0: del Partido Socialista, como es el caso contra el expresidente Rodríguez Zapatero. Pero luego tenemos también otros escándalos, por supuesto los que se refieren a sus dos exsecretarios de organización. Tenemos también el caso Leire, con estas maniobras bastante burdas y por supuesto impresentables para intentar torpedear o paralizar investigaciones que afectan al entorno del PSOE, del presidente del gobierno. Es decir, hay una situación realmente en que el gobierno está contra las cuerdas y lo único que se le ocurre al PP es plantear una moción de censura que no puede ganar.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
3: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bat Gyal o The Cure.
2: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
3: Ballarem moltíssim.
4: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys el TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
6: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors.
5: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 3 de juny i la polèmica de les darreres hores passa per l'ús del català durant la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra. Govern, partits polítics, entitats i bona part de l'Església catalana, amb veus com la del bisbe de Girona, pressionen perquè la llengua catalana sigui protagonista en l'acte principal, en la benedicció de la Torre de Jesús. Ara en parlem, però abans... Abans, el temps, sol, cel clar, pocs núvols i temperatures més suaus. Una treva de cara a demà, que està previst que arribin pluges. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora més problemes del que acostuma a haver-hi normalment. Ara mateix hi ha tres carreteres amb un carril tallat per vehicles avariats. Són la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, la C25 a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, i a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat. El transport públic, de moment, normalitat. El govern treballa de forma discreta perquè en la benedicció de la Torre de Jesús el papa parli en català. Fonts del Departament de Justícia confirmen que ho estan intentant, tot i que la darrera paraula la tenen al Vaticà. Públicament, el govern s'ha esforçat a veure el got mig ple.
4: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: Destacava també la consellera Paneque que a la cerimònia de la Sagrada Família i a la resta del viatge hi ha molts altres moments rellevants en què el català estarà present. També el president del Parlament, Josep Rull, ha fet gestions amb el Vaticà i els bisbes catalans per insistir en la importància que es parli català en aquesta benedicció. Sergi López, bon dia.
5: Gisela Rodríguez, bon dia.
3: Sobre la polèmica també s'han pronunciat els partits de l'oposició.
5: Junts, els Comuns i Esquerra no contemplen cap altre escenari que no sigui el papa parlant en català. També el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que l'acte de benedicció de la Torre de Jesús es faci en català i més tenint en compte la catalanitat de Gaudí.
3: La presència, o més aviat escassa presència de la llengua catalana, no ha agradat tampoc als sectors més catalanistes de l'Església, que no dubten en assenyalar la Conferència Episcopal Espanyola.
5: El bisbe de Girona, Octavi Vila, lamenta que el papa faci part de la missa en català. Espera que canviï de parer.
6: Bé, hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Vila confia amb el temps que queda, diu que hi ha marge fins dimarts. També des de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat creuen que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar-ne la presència.
3: D'una banda hi ha l'ús del català i de l'altra els problemes de mobilitat que ocasionarà la visita del papa. Tenint en compte aquest escenari, el govern espanyol recomana el teletreball, però la Generalitat creu que són uns exagerats. Més coses. Diversos detinguts a Mataró en uns aldarulls posteriors a un desnonament al barri de Cerdanyola. Aquesta nit s'han cremat almenys 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic. És la continuació del que va passar ahir durant el matí, quan el desallotjament d'una família amb 4 menors va acabar amb 10 manifestants ferits, 3 menors detinguts i 5 Mossos ferits. Oriol Soler.
7: Segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els van rebre amb una pluja de pedres i objectes pesants i per això van utilitzar bales de foam per dispersar al grup. Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc i Sòlvia va revendre l'immoble encara amb la família dins fins que van arribar les primeres ordres de desnonament.
8: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
9: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
7: Des del Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncien que la precarietat immobiliària està deteriorant la convivència al barri i lamenten que la resposta de l'administració és enviar més policia i repressió.
3: I controlar controlar l'evolució de l'Alzheimer amb el telèfon mòbil. Això serà possible gràcies als biomarcadors digitals.
5: Sí, és una eina que permetrà monitoritzar de forma contínua aquests pacients, igual que fan els cardiòlegs amb les malalties coronàries. Se n'està parlant aquests dies en unes jornades organitzades per la Fundació Pasqual Maragall.
3: Ho explica la Susana Ruiz.
10: Els anomenats biomarcadors digitals, que s'obtenen a través dels telèfons mòbils i altres dispositius, permeten fer un seguiment continu del pacient, saber com parla, com es mou, com raona, en tot moment, no només durant la visita amb l'especialista. Marc Suárez Calvet és neuròleg de la Fundació i de l'Hospital del Mar de Barcelona.
11: De fet, això ja ho fem els neuròlegs preguntant, no? Si veiem un canvi, això ens dona molta informació. Però si a part això ho pots objectivar amb un biomarcador digital, això és molt important.
10: La Fundació Pasqual Maragall ha reunit experts de tot el món per avançar en l'ús de marcadors que permetin obtenir més informació sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, més enllà de permetre fer un diagnòstic.
3: Són les 6:55.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras mucho.
14: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
15: Els 40, aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: El Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que es tancarà abans d'acabar el mes i alliberarà uns 12 milions d'euros d'espai salarial. Santi Ovalle, bon dia.
16: El club espera tancar-ho en els 2-3 propers dies. Sí que donen per fet que això estarà fet abans del 30 de juny, que és el dia del tancament econòmic. Falta, pel que expliquen fonts de la negociació, acabar de tancar quin és el tant per cent de venda o de futura venda que tindrà el Barça respecte a Ansu Fati per seguir mantenint un mínim control sobre el jugador. I el club considera que és una bona operació perquè allibera 12 milions d'euros salarials aquesta temporada i 10 més la vinent. Amb l'arribada d'Anthony Gordon, l'interès per fitxar un nou no tenia plaça per tornar al Barça i s'executa aquesta opció de compra per part del Mònaco, que li interessa continuar amb el jugador, de 11 milions d'euros. En els propers dies s'hauria de fer oficial.
3: I avui arrenca el Primavera Sound a Barcelona.

0: vídeo musical de Guitarrica de la Fuente i la Guineta, entre d'altres, a partir de 5:45 del vespre.
1: Fins aquest diumenge, el festival reunirà alguns dels grans artistes de la música electrònica, com Massive Attack, Bad Gyal, The Cure o Gorillaz.
0: Ni a tu ni a mi ens hi trobaran, no?
1: Jo crec que no. Si vols que anem junts, ho provem a veure.
0: Ho provem a veure què passaria. No sé si anirà la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, com esteu? A mi m'agrada la festa, ja ho sabeu. Sí. Però vaja, ens trobem molt d'hora al matí. No estem per això.
0: Què teniu avui el programa?
2: Doncs mira, el que sí que farem és desplegar-nos per Barcelona per veure com van aquests preparatius del Papa, perquè ja han començat, ja s'estan notant i els estan notant els veïns. Anirem a fer un tomb, parlarem de les polèmiques que envolten la visita, la del català, la de quant costa el viatge. A la secció per desmuntar l'extrema dreta abordarem tot això de la machosfera, de la masclesfera, n'hauríem de dir. Serà a partir de les 9. Abans ens demanarem per la viabilitat de la moció de censura, per com veuen també els empresaris aquesta proposta de Feijóo. Parlem amb la presidenta del Cercle d'Economia, si estan disposats a ajudar-lo a conversar junts, a convèncer junts o no. I ja després, als imperdibles, abordem una altra polèmica sobre la imitació aquella de la Montserrat Caballé, de la Judit Martín, amb el Lluís Pasqual. En parlarem amb la Rosa Badia i parlarem de l'arrencada del Primavera. I a partir de les 10, el Miqui Puig i la Núria Casas.
0: Que vagi molt bé, Marina, el
2: Gràcies.
0: Programa. A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: És dimecres 3 de juny. Més de 46.000 alumnes catalans suen aquests dies preparant-se a la selectivitat, unes proves que els coincidiran amb la visita del Papa. I això, al marge de si volen encomanar-se a Déu perquè els porti sort, serà un mal de cap afegit perquè implica un extra de planificació per no arribar tard i assumir que entre examen i examen serà millor que no es moguin d'on són. Això és el que els estan recomanant, igual com des del Ministeri de Treball s'aconsella a tothom qui pugui fer teletreball, cosa que ja hem explicat en altres ocasions, que no es poden permetre 2 de cada 3 treballadors a Catalunya. Els preparatius per la visita al Papa ja han començat. Avui serem en directe a diversos punts i abordarem les polèmiques que l'envolten, la del català i la del cost del viatge que haurem d'abonar als catalans. A nosaltres la factura, de moment, ens puja a 1,6 milions. Parlarem també de si això de la moció de censura instrumental que planteja el Partit Popular a Junts té recorregut o no, més enllà de les declaracions. La realitat és que més aviat poc, sobretot perquè poc li pot rentar al partit de Puigdemont abraçar-se a un Feijóo acomplexat i lligat de mans per Vox. És que, a més, ja hem viscut aquest moment. Ja va passar fa un any que el Partit Popular li deia a Junts que sumessin, que intentessin Junts expulsar Pedro Sánchez, i Junts ja li va dir que passessin per Waterloo a discutir-ho amb Puigdemont. I la guerra al Golf es complica, torna a estendre's per països de l'Orient Mitjà, a Bahrein, a Kuwait, aliats dels Estats Units, allà els nord-americans hi tenen bases militars. La matinada deixa un nou creuament d'atacs també entre l'Iran i els Estats Units que posen en risc les converses de pau. I aquí, avui, el que arrenca és un altre gran esdeveniment, el Primavera Sound. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: T'he de dir que avui venint amb la bici he notat que feia aire, eh?
5: Sí, i això ha ajudat a que l'ambient es noti més agradable. De fet, fins i tot durant el final de la matinada i primeres hores, just ara, ha caigut algunes gotellades a l'àrea metropolitana, sobretot cap al Maresme. Però avui la situació vindrà marcada, primer, perquè no repetiran les fortes tempestes que hi van descarregar al nord de Barcelona i comarques de Girona, i sí perquè faci o perquè farà sol tot el dia, amb alguns núvols ara al matí, com dèiem, però en general el sol, i temperatures que pujaran menys que ahir, però a la tarda encara estarem al límit perquè faci una mica de calor. Ara mateix a la ciutat de Barcelona 21 graus de mitjana, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 14 també a Girona, i ens apropem als 10 graus a les valls del Pirineu, així com a gran part de la Catalunya central. A la tarda màximes de 25 a 30 graus, amb menys humitat que ahir, per això no tindrem tanta sensació de xafogor, i encara farà calor, superant els 30 graus a l'interior de l'Ebre, també cap al Pla de Lleida. A la tarda, vent de marinada moderat, i es confirmen canvis que faran que demà divendres deixi de fer calor, i entre demà la tarda i la matina de divendres, la pluja, en forma de tempestes de caràcter violent, acabarà afectant pràcticament tot Catalunya.
2: Ah, doncs alerta,
5: també
2: això també.
5: També el Primavera Sound, eh?
2: Sí. Ah, mira, doncs ja és mala pata pels que hi vagin. Carbó, gràcies, fins ara.
5: Que vagi bé.
2: Adéu.

0: Santa Benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà.
1: És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
2: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
3: El senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
4: I'm looking at it and maybe we'll never ever take it down.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant gairebé 5 minuts de les 7 del matí. Guillem Favo, bon dia.
2: Hola, Marina, bon dia.
1: Finalment, el Papa Lleó XIV podria parlar en català a la benedicció de la Torre de Jesús. Encara no ha arribat i ja ens està passant com amb la Rosalía i amb el Bad Bunny, eh? Portem dies parlant-ne i el que queda encara. El govern de Salvador Illa diu que treballa de manera discreta perquè això acabi sent així, perquè el pontífex finalment pronuncia unes paraules també en aquell moment àlgid, el moment més àlgid de la visita de la benedicció de la Torre de Jesús en català.
2: Sí, hi haurà dos moments troncals, un és la missa, l'altre aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Fons del Departament de Justícia confirmen que ho estan intentant tot, però que la darrera paraula la tenen al Vaticà. Des de l'Arcabisbat de Barcelona neguen que hi hagi un acord tancat, que aquesta rectificació estigui tancada, i també assenyalen que la pilota és a la taulada de la Santa Seu.
1: El que està clar és que hi ha gestions en curs, arran de l'allau sobretot de crítiques pel paper testimonial que inicialment s'havia reservat pel català.
2: Sí, ho estem explicant des de dilluns. Segons el programa publicat per la Santa Seu, la missa a la Sagrada Família havia o ha de ser en castellà i el català molt minoritari.
3: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: I la portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, volia veure el got mig ple.
1: I l'oposició, que hi fica cullerada també, vol que el govern s'esforci a que el pontificat rectifiqui.
4: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
5: Nosaltres farem totes les accions que estiguin al nostre abast per també poder reconduir aquesta situació inexplicable.
6: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte.
2: Eren els representants d'Esquerra, Junts i els Comuns. Els més beligerants han estat segurament els postconvergents, que han enviat una carta a Illa demanant-li que la missa sigui en català. Oriol Junqueras ha demanat el mateix en una carta, però adreçada a Joan Josep Omella.
1: Però és que també hi ha decepció dins les Església catalana.
7: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà. Contravé la personalitat d'aquí del mateix Gaudí. No s'ha defensat prou bé, hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
2: El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, creu que l'Església catalana no ho ha lluitat prou.
8: És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
2: I el bisbe de Girona, Octavi Vila, que també s'hi ha referit, confia que hi ha temps fins dimarts i, per tant, hi ha marge per una rectificació, i demanava en aquesta mateixa intervenció a la resta de participants a la cerimònia que s'expressin en català.
1: El del català és un meló, l'altre és el cost econòmic d'aquest viatge, d'aquesta visita. Catalunya i les Canàries, entre totes dues, pagaran el 20% del que costi aquest viatge del Papa.
2: Això, mentre a Madrid només cedirà espais i serveis. Es calcula que tot el viatge a Espanya costarà aproximadament 25 milions d'euros. El govern de la Generalitat té previst fer una aportació de 1,6 milions, el 6%, pressupost que anirà vinculat a la taxa turística. Canàries abonarà uns 3 milions.
1: I després hi ha la recomanació del teletreball. La Generalitat discrepa amb el govern d'Espanya i la troba exagerada, aquesta recomanació, perquè les persones teletreballin, perquè la mobilitat diu que estarà garantida. Pol Valero.
9: El Ministeri de Treball ha fet una crida a empreses i plantilles a planificar amb antelació possibles mesures per reduir desplaçaments innecessaris i assegurar-se que no s'interromp l'activitat econòmica durant la visita del Papa. La Generalitat, però, no s'ha fet seva la recomanació de treballar a distància. Sílvia Paneque, portaveu.
3: No sé si seria un bon missatge que quan hi hagi visites de cap d'estat, doncs el govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors i treballadores. Per tant, el punt de vista del govern és que s'ha d'assegurar la mobilitat en aquests esdeveniments i amb els que vinguin a futur, en qualsevol visita de cap d'estat.
9: La legislació vigent contempla el teletreball en situacions que dificultin l'accés als centres.
1: El que té pocs visos de prosperar és la moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo.
10: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
11: Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias. ¿Vale?
12: Vamos, por favor.
1: El van abordar els periodistes quan sortia de la reunió del Cercle d'Economia. Li van preguntar això que heu escoltat, si està disposat a anar a Waterloo, i va dir, vamos a hablar de coses sèries. El líder del PP, per tant, rebutja anar-se'n cap allà i negociar la moció amb Puigdemont. Això ja va passar fa un any, exactament igual.
2: És la condició que li han posat des de Junts si vol guanyar-se els seus 7 vots, els quals són indispensables per una moció contra Pedro Sánchez, tenint en compte que el PNB hi tanquen la porta del tot.
12: si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
2: Va ser Jordi Turull qui va ensenyar-li el camí cap a Waterloo sota aquesta premissa inassumible pel Partit Popular. El secretari general de Junts deia que estaven disposats a escoltar l'oferta de Feijóo.
1: Ahir al Cercle hi va anar, doncs, el cap de l'oposició. Avui qui clou aquestes jornades és Pedro Sánchez. Ahir també va permetre's algun contacte entre Junts i el PNB en aquestes jornades. Xavi Abelló.
13: Feijóo ha volgut generar expectatives sobre la moció, dient que hi ha un elefant a l'habitació del que cal parlar, però també ha dit que no havia de demanar favors, després que fa mig any demanés als empresaris ajuda per convèncer a Junts de fer caure Sánchez. Escoltant Feijóo hi havia Albert Batet, adjunt de Puigdemont, que també ha aprofitat la presència del Lendakari i Manuel Pradales del PNB per parlar en privat durant uns minuts. Totes les parts implicades han contemporitzat davant d'una operació improbable però no descartada fins ara per ningú.
1: Feijóo tenia un missatge pels empresaris catalans, però els empresaris catalans també n'hi guardaven un. Per ell era aquest.
14: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
2: La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, l'instava a venir-se a negociar el nou model de finançament. El govern espanyol vol que Catalunya obri una propera ronda de comunitats sobre el nou model que ja està pactat amb Esquerra Republicana, però que necessita que està a l'espera de l'aprovació del Congrés.
1: A 9:45, en aquest programa, la presidenta del Cercle d'Economia serà en directe a l'aquí Catalunya. El PSOE veuen el PP en un carreró sense sortida amb la moció de censura, i su campà, Elma Saiz, és la portaveu del govern de Pedro Sánchez.
15: Jo qualificaria la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación.
1: El PSOE, tot això, ha elevat a gairebé 45.000 euros els pagaments a Leire Díez en concepte de feines de comunicació.
2: El PSOE admet que va pagar a l'exmilitant 30.000 euros més del que havia dit inicialment, eleva l'import dels 15.000 als 45.000 i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada, entre el 2015 i el 2017.
1: I ara ens hem de fixar en el Pròxim Orient. Perquè es torna a encendre la guerra al Golf. En les últimes hores, l'Iran ha llançat diversos atacs contra Bahrein i contra Kuwait, on han sonat les alarmes antiaèries.
2: Els objectius eren les bases militars, algunes bases militars que els Estats Units tenen en aquests dos punts. Washington assegura que ha aconseguit frenar els projectils. Per part seva, l'exèrcit nord-americà també ha atacat un centre de telecomunicacions iranià.
1: Això tiba encara més la corda de les negociacions entre els Estats Units i la República Islàmica. Segons el secretari d'Estat de Donald Trump, el Marco Rubio, les negociacions estan anant bé, diu que aquesta setmana o la que ve donaran resultats. Una cosa és el que diuen, l'altra cosa és el que sembla. Corresponsal a Washington, Sara Canals, bon dia.
16: Bon dia. Sí, s'han viscut moments de tensió en una audiència al Senat on els demòcrates pressionaven així el cap de la diplomàcia, Marco Rubio.
17: You keep telling us how we're winning this war. The president keeps saying, well, the war is over. Completely annihilated. The war is not over.
16: La guerra no ha acabat, li recordava Cory Booker, demòcrata de Nova Jersey, tot i que ell sostingui el contrari. Però Rubio s'ha mostrat optimista. Assegura que per primera vegada, els iranians estan oberts a acceptar aspectes del seu programa nuclear que mai abans no havien volgut abordar. I així subratllaven la delicadesa d'aquestes negociacions.
18: Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland.
16: Explicant que no és el mateix dialogar amb l'Iran que fer-ho, per exemple, amb Suïssa. Paral·lelament, el president Donald Trump ha confirmat a la seva xarxa social que les negociacions continuen i que mai no es van aturar. Així que la Casa Blanca manté els seus esforços diplomàtics per tal d'arribar a un acord amb l'Iran. Prova d'això és la bronca de Trump cap a Netanyahu per la situació al Líban o el fet que ahir Washington tornés a mediar entre Israel i Hezbollah en una nova ronda de converses que ha tingut lloc precisament al Departament d'Estat.
1: Hi ha un gran escull en aquest acabament o intent que acabi la guerra, en aquestes converses de pau, i és que Israel hauria d'aturar els seus atacs al Líban.
2: Aquesta és una de les línies vermelles que Teheran ha plantejat a Washington, i de moment Benjamin Netanyahu ha desobeït les pressions de Trump i ha mantingut els seus atacs contra
1: i també s'inflama la guerra a Ucraïna.
2: Aquesta matinada Kiev ha llançat un important atac contra Rússia, una ofensiva que respon als bombardejos massius perpetrats per l'exèrcit de Putin els darrers dies, l'última ahir, que va deixar 22 persones mortes.
1: 7:14, tornem cap a casa. Si agafeu el tren, problemes. A l'R2 hi ha una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això vol dir que els trens van fora de l'horari habitual, van amb retards mitjans de més de mitja hora, de com a mínim mitja hora. Estan afectades l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11. Ahir hi va haver problemes a l'R3 per un intent de robatori de coure, precisament, també. Així que matí complicat a Rodalies. I ara anem a Mataró, que afronta una setmana amb 3 desnonaments previstos a la ciutat després que ahir un desallotjament acabés amb 10 manifestants i 5 Mossos ferits. Des del Sindicat d'Habitatge de la ciutat denuncien l'ús de bales de foam durant aquest desnonament. Asseguren que la policia va actuar amb violència desproporcionada. A la família desnonada hi havia 4 menors d'edat. Oriol Soler.
19: Segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els van rebre amb una pluja de pedres i objectes pesants i per això van utilitzar bales de foam per dispersar el grup. Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc i Sòlvia va revendre l'immoble encara amb la família dins fins que van arribar les primeres ordres de desnonament.
20: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
21: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
19: Des del Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncien que la precarietat immobiliària està deteriorant la convivència al barri i lamenten que la resposta de l'administració és enviar més policia i repressió.
1: A l'Audiència Nacional de Barcelona, disculpeu, aquest matí també jutja 2 activistes de l'habitatge acusats d'atemptar contra l'autoritat i de desordres públics durant un desnonament a Sants.
2: Va passar durant el Carnestoltes del 2020 davant del bloc Olzinelles. La fiscalia demana 6 anys de presó a cadascú per presumptament haver llançat una ampolla i una porta als Mossos.
1: I segur que ho recordeu, ahir us parlàvem de l'Ivan, un veí de Poblenou a qui el propietari vol fer fora per trossejar el seu pis, per fer-nos més petits i poder-ne tenir més. Doncs bé, el jutge ha aturat el seu desnonament. El desnonament de l'Ivan és aquest cas que us portàvem. Ferran Dalmau.
22: L'Ivan ha sabut en les darreres hores per un autojudicial que el seu desnonament queda suspès sense data. El jutge emplaça a la família propietària, que fins ara no s'havia volgut reunir amb ell, a una mediació obligatòria amb l'Ivan per intentar trobar una solució. És el procediment a seguir quan el propietari és un gran tenidor.
23: És molt, molt difícil que en 5 anys, no, demanant una reunió, no han donat. Així que a veure si aconseguim, no, com a mínim, sentar-nos i parlar. Per trobar una solució, no, que és, òbviament, quedar-me al barri.
22: L'Ivan, en declaracions a la SER, demana una solució per no haver de marxar.
1: I si sou usuaris habituals del metro de Barcelona, segur que us heu trobat amb això.
24: La cobertura no funciona, sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
25: A totes les estacions, a l'andana, principalment. La blau, la verda, que és la que m'ha...
1: En alguns punts i en certs moments del dia la cobertura d'internet falla perquè no té prou capacitat per l'alta quantitat de passatgers. TMB, per això, estudia la possibilitat de desplegar allà el 5G. Pau Puig.
26: En un dia laborable, 1,5 milió de persones agafen el metro. És un 17% més que abans de la pandèmia i això afecta a la cobertura. Ho assegura José Antonio Morán, professor de telecomunicacions de la UAM.
27: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades.
26: Cada vegada som més i gastem més dades.
27: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada, doncs, perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. L'ús que estem fent d'internet són continguts que generen molt tràfic de dades.
26: Són declaracions a SER Catalunya.
1: I sapigueu que la xifra de donants d'òrgans i teixits ha pujat lleugerament a Catalunya en els primers 4 mesos d'aquest any en relació al mateix període de 2025. Concretament, hi ha hagut un 4% més, segons dades del Departament de Salut. Les negatives familiars, però, continuen sent encara massa elevades. Susana Ruiz.
28: Els primers 4 mesos de 2026, 128 persones han estat donants cadàver davant les 123 de l'any passat. Els donants vius, per contra, han baixat en un, s'ha passat de 63 a 62. Entre gener i abril, les negatives familiars s'han reduït una mica. Han passat del 27,3% de 2025 al 23,5% d'enguany, però continuen per sobre de la mitjana històrica. Aquest augment de donants ha propiciat un lleuger increment dels trasplantaments realitzats. En 4 mesos se n'han fet 465. A 30 d'abril, 1.375 persones seguien en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
1: I crema el primer gran incendi de la temporada.
29: Ahora da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Está... Es que como venga para acá se la ha quemado alguna casa, hostia.
1: Està passant a Múrcia, eh?
2: Sí, els Garres. Ja hi ha 110 hectàrees calcinades. La unitat militar d'emergències, la qual ha estat mobilitzada a petició d'aquesta comunitat, ha desplegat 170 efectius i 50 vehicles. Hem de dir, però, que a aquesta hora del matí les perspectives són bones. Després de dies amb una calor sufocant, la caiguda dels termòmetres ha fet que millorin les previsions.
1: I avui s'enceta la temporada de festivals de música amb el tret de sortida del Primavera Sound a Barcelona.
2: amb el concert gratuït de Guitarrica de la Fuente i la cantant catalana Uineta. Fins aquest diumenge desfilaran per als escenaris del Parc del Fòrum, The Cure, Addison Rae, Massive Attack, Doja Cat o My Bloody Valentine.
1: El Primavera, la visita del Papa, la Fórmula 1, déu-n'hi-do.
2: I el Mundial el dia 11.
1: Els dies que... No, dic a Barcelona. Ja, a Barcelona...
2: Val. El que deies de previsions de l'actualitat.
1: Va, temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
0: Bon dia, Marina.
1: Aquesta nit ha passat per l'Alguero el seleccionador espanyol, el Luis de la Fuente.
0: On ha dit, entre altres coses, que té clar l'11 amb el que debutarà al Mundial contra Cap Verd.
3: Yo casi hoy puedo decir la alineación de Cabo Verde. Hoy, ahora.
4: Y en ese 11 el portero de inicio es Unai Simón.
3: Déjame que se lo diga primero a él. Igual hay una sorpresa.
0: Ha parlat també de Lamine Yamal.
3: Es un futbolista especial, es diferente. Ahora, será mejor en la medida que entienda que el colectivo le va a hacer competir mejor. Hay que darse cuenta que también sus compañeros de viaje tampoco son flojos.
0: De Gavi.
3: Gavi es una persona muy querida dentro de todo el grupo. Yo le he dicho el juguetillo, espero que no le moleste, porque es el que da alegría, está todo, gasta bromas a uno, a otro, le da igual.
0: I de l'absència de jugadors del Real Madrid a la convocatòria.
3: Yo es que no doy valor a esa circunstancia. Yo lo que quiero es que haya muchos jugadores españoles que sean capaces de estar al nivel que se exige en una selección.
0: Espanya juga demà contra Iraq, el primer partit de preparació pel Mundial.
1: El Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que es tancarà abans d'acabar el mes i alliberarà uns 12 milions d'euros d'espai salarial. Santi Ovalle, bon dia.
5: El club espera tancar-ho en els 2-3 propers dies. Sí que donen per fet que això estarà fet abans del 30 de juny, que és el dia del tancament econòmic. Falta, pel que expliquen fons de la negociació, acaba de tancar quin és el tant per cent de venda o de futura venda que tindrà el Barça respecte a Ansu Fati per seguir mantenint un mínim control sobre el jugador. I el club considera que és una bona operació perquè allibera 12 milions d'euros salarials aquesta temporada i 10 més la vinent. Amb l'arribada d'Anthony Gordon, l'interès per fitxar un nou no tenia plaça per tornar al Barça i s'executa aquesta opció de compra per part del Mònaco, que li interessa continuar amb el jugador, de 11 milions d'euros. En els propers dies s'hauria de fer oficial.
1: I Mitchell ja és el nou entrenador de l'Ajax.
0: El ja ex-tècnic del Girona firma pel conjunt neerlandès fins al 2028. Sobre la banqueta del Girona va parlar ahir a Dai Benítez, jugador i actual tècnic de l'Europa.
6: A mi m'encantaria entrar al Girona, m'encantaria. Però ja arribarà el moment que arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final Girona és el meu club, el club del meu que m'ha donat tot.
0: Entrevista al Keti Jugas.
1: Ai, la vai. En bàsquet, el Barça reacciona a Múrcia.
0: Victòria per 68-91 a la pista de l'UCAM per recuperar el factor pista i col·locar el 0-1 en l'eliminatòria. Si guanya demà a les 7 al Palau, a semifinals.
1: I remuntada èpica del Tenerife contra el Madrid.
0: Victòria Canària, 97-98 en un partit que perdien de 7 punts a falta de 53 segons pel final. El Madrid viatjarà a Tenerife contra les cordes.
1: Avui li toca la penya.
0: Debuten els play-offs a les 9 de la nit a la pista de Baskonia.
1: Còdar s'acomiada del Roland Garros.
0: El tenista espanyol va caure en 3 sets contra Zverev, que s'enfrontarà a Mensik a la semifinals.
1: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
0: Amb la Sagrada Família de fons sumant-se així a l'any Gaudí.
1: Home,
0: el Gran
1: no
0: Premi no
1: podia
0: ser d'altra manera. El Gran Premi es disputa del 12 al 14 de juny i va ser, per exemple, el conseller Miquel Samper o els pilots Marc Gené i Pedro de la Rosa.
1: Que ja no queden entrades.
0: No, ahir van anunciar el sold out en el primer any en que es comparteix calendari amb el circuit de Madrid. Recordem que el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, aquesta nomenclatura té, anirà alternant any sí, any no, pels fans. Del 9 al 13 de juny fan Village a Plaça Catalunya amb actuació, per exemple, de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
1: Carai, mira, això, res, la setmana que ve. I hi ha hagut homenatge a Samaranch a Barcelona, va ser ahir.
0: Sí, en un acte presidit pel rei Felip VI i amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Van recordar la trajectòria del que va ser president del Comitè Olímpic Internacional entre el 1980 i el 2001. Per cert, avui coneixerem el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. L'any passat el va guanyar Serena Williams.
1: I avui la firma de l'actualitat ens la posa el Jordi Amat.
7: Veurem quin to adopta avui Pedro Sánchez, que segurament defensarà la seva posició a la presidència del govern. Però ahir a la tarda hi va haver una discussió valuosa a les jornades del Cercle d'Economia. No sortirà als titulars, però va ser un exigent cos a cos dialèctic sobre un assumpte estructural per a l'Espanya democràtica. Els diners. S'asseien un al costat de l'altre el president de la Generalitat, el lendakari i el president de la Junta. I va sortir, com era d'esperar, el tema de la reforma del model de finançament autonòmic. Crec que és la primera vegada que Salvador Illa defensava la proposta que bandera debatent amb un altre president que s'hi oposa, el popular Alfonso Rueda, i que no s'hi oposa pels números, sinó per deslegitimar la manera com s'ha negociat, és a dir, per sabotejar el govern central. Illa es va plantar. Va demanar que se li plantegessin alternatives I clar, després de 14 anys, no n'hi ha cap altra que no sigui la catalana. I no és que Rueda baixés el cap. L'important, d'ahir a la tarda, és que acostumats com estem a la crispació estèril, sempre amb li tu més, de sobte, una discussió seriosa sobre allò que importa ens va fer recordar la possibilitat d'una bona conversa política.
1: 5 minuts i seran 7:45 del matí. Lluís Mi Pérez, meteoròleg, què tal? Bon dia, benvingut a aquest espai de curiositats, el sabies que?
8: Molt bon dia, encantadíssim.
1: Avui el que volem explicar és que les altes temperatures poden arribar a fer que se'ns desfacin unes xancletes a l'asfalt. Potser algú li ha passat. Això és un dels efectes de les calorades a les quals estem cada vegada més avesats.
8: Sí, així és. De fet, unes calorades que no cal dir que enguany ja han arribat. Justament aquesta setmana la cosa està una miqueta més tranquil·la i aquesta calor és més suportable, però la setmana passada vam trencar esquemes, i no només a Catalunya, sinó a gran part d'Europa i a moltes zones de l'hemisferi nord. I tot això doncs comporta unes implicacions, entre d'altres, doncs que les superfícies que puguin estar més exposades a aquest sol i a temperatures més elevades, doncs acabin desfent-se o acabin doncs canviant la seva forma, acabin canviant doncs les seves característiques. Per exemple, doncs que en temperatures superiors a 40 graus ambientals l'asfalt es posa ben bé a 65-70 graus i literalment les xancles o les sabates que siguin de goma poden quedar enganxades al terra, perquè literalment es queden doncs ben enganxades amb aquesta desfeta de la temperatura elevada.
1: I per definir què és temperatura alta i baixa, ja on varem?
8: Sí, de fet, a veure, sí que és cert que la temperatura en general és, podríem dir que depèn de cada persona, cada ésser humà té un termostat, i qui no ha estat, per exemple, en una tarda de 30 graus a la costa i començar a bufar una mica de brisa, doncs agafant una jaqueteta, o en canvi en algunes àrees interiors de Catalunya o interiors d'Espanya amb temperatures de 10 graus al mes d'agost, doncs encara sentir una temperatura elevada. Dit això, des del punt de vista, podríem dir, oficial i estàndard, una temperatura que pugi de 25 graus és una temperatura que la gent ja sent com a alta, i una temperatura que baixi dels 5 graus és el que es coneix com una temperatura de fred intens. Però lògicament, clar, si ahir teníem 40 graus i avui en tenim 25 en un mes de juny són unes temperatures igualment suaus, però comparades amb ahir seria una gran baixada de temperatura. Per tant, ja diem, tot va en funció, podríem dir, de la comparativa de cada cosa. El que sí que és important saber és dues coses. Una, que la temperatura és, podríem dir, una unitat de l'energia que té qualsevol molècula, i així que les molècules estan més nervioses, que sigui de la substància que sigui de del material que sigui, doncs aquestes molècules, quan estan més actives, fan pujar la temperatura. Per tant, més calor vol dir que una molècula està més bellugada, perquè ens entenguem. I després, important, la temperatura és la temperatura ambiental, perquè l'aire, el que ens rodeja i ens permet parlar tu i jo ara mateix, sí, l'aire en si ni s'escalfa ni es refreda, és un principi de química pura.
1: Clar, que encara que a vegades sembla que t'estigui xafant, eh? I llavors després hi ha materials, sí, sí. Clar, dèiem les xancletes de goma, però després hi ha materials metàl·lics que es dilaten també.
8: Sí, sí, de fet, mira, tenint en compte les temperatures i els materials, sigui del que sigui de fusta, sigui de ceràmica, de terrissa, sigui metàl·lic, sigui doncs un fluid, en aquest cas existeix el que es diu la calor específica dels materials. Això què significa? Doncs és la capacitat d'absorbir calor que tenen aquests estris o aquestes eines o aquests materials, i també la capacitat que tenen per refusar aquesta calor, per tant, per refredar-se. I podem parlar que el ferro, monuments, per exemple, de ferro, quan estan a temperatures superiors als 35 graus, doncs estan tan calents que es dilaten, o sigui, es fan més grans. I està demostradíssim, per exemple, que els dies que a París la temperatura ambiental passa dels 35 graus, la Torre Eiffel creix més d'un pam. I això és perquè és de ferro. Si fos d'alumini, el material d'alumini té una calor específica del seu material diferent. Per tant, no s'estira, perquè ens entenguem tant. I això també passa als ponts. Els ponts de dilatació, el que serien les juntes de dilatació dels ponts, sí, d'un viaducte, per exemple, també es belluguen una mica quan fa molta calor. D'aquí que els dies que són molt calorosos i passem per un pont, sentim més allò dels espais que hi ha entre una placa i una altra de la carretera. Allò del pim, pim, pim, pim-pim del cotxe,
1: sí,
8: un dia de molta calor, aquells bois els sentim més.
1: Ah,
8: això sí, des del punt de vista de l'enginyeria, estan destinats perquè això no s'obri, ja, lògicament, ja, ja, ja, perquè el pont no caigui, malgrat faci molta calor.
1: Doncs Luis Mi Pérez, gràcies.
8: A vosaltres.
1: Que vagi bé, adéu. Ja ens passarem de 7:45 amb la reina del mando, que ens parla avui del nou programa de la Mercedes Milà a la 2. Cristina García, bon dia.
9: Bon dia, noi. Sí, està fent un nou programa d'entrevistes en profunditat que es diu Me meto en un jardín. Se met els diumenges a la nit a la 2, però després ho teniu disponible a RTV Play, com sempre. Ja porta dos programes on ha entrevistat a David Uclés i a Sor Lucía Caram.
10: Todo lo que pasa en la Iglesia Católica con abuso a menores, todos esos horrores que leemos.
11: Tolerancia cero.
10: Cuando pasa una cosa así, tolerancia cero. Y otra cosa, sí, la Iglesia tiene que acompañar, pero que paguen lo que han hecho.
9: I què té de diferent aquest format? Per què es diu Me meto en un jardín? Doncs perquè literalment és això. És Mercedes Milà entrevistant personatges públics en jardins que tenen a veure amb el convidat, als quals arriba després d'un viatge en caravana i els fa ficar-se en un jardí, perquè els pregunta de tot, fa que es mullin, vaja. Me meto en un jardín és una road movie amb converses emocionants sobre la guerra, la immigració, l'auge dels totalitarismes, la religió, la fe, la salut mental o el periodisme, entre molts més temes. Ja ha passat Uclés i Caram, com dèiem, però encara falten Òscar Camps, Nazaret Castellanos, Almudena Ariza o Marc Giró, entre d'altres. En total són 10 programes, 10 convidats que teniu disponibles a RTV Play cada diumenge.
12: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passa un minut de 7:45 del matí. Actualitzem la informació de servei. Comencem parlant-vos de problemes a Rodalies. Si heu de fa

0: a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també està allà un carril de circulació, però en sentit nord. Per altra banda, les retencions habituals es destaquen en tot el nus de la Trinitat, ja des de la C58 des de Sant Quirze de retruc, afectacions com sempre a les dues rondes en sentit Llobregat. Des del Vallès, lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà, i entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. Lentitud també pels túnels de Vallvidrera i des del Llobregat, per les vies habituals com la A2 i la B23, i també per les vies costaneres en sentit nord. Això és tot des del RAC, bon dia.
1: I si ens fixem en el temps, avui baixen una mica les temperatures, però continua el sol, com a protagonista Jordi Carbó. Bon dia.
2: Bon dia. Sol la major part d'avui dimecres amb temperatura més baixa que ahir, si bé continuarà fent calor durant la tarda. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Ens apropem als 10 graus a la Catalunya central i a les valls del Pirineu. Al matí, alguns núvols a les comarques de Girona i Barcelona, algunes gotellades, però també aquí acabarà fent molt de sol com a gran part de Catalunya. En temperatures màximes de 25 a 30 graus, passarem dels 30 al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona. Demà i divendres no farà calor i tindrem moments de pluja a gran part de Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
5: Ajuntament de Badalona.
6: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el Centro Comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
7: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Dozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
8: A Puerta de Alcalá.
7: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
9: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.

0: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 5 minuts de 7:45 del matí, és moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Arnau Montserrat, què tal?
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui és el torn de Pedro Sánchez per comparèixer davant dels empresaris catalans del Cercle d'Economia i ho va fer Alberto Núñez Feijóo després d'haver proposat una moció de censura instrumental al govern i amb l'objectiu que els empresaris pressionessin a Junts. Avui Pedro Sánchez farà el contrari, vol acostar posicions per intentar garantir el suport d'aquí a final de legislatura.
4: Les possibilitats que el PP aconsegueixi el suport de Junts es refreden després que Feijóo rebutgés i titllés de poc sèria la proposta que va fer Jordi Turull de reunir-se a Waterloo per parlar-ne amb Puigdemont.
2: Avui la vaga dels centres educatius continua al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. La CGT i la Intersindical han convocat una manifestació a Tortosa a les 10 del matí. Mentrestant, ja han votat el 30% dels professors a la consulta sobre si aprovar el preacord que proposa el departament o no. Demà se sabran els resultats.
4: A València ja es compleixen 18 dies lectius de vaga consecutius. La d'avui ha estat la segona nit en què desenes de persones acampen a la plaça de la Verge, al centre de la ciutat i a pocs metres del Palau de la Generalitat, en plena selectivitat. Avui han de continuar les assemblees als centres educatius.
2: I a Múrcia, els serveis d'emergència lluiten per extingir l'incendi que ja ha cremat més de 110 hectàrees. La UME hi ha desplegat 170 efectius i hi ha 50 vehicles que porten treballant-hi tota la nit. La previsió és que d'aquí a poc, a primera hora, s'hi incorporin els mitjans aeris d'extinció.
4: A l'Orient Mitjà escala la tensió pels atacs que hi ha hagut aquesta matinada entre els Estats Units i l'Iran. Les sirenes antiaèries han tornat a sonar després de setmanes a Kuwait i Bahrein. L'Iran assegura

0: assegura haver atacat diverses bases dels Estats Units d'aquests països i acusa els americans d'atacar una torre de comunicacions. L'exèrcit de Trump assegura haver actuat en legítima defensa i afirma haver aturat l'atac.
1: I Rússia assegura haver fet caure una trentena de drons ucraïnesos aquesta nit. El Kremlin denuncia que, tot i que els ha aturat pràcticament tots, hi ha hagut una central energètica que ha quedat afectada. Els atacs es produeixen 24 hores després que Rússia hagi llançat un atac a Ucraïna que ha deixat més de 20 morts i centenars de ferits.
0: Comença una nova sessió de control per Salvador Illa i els seus consellers al Parlament. Al llarg d'avui s'han de votar 9 mocions sobre qüestions com el sector primari, transició ecològica o medi ambient i sostenibilitat.
1: Avui comença la producció del nou Cupra Raval, que es fabricarà íntegrament des de la planta SEAT de Martorell. És el primer vehicle urbà elèctric de la marca. Calculen vendre en uns 40.000. Avui també Pedro Sánchez i Salvador Illa seran en aquest acte d'inauguració.
0: I a Barcelona comença el Primavera Sound. Actuacions com la de Guitarrica de la Fuente i la Winetta, entre d'altres, serà a partir de 6:15 de la tarda, avui, de forma gratuïta.
1: I a Berga, avui la passada del Tabal i els quatre gegants servirà d'acte inaugural de la Patum d'aquest any.
2: Vinga, doncs agafem els diaris.
3: Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión. Pues si esta es la lógica, ¿cuánto más es válida e imprescindible para un país?
2: Feijóo, gran protagonista a les portades, rebutjant negociar amb Puigdemont a Waterloo, la moció de censura.
1: A la portada del País, a l'Ara, el líder del PP menysté l'oferta de Junts de negociar-la a Waterloo. És, de fet, el principal titular, com deies, també la resta de diaris. És el que va dir ahir el Cercle d'Economia aquí a Barcelona. El que sí que va fer, també, com diuen a La Vanguardia, és que va subratllar que amb Junts sí que coincideixen ja en moltes altres votacions. Tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense, és la frase que han triat el periòdico, diari el que també li dediquen la fotografia de portada.
2: A l'Ara i al País han triat una altra imatge i han coincidit. Rússia llançant un atac massiu sobre Kiev.
1: Almenys 22 persones moren i més d'un centenar han quedat ferides. La imatge que ho il·lustra és la d'un home, un veí de Kiev, amb el cap embenat entre la runa, un cotxe sepultat per restes d'un edifici al seu darrere i al fons un edifici en flames. La portada del País, Rússia assenyala Europa com a objectiu legítim.
2: Però hi ha més qüestions, hi ha més temes que es colen a les portades, per exemple, la pressió a Omella, al cardenal, perquè el papa parli català a la benedicció.
1: Això el periòdico i a l'Ara, bisbes i polítics han instat a traslladar la petició al Vaticà. A l'Ara, una altra dada, és que entre Catalunya i les Canàries es pagarà el 20% del cost dels actes. També en aquest diari llegim que Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban.
2: Que aquesta dada del 20% està repartida, entre Catalunya i les Canàries. A Catalunya li toca el 6%. Les cadenes d'hotels espanyols comencen la seva sortida de Cuba.
1: A la portada del País, el grup Iberostar abandona la gestió de 12 hotels a l'illa per les amenaces de sanció de Donald Trump. La decisió eleva la pressió sobre Malià, que és l'empresa amb més presència a Cuba. I en aquest diari també llegim que els funcionaris defensen que David Sánchez, germà del president espanyol, va aconseguir plaça en un procés net.
2: El Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Ho porten a la portada de La Vanguardia. Mojtaba Khamenei viu, sosté, i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. També a La Vanguardia llegim que avui porten els hàbits saludables claus per viure més i millor, o això és el que prometen.
2: A veure.
1: I destaquen també que el Mundial de Futbol es jugarà més lentitud per la calor.
2: I l'AMB planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal.
1: És el principal titular al periòdico. L'AMB considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o del Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per la xarxa. També llegim que el Poder Judicial demana respecte davant les crítiques del govern als jutges.
2: Vistes les portades, llegim què diu l'opinió. Recordar el que ja no és obvi.
1: Editorial del periòdico. El Consell General del Poder Judicial va emetre ahir un comunicat recordant el que és evident, que les altes institucions de l'Estat qüestionen de manera preocupant la independència, responsabilitat i submissió de les lleis. Llegim el diari. No és acceptable que qualsevol actuació dels jutges es qüestioni quan afecta una família política. Un ciutadà corrent pot posar en entredit l'actuació judicial, però els polítics, quan ho fan genèricament, el que aconsegueixen és posar en evidència la seva pròpia negligència a l'haver sigut incapaços de fer lleis i implementar procediments de govern que impedeixin les presumptes arbitrarietats que denuncien.
2: Sobre Feijóo i la seva proposta a La Vanguardia, no fa falta arriscar.
1: És el que titula el director. El líder del PP va declarar que no era moment per presentar projectes per quan sigui president, sinó per parlar de l'elefant a l'habitació, que no era altre que el moment delicat que travessa Espanya pels casos de corrupció que afecten el govern. Qui va primer a les enquestes no té per què arriscar, deu pensar Feijóo. I Feijóo va rematar amb un Catalunya no hauria de seguir aspirant a aconseguir coses per col·lisió, ni per coacció, sinó per convicció.
2: Lleó 14 i la llengua catalana.
1: Editorial al diari ara el papa, com va fer Bergoglio, el que fa és adaptar-se als usos lingüístics que li proposa l'arcabisbat de visita. Per tant, és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui va fer la primera proposta a la baixa, segons apunten al diari. Destaquen que Lleó XIV sí que té sensibilitat per la diversitat lingüística, perquè quan va ser, per exemple, al Perú, amb comunitats indígenes, va aprendre quichua.
2: La veritable guerra és al Líban.
1: Al país, la invasió a gran escala llançada per Netanyahu saboteja qualsevol esperança d'acord perquè l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Des de Washington comencen a ser evidents, tot i camuflades, les senyals d'irritació amb el líder israelià.
2: Per aquesta via obrim les pàgines internacionals. Espanya i Alemanya encapçalen l'oposició a vetar la xinesa Huawei.
1: La Comissió Europea recomana als 27 prohibir equips del gegant de les telecomunicacions per risc per la seva seguretat. Ja hi ha països, de fet, que han exclòs la xinesa de la seva xarxa 5G. Espanya, no obstant, lidera l'oposició a aquestes relacions que podrien convertir-se en una obligació que tensa les relacions comercials amb la Xina.
2: Repressió als països del Golf per la guerra. Més de 1.000 detinguts.
1: Amnistia Internacional denuncia detencions sota acusacions de simpatitzar amb l'Iran. En parlen a La Vanguardia.
2: Els punts més controvertits de la llei Meloni de la Unió Europea.
1: El diari ara se centren en aquesta reforma migratòria acordada que s'inspira en les polítiques de la primera ministra italiana, especialment als camps de països tercers per deportar migrants que viuen a la Unió de manera irregular. Obre la porta a fer batudes, a deportar i detenir migrants fora d'Europa de manera indefinida i també menors.
2: Tornem cap a casa. Us ho dèiem fa un moment, el tema del dia al periòdico és per la mobilitat ferroviària, per aquesta aposta de l'AMB per un túnel de tren a la Diagonal. Com funciona això?
1: Doncs mireu, l'ENS posa sobre la taula una tercera galeria que connecti la ciutat per la Diagonal. Aquesta obra seria clau perquè la xarxa de trens absorbeixi l'augment de població. Hauria d'anar, això sí, a més de 50 metres de profunditat sota el metro, precisament, per, clar, no xocar amb galeries.
2: Ah, home, sí, important, això. El primer episodi de calor de l'any deixa 111 morts prematurs d'Espanya.
1: Una anàlisi de l'Institut de Salut de Carlos III vincula les altes temperatures registrades en les últimes setmanes amb aquest augment observat en la mortalitat. La xifra supera les estimacions d'entre 10 i 60 defuncions per calor esperables per aquestes dates. L'ONU, a més, avisa que l'estiu arribarà un niño molt intens.
2: Ja que parlem de calor, a La Vanguardia obre les pàgines de Societat el que preveuen els experts sobre el Mundial, que tindrà un joc més lent i menys rendiment per part dels futbolistes.
1: Més del 90% dels partits estaran condicionats per la crisi climàtica. Només 3 dels 16 estadis, de fet, compten amb climatització completa. Són el d'Atlanta, Dallas i Houston. Com afecta això als jugadors? Doncs ho han respost especialistes en medicina que diuen que si falta hidratació poden patir més rampes, sobrecàrregues, tendinitis, però també, fins i tot, cops de calor.
2: I ja tenim aquí els grans enemics d'aquest estiu... Les paneroles i el mosquit tigre.
1: Sí, perquè el canvi climàtic i l'alerta sanitària per antivirus han marcat aquest creixement de les plagues. Una primavera plujosa, l'arribada de la calor que explica que hi hagi més insectes. La part bona de tot plegat és que els embassaments acumulen aigua per 2 estius a la regió de Barcelona. Les reserves les tenim al 96%.
2: Avui al periòdico ja donen per fet que el papa parlarà en català, la benedicció de la Torre de Jesús.
1: L'arcabisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà, diuen al diari, per incloure la llengua catalana en els dos moments estrella de la presència de Lleó XIV a la Sagrada Família, prevista pel dia 10. A Madrid, per cert, per la preparació del papa... Ja estan vivint amb busos quilomètrics pels talls de trànsit que hi ha previstos per aquesta visita, prevista per aquesta visita del papa. Complica la mobilitat aquests dies per allà i avui la situació es veu que anirà encara a pitjor perquè es tallaran les places de la Cibeles i de Lima.
2: El país es fixen en la primera dona laica a la prefectura de comunicació del Vaticà.
1: Es diu Maria Montserrat Alvarado, té 47 anys, és presidenta i directora d'operacions des del 23 en una televisió ultraconservadora nord-americana i el perfil, doncs, que és la primera dona laica amb un alt càrrec al Vaticà. És mexicana.
2: Sobre el conflicte de l'escola catalana, avui al periòdico ens quedem amb la guia que han fet per entendre què voten aquests dies. Fins demà, els docents.
1: En format pregunta-resposta. Quin és l'increment del sou pactat? És veritat que les negociacions només han obtingut millores salarials? El no al preacord portarà a una vaga indefinida? Aquestes són algunes de les qüestions que responen. I, per cert, sobre la votació, un terç dels docents ja ho han fet.
2: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. El turisme va arribar a un nou rècord en un abril marcat per la Setmana Santa.
1: Espanya va rebre per primer cop aquell mes més de 9 milions de visitants internacionals i van deixar 11.600 milions d'euros al periòdico.
2: El cas d'una jove amb hemorràgia pulmonar a Barcelona alerta del perill dels vapejadors.
1: Detecten el primer cas d'aquesta lesió a l'estat i els professionals avisen que pot ser la punta de l'iceberg. Els experts alerten que les lleis antitabac han quedat obsoletes.
2: Detingut un home a Alacant per presumptament assassinar la seva parella.
1: El van detenir ahir i la Guàrdia Civil va passar a Callosa de Segura, segons EFE, la estrangulat. Si es confirma com a crim masclista, serà el 23 aquest any. Va passar al domicili en què convivien tots dos, tenen 48 anys i no tenien antecedents per violència de gènere entre ells. Tampoc tenien fills.
2: I a les pàgines culturals... avui arrenca el Primavera amb uns que ja hi han estat al Primavera Sound, de Cure ja hi ha actuat, i avui parlen amb ells a La Vanguardia.
1: Sí, de fet, entrevisten el seu líder, que diu: sempre consulto les decisions importants al xaval de 19 anys que vaig ser, és el que diu en aquesta conversa. Parlen de molts temes, però un que m'ha cridat l'atenció és la pandèmia, perquè explica que es va llegir 100 llibres durant el confinament i que va escoltar molta música. En parlen perquè va ser, de fet, en aquell període que van parir un àlbum. També diu que en un moment que no s'esperava arribar als 30 anys, ni als 40, ni als 50, però que aquí estem, té 67 ara.
2: A La Vanguardia i a l'Ara, avui també dediquen un tema als imprescindibles. Imprescindibles d'aquest Primavera, entre els quals aquests que sonen, DXX.
1: Actuen dissabte a tocar de mitjanit, però també Massive Attack, dijous a les 10 de la nit, Doja Cat, dijous a 11:45 de la nit, Skrillex, el divendres a la 1 de la matinada, però també hi actuen artistes d'aquí, com per exemple la Bad Gyal. Como yo me pongo más cara, cara. Bad Gyal, que serà dijous a la 1:20 de la matinada.
2: I nosaltres aquí també farem la guia d'aquests imperdibles amb el Borja Duñó de la Time Out. Serà a partir de 9:45 del matí. Una gran festa culminarà la reforma integral de la Rambla.
1: L'Ajuntament invertirà 500.000 euros en un espectacle participatiu dissenyat per Lluís Danés, que se celebrarà el 13 i 14 de febrer. Ahir algú es veia ressò per X que la nova Rambla de Barcelona elimina les rajoles mítiques que simulaven onades que et duien fins al mar i passen a ser rajoles en forma quadrangular sense dibuix.
2: El terror youtuber revoluciona el cinema de gènere. I
1: found something. La irrupció de dos noms, Kane Parson i Curry Barker, que estan batent rècords de taquilla amb Backrooms i Obsession, ha sigut comprada amb aquesta aparició als 70 de la generació de Spielberg, Carpenter i Craven. Backrooms, aquesta pel·lícula que sona al tràiler, arriba divendres als nostres cinemes i es basa, mireu això, en uns vídeos fets per YouTube. Eren clips molt curts i això és el que va inspirar en aquest director, que és molt jove, un noi que no té ni 21 anys, a fer aquesta pel·lícula que ho està patant als Estats Units, més de 70 milions d'euros a les taquilles.
2: I la Sabrina Carpenter, que perquè ho tingueu clar, és aquesta. Ha demanat un ordre d'allunyament.
1: Sí, la cantant l'ha demanat contra un presumpte assetjador que va intentar colar-se a casa seva a Los Angeles el passat 23 de maig. Carpenter va identificar-lo.
2: I se subhasten els exquisits vins de Stalin.
1: Sí, perquè a Geòrgia es conserva la col·lecció única de 40.000 ampolles de vins, que inclou exemplars que van des dels tsars russos fins i tot a ampolles de Napoleó. Després de passar per les mans del règim soviètic i acabar sota el control de Stalin, ara el govern del país ha decidit obrir l'enoteca al públic. De moment, catalogaran les ampolles, la seva història, i més endavant les se subhastaran.
2: I qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
1: A La Vanguardia, verd per Clint Eastwood, que s'ha retirat oficialment del cinema als 96 anys, vermell per Putin, al periòdico semàfor verd per la presidenta del Consell General del Poder Judicial, vermell per Lluís Picazo, que és pare manyanet de Colòmbia, dues víctimes l'acusen d'abusos, i tots semàfors verds al diari Ara, entre ells per Victoria Spundberg, que ve de guanyar 3 premis Max.
2: Agafem els esportius. S'acceleren les sortides.
0: A l'esport, sentíem abans el Santi Ovall amb la informació de la venda d'Ansu Fati al Mònaco. El diari també parlen de que Mendes busca sortida a Casador per 20 milions d'euros. Bardaggi prioritza una sessió i Ter Stegen serà el gran culebrot en aquesta carpeta de comiats.
2: Les raons de Julián Álvarez.
0: A Mundo Deportivo, on diuen que sense ser un nou pur, dins del Barça hi ha consens total de que l'Aranya és la millor opció possible en el mercat actual. Valoren d'ell el dinamisme, la pressió, com s'associa, el que aporta pilota aturada i que té gana de títols i que, a més, doncs és mediàtic.
2: I l'opinió del dia sobre les eleccions.
0: El País, de Marian Otamendi. Democràcia, el Real Madrid. Manon Tropo. No massa, en italià. Diu que el Madrid no té accionistes, sinó una cosa més poderosa i volàtil, un accionariat emocional que en els bons temps és el seu actiu més gran i que en els dolents la seva amenaça més gran. Remata dient que el problema del Madrid és que la seva democràcia està dissenyada perquè quasi ningú la pugui disputar.
2: Hi ha nascut una nova rivalitat.
0: La de la Fórmula 1 entre Barcelona i Madrid. Ho llegim a La Vanguardia després de la presentació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya d'ahir. El CEO de la competició, Stefano Domenicali, diu que aquesta rivalitat beneficiarà els dos circuits, a les dues ciutats, però creu que Catalunya trobarà a faltar no tenir Fórmula 1 en anys seguits.
2: Sortirà victoriós i Espanya també.
0: Ho diu Ilia Topuria, el 14
2: Mira,
0: de juny.
2: Mira, fa temps que no en parlàvem.
0: Sí, ja començarem a parlar, perquè el 14 de juny lluitarà a la Casa Blanca, en aquest esdeveniment que està preparant la UFC.
2: A la Casa Blanca?
0: A la Casa Blanca està muntant un ring, bueno, no és un ring, és un octàgon, sí? Per dir-ho correctament, i allà faran un d'aquests esdeveniments d'arts marcials, de lluita lliure, Entrevista avui al diari AS.
2: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
0: Cap als que no la reconeguin, és una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula La La Land. No sé si l'has vist.
2: Sí, tant.
0: Ah, vale,
2: sí, doncs, sí. Comença amb un ball preciós, enmig d'una carretera, en un embús.
0: Toques algun instrument, tu, Marina?
2: Toco algun instrument.
0: Toques algun instrument, sí. Vaja. Bueno, no sé si el toques tan bé com per sortir a un escenari en cas d'emergència.
2: En cas d'emergència, quina seria l'emergència?
0: Doncs això ha passat un músic que es va haver de marxar enmig del concert d'aquesta banda sonora de La La Land perquè es trobava malament i van haver de buscar una alternativa al públic. Això ha passat a Austràlia durant aquest concert. Després de la pausa, alguna cosa passava perquè estava sent més llarga de l'habitual. Va ser llavors quan un dels músics, compositor i guanyador de l'Oscar, Justin Hurwitz, va pujar a l'escenari i va explicar que un dels músics principals de la banda no es trobava bé i havia de marxar cap a casa. I llavors va aparèixer aquesta escena de pel·lícula, mai millor dit, de "Hay algún médico en la sala?"
2: Clar,
0: doncs, "Hay algún músico en la sala?", no? Doncs Sterling Nassa, un jove de 21 anys, estudiant de Relacions Internacionals, va aixecar la mà, el van triar, li van explicar breument el que havia de passar, el que havia de tocar i què passaria durant el concert. Es va posar al teclat, fins i tot va fer un solo. El va resoldre.
2: Es va animar el tio,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, va dir que al principi havia sentit pànic, però que, escolta, que després es va centrar en gaudir de l'experiència.
2: Doncs va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia, justament.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com estem?

0: O és que avui he agafat dues cançons que m'agraden molt, eh?
1: És meravellosa, aquesta, Cagliari 88.
0: He agafat dues cançons que m'agraden molt.
1: És que, a més, aquesta cançó dels Antònia Font, la visualitzes,
0: sí,
1: el moment.
0: Sí. No? Veus tota la història,
1: tota
0: te la imagines...
1: Sí.
0: És una passada, és una absoluta passada de cançó. I, clar, l'he barrejada amb un absolut referent de la música històrica.
1: A veure.
0: Aviam.

0: Uau, arriscat, eh?
1: Avui la intrahistòria d'aquesta barreja que he fet és que he començat fent-la amb la base d'Antònia Font i amb el cant de Let It Be. I a meitat no m'agradava. I he dit, calla, què puc fer? I he canviat. I llavors he agafat la base de Let It Be i canta Antònia Font. I he estat del triple de temps, tot perquè no m'estava agradant. Saps allò quan comences a enfrontar-te a una cosa que és un mur i comences a gastar emocions? Doncs exactament això.
0: I dius, vaig tirant, fins que dius, és millor. Dius, és com quan vas a aparcar.
1: Sí,
0: entres,
1: sí.
0: Intentes començar a fer maniobres, dius, no, espera, és millor que surtis. Exacte. i tornis a fer la maniobra d'una.
1: Vaig al pàrquing i pago, que per un dia no passa res.
0: O li pago algú que me la parqui directament,
1: exacte,
0: no?
1: Directament, senyor, per favor. Doncs he acabat fent això, he acabat traient un altre cop el cotxe i tornant-lo a aparcar bé.
0: I t'ha costat encaixar-ho perquè els tempos varien molt?
1: Sí, perquè Let It Be, com que van jugant amb el temps, ara és una miqueta més ràpid, ara és una miqueta més lent, no sé què, i no em quadrava res. I de sobte he dit, mira, saps què? Ho faig al revés i és millor que adapti una cançó que sempre és estable, per dir-ho així, a la base inestable.
0: Va, doncs veiem com ha quedat.
1: A veure què tal.
0: Som-hi.

0: És magnífic.
1: És molt xula.
2: Abans però, de sortir,
0: com has fet això? Has alentit alguna?
1: He hagut d'anar variant com, o sigui, la rapidesa amb la que cantava el senyor Antonio Font, clar.
0: Clar, perquè anava massa ràpid.
1: Ah, efectivament.
0: Pel tempo de l'Eric D. Albert Bermúdez, gràcies, va, que vagi bé. Que vagi

0: Bon dia a tothom, són les 8 i la febre per la visita del papa va pujant. I aquí la pregunta és, i això qui ho paga?
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Hem conegut ja quan pujarà la factura del viatge papal a Espanya, en total 25 milions. Als catalans ens toca abonar, de moment, un 6% del total. Els canaris, el govern de les Canàries, posaran un 12%. Madrid pagarà només en espècies, només cedint espais. El 45% del cost el pagaran les empreses patrocinadores, entitats privades, bancs, energètiques, que després tindran deduccions fiscals. L'Església aporta només un terç dels diners d'aquests 25 milions entre el que recull dels feligresos i les donacions directes. I després hi ha la polèmica amb l'ús del català en aquesta visita al papa. Aquí, entre tots, han tingut poca vista, poc interès o poca traça, perquè ja ha passat que un papa xerri en català a Catalunya i segur que allò 14 no hi posaria o no hi posarà cap pega. I ara tots a córrer per aquesta poca vista, per intentar redreçar la situació. Estan corrent ara, estan intentant negociar perquè això canviï i el papa, efectivament, pugui adreçar-se, pugui fer la benedicció de la Torre de Jesús en la llengua que parlem aquí a Catalunya, el català. Més de 46.000 alumnes catalans, per cert, s'ho han tinta aquests dies preparant-se a la selectivitat, unes proves que coincidiran amb aquesta visita del papa, i això, al marge de si volen encomanar-se a Déu perquè els porti sort, serà un mal de cap afegit, perquè implica un extra de planificació en un dia que ja és de nervis per no arribar tard i assumir que entre examen i examen serà millor que no es moguin perquè la mobilitat aquell dia serà complicada. Això és el que els estan recomanant. Igual com des del Ministeri de Treball s'aconsella a tothom qui pugui, que faci teletreball, cosa que ja hem explicat en altres ocasions, que no es poden permetre 2 de cada 3 treballadors a Catalunya. I aquí és notícia que hi ha discrepàncies entre el govern de Pedro Sánchez i el de la Generalitat, perquè aquí han sortit de dir, home, potser no cal això de demanar que es teletreballi, perquè nosaltres intentarem garantir que es pugui haver una mobilitat adequada. En fi, que els preparatius per la visita del papa ja han començat. Avui serem en directe en diversos punts. Ara passen una mica més de 2 minuts a les 8 del matí. I ara ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Ara et pregunto per avui, però de cop se m'ha acudit... Li plourà el papa? O encara queda molt per saber-ho?
2: Per ser allò certés, està lluny. El que podem assegurar és que es passarà calor i xafogor. Farà molt de sol. Vist des d'avui, ha de fer sol i molta calor a principis de la setmana vinent. Anem al més immediat, que
0: vinga, anem per
2: clar.
0: Avui, sí.
2: Doncs d'entrada, ara mateix la temperatura és més baixa arreu de Catalunya que els darrers matins, 20 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Ens apropem als 10 graus a gran part de la Catalunya central o a les valls del Pirineu i el dia es presenta radiant. Hi haurà alguns núvols, sobretot al matí a les comarques de Girona, però farà molt de sol, hi haurà menys humitat que ahir, per això el dia serà més vistós, un cel més blau, i això ajudarà que la temperatura es mantingui alta, però amb sensació de calor diferent a la d'ahir. Ahir es notava xafogor, avui no, avui serà una calor més agradable, amb màximes de 25 a 30 graus a la major part de Catalunya. Durant la tarda, marinada una mica forta. I es confirmen canvis de temps per demà i divendres. El que més notarem, no farà calor. També fins i tot fresca en molts moments. I amb pluja entre demà a la tarda i la matinada de divendres, que afectarà pràcticament tot Catalunya i compta perquè amb algunes tempestes que podran comportar aiguats.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Passant 4 minuts a les 8 del matí, Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: Avui a Pedro Sánchez el tindrem aquí a Catalunya. Clou a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia un dia després del pas de Feijóo.
3: Una visita, la de Feijóo, que ha deixat el gag de la invitació de Junts a Waterloo, un peatge improbable per una moció de censura que no acaba d'agafar forma, i una intervenció, la de Sánchez, que arriba sota aquesta ombra, la de la moció, i també la dels escàndols de corrupció.
0: La visita del papa dispara l'expectació, però també està fent ploure les polèmiques.
3: Per l'ús, pel poc ús, més aviat, del català i per qui l'està pagant. Mentre els souvenirs papals proliferen a Barcelona, el govern català intenta discretament que el català guanyi pes en les paraules del pontífex davant la decepció que ha causat la benedicció de la Torre a la Sagrada Família en castellà. I la indignació de les butxaques és perquè Catalunya pagarà un 6% de la visita i Madrid no res.
0: I es complica la guerra al golf.
3: Kuwait suspèn els vols i redirigeix el trànsit aeri pels atacs que l'Iran ha reprès. I els Estats Units també han bombardejat l'illa de Keshem. Això deixa el secretari d'Estat Marco Rubio, això deia, perdó, fa poques hores.
4: Talks with Iran are not like talks with Switzerland. Okay? They're very different.
3: Que Iran no és Suïssa, deia, intentava justificar així que les negociacions són difícils, tot i que deia que anaven bé.
0: I segur que si agafeu el metro heu notat problemes de cobertura en el metro de Barcelona.
3: Més passatgers, més ús de dades i menys internet. TMB admet que depèn de l'hora del dia, en alguns punts la sobrecàrrega a la xarxa deixa alguns passatgers sense connexió.
0: I mentre la Patum crema Berga, Barcelona s'encén avui al Primavera Sound.
3: Tret de sortir d'aquesta tarda amb una sessió inaugural gratuïta amb Guitarrica de la Fuente, Wet Leg o Wineta en una edició que porta a Barcelona també a The Cure, Massive Attack, Skrillex o Gorillaz.
0: És dimecres. I avui a l'Aquí Catalunya...

A la secció per desmuntar l'extrema dreta parlarem de la machosfera, de la masclesfera, n'hauríem de dir. Això serà a partir de les 9. Abans, ens demanem per la viabilitat de la moció de censura, per com veuen també els empresaris aquesta proposta de Feijó, si estan disposats a ajudar-lo a convèncer Junts. Parlarem amb la presidenta del Cercle d'Economia. I ja després, als imperdibles, abordem la polèmica sobre la imitació de la Montserrat Caballé per part de la Judit Martín, allò que va promoure Lluís Pasqual. I a l'arrencada del Primavera Sound també serà part dels imperdibles d'avui. A partir de les 10, el racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, on recupereu després, quan vulgueu, a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la web de SER Catalunya.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minuts de les 8 del matí. D'aquí una setmana tindrem ja el Papa a Catalunya. I la notícia d'última hora és que diverses entitats sobiranistes volen enviar una carta conjunta al Papa Lleó. La signen la Lliga Espiritual, l'ANC, Òmnium i el Consell de la República.
2: Sí, la lliuraran al Pare Abat de Montserrat, Manel Gasca, amb la voluntat que pugui fer-la arribar al Sant Pare. En la missiva a la qual hem tingut accés, li demanen al Pontífex que integri i prioritzi el català en la seva visita. Sostenen aquestes entitats que van ahir la Torre de Jesús en català. És la fita que esperaria Antoni Gaudí, una fita que esperaria que es fes en la llengua des de la qual va exercir la seva fe cristiana. També recorden en la carta que l'arquitecte va ser perseguit per les autoritats espanyoles per emprar la que era la seva llengua materna.
1: Ara seguirem amb aquesta polèmica relacionada amb la llengua i ja us anticipem que ens diuen fonts d'aquestes entitats que en les properes hores coneixerem més coses que preparen per aquell dia de la visita del Papa. Per tant, veurem si és en format també mobilitzacions. Ja sabeu que des de fa dies s'estan perfilant i tancant els últims detalls. Un dels escenaris més destacats d'aquesta visita és la Sagrada Família. Allà el Papa beneirà la Torre de Jesús el dia 10. Anem cap allà en directe per veure com estan anant aquests preparatius, quin és l'ambient. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Això a menys d'una setmana, on ets i què veus ara mateix?
3: Mira, ara mateix som davant de la façana del naixement i aquí veiem molt moviment. Hi ha desenes d'operaris que des d'ahir ens deien que estan muntant les estructures per les pantalles gegants, tant davant d'aquesta façana, que hi ha dues estructures enormes i també unes grades, com a la façana de la Glòria. També hi ha moviment als carrers del voltant, on ja hi veiem les estructures que hauran d'aguantar les pantalles gegants. N'hem vist fins a 4. Són com uns arcs que passen per sobre del carrer i encara, evidentment, hi falta la tela, que després es projectarà la retransmissió que hi haurà dintre. I encara al voltant, al carrer Marina, ja el veiem tallat amb els camions de televisió que s'estan instal·lant i cada vegada l'espai és més restringit. De fet, els jardins de davant de la façana del naixement ara estan plens de generadors, no s'hi pot accedir i cada cop estan limitant l'espai. De fet, ara mateix per davant d'aquesta façana amb prou feina s'hi pot passar. Jo m'he despistat un moment i quasi bé m'han tancat a dintre, que per sort he pogut sortir jo.
1: Ai, mare.
3: I això, pel que ens deien els veïns d'aquí al voltant, ha generat malestar, perquè diuen que no els deixen treballar amb calma i que més fan molt soroll.
4: Bueno, és una mica caòtic perquè, mira, ja veus, avui quasi no puc obrir perquè tenia les valles aquí davant del quiosc i, clar, he tingut d'anar a parlar amb l'encarregat. En principi me les trauran, però, clar, a mi m'afecta el negoci. No em sembla malament, el que passa que, clar, a mi m'obliguen a tancar el dia que ve el Papa. Me'l prenc com un dia de festa, però, clar, tota la infraestructura i tot.
5: Bueno, han tallat molts carrers, estan fent soroll per les nits, avui a les 3, 6 del matí, per muntar tot això, no s'ha pogut dormir. Però, bueno, a veure, suposo que entenc que és un moment que és important, però, clar, bueno, pel que sé, ma mare treballa per aquí, li tancaran els restaurants i portarem, encara que una setmana o així. A veure, pels veïns és una mica putada, la veritat, perquè tallaran busos, ma germana anar a la uni, no podrà pillar el bus, té exàmens i tampoc donen alternatives, o sigui que...
3: Aquí s'ha de tenir en compte que hi han de venir 8.000 persones, 4.000 que entraran a dintre de la basílica i 4.000 que estaran a l'exterior acompanyats de les màximes autoritats de l'estat espanyol, com els reis, el president Pedro Sánchez, el president Illa i altres representants de la Unió Europea.
1: Mare de Déu, quin sorollam que realment hi havia, això, ben d'hora al matí, que potser els oients pensaven, ui, com molesta. Sí, sí, però és molt icònic del que estan vivint aquests veïns del voltant de la Sagrada Família aquests dies, que no només és el dia de la visita, que aquests preparatius ja fa uns dies que duren i que, vaja, que fan la guitza d'aquesta manera. En quin punt exacte deies que està passant tot això?
3: Això a les dues bandes principals de la Sagrada Família, tant davant de la façana del naixement, on és el moviment principal, aquí és això, on hi ha unes grades instal·lades i veiem les estructures més grans, on hi hauran d'haver-hi les pantalles que projecten, com deien, el que hi haurà a dintre de l'edifici, i també a la façana de la Glòria, on també hi ha bastant moviment.
1: Doncs, Miquel, segueix voltant per allà i ens segueixes acostant testimonis, perquè vaja, això també és la cara bé de la visita del Papa. Fins ara.
3: Fins ara.
6: De cridar al món, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs.
1: I estem escoltant l'Alfred García, perquè ja sabem que serà un dels que actuarà amb motiu de la visita del Papa, a part de Sergio Dalma.
7: Així mateix ho ha dit ell mateix a les xarxes socials. L'artista català Alfred, l'excursant d'Operación Triunfo també, oferirà aquest concert especial amb motiu de la visita del Papa, cantant en aquest esdeveniment oficial programat pel proper 9 de juny, que és dimarts que ve, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De moment aquests són els detalls que tenim. Ell i Sergio Dalma, que ja sabem que cantava també.
1: Que els dos en principi cantaran en català, això sí que ho sabem. El que no sabem és què passarà encara amb l'ús del català per part del Pontífex. Perquè aquesta poca presència que en principi s'ha vist o s'ha comunicat que hi haurà del català en aquesta visita ha aixecat polseguera, no només de polítics, també de la societat civil i de bona part de la mateixa Església Catalana.
7: Fonts del Departament de Justícia confirmen que ho estan intentant tot, però que la darrera paraula la tenen al Vaticà.
8: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs s'ha traslladat aquesta importància del català en el país.
7: Destacava també la consellera Paneque que la cerimònia de la Sagrada Família i la resta del viatge hi ha molts altres moments rellevants en què el català estarà present. També el president del Parlament, Josep Rull, ha fet gestions amb el Vaticà i els bisbes catalans per insistir en aquesta importància que es parli català en la benedicció de la Torre de Jesús. Des de l'arcabisbat de Barcelona neguen que hi hagi un acord tancat i també assenyalen que la pilota és la taulada de la Santa Seu.
1: Insisteixo, aquí hi ha hagut molt poca vista perquè dubto que el pontífex hi posi cap pega a poder fer servir una mica més el català en aquesta benedicció de la Torre. Des de l'oposició, de fet, no contemplen cap altre escenari que no sigui aquest, que el Papa parli català en aquest moment que quedarà per la posteritat.
9: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
10: Nosaltres farem totes les accions que estiguin al nostre abast per també poder reconduir aquesta situació inexplicable.
11: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte.
1: Fins i tot Oriol Junqueras ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que en aquest acte de la benedicció hi hagi, es faci en català. És que és transversal aquesta indignació. També hi ha decepció dins la pròpia Església Catalana que assenyalen sense embuts la Conferència Episcopal Espanyola.
7: El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, creu que l'Església Catalana no ha estat prou activa per assegurar que el català tingui la presència adequada a la cerimònia. Fins i tot el bisbe de Girona, Octavi Vila, lamenta que el papa faci part de la missa en català a Espanyola. Espera, de fet, que canviï de parer.
12: És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estan a
7: confia que hi ha temps fins dimarts i, per tant, hi ha marge per una rectificació i demanava a la resta de participants de la cerimònia que s'expressin també en català.
1: Polèmica 1 al català, l'altra és sobre el cost econòmic d'aquest viatge. Catalunya i les Canàries, entre totes dues, pagaran el 20% de la factura d'aquest viatge al Papa.
7: Mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. Es calcula que tot el viatge a Espanya costarà aproximadament 25 milions d'euros. El govern de la Generalitat té previst fer una aportació de 1,6 milions, és el 6% del total. Pressupost que ha vinculat a la taxa turística. Canàries abonarà el doble que Catalunya, és a dir, uns 3 milions, i el 45% del cost el paguen també empreses patrocinadores d'aquest esdeveniment, que tindran deduccions fiscals. El 30% surt d'aportacions de fidels i un 5% de les donacions.
1: I després hi ha la recomanació del teletreball. La Generalitat discrepa amb el govern de Pedro Sánchez, la troba absolutament exagerada. El president Illa ha sortit a dir que no recomanarà el teletreball perquè la mobilitat està garantida. Pol Valero.
13: El Ministeri de Treball ha fet una crida a empreses i plantilles a planificar amb antelació possibles mesures per reduir desplaçaments innecessaris i assegurar-se que no s'interromp l'activitat econòmica durant la visita del Papa. La Generalitat, però, no s'ha fet seva la recomanació de treballar a distància. Sílvia Paneque, portaveu.
8: No sé si seria un bon missatge que quan hi hagi visites de cap d'estat, doncs el govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors i treballadores. Per tant, el punt de vista del govern és que s'ha d'assegurar la mobilitat en aquests esdeveniments i amb els que vinguin a futur, en qualsevol visita de cap d'estat.
13: La legislació vigent contempla el teletreball en situacions que dificultin l'accés als centres.
1: Són les 8 i 16 minuts. No hi ha escletxa en la moció de censura amb la qual el PP vol fer saltar la legislatura de Pedro Sánchez.
14: Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencia. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
14: Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
16: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
17: Vale. Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
18: ¿Vale? Vamos, por favor.
1: Vamos a hablar de coses sèries. Alberto Núñez Feijóo declina la invitació enverinada de Junts, rebutjant a Waterloo i negociar la moció amb Carles Puigdemont. Guillem.
2: Sí, enverinada, inassumible, aquest peatge pel líder del Partit Popular. El van abordar els periodistes quan va sortir d'intervenir del Cercle d'Economia, d'aquestes jornades que avui clou Pedro Sánchez, i davant de la munió de carxofes de càmeres dels reporters va dir això que tu ara mateix ressenyaves. Li ha ensenyat el camí de Waterloo Jordi Turull, el número 2 de Puigdemont.
1: Clar, i aquí som on érem fa un any, ja va passar això. Feijóo ja ha aprovat de fer una moció de censura, de veure si Junts respirava bé, i a Junts ja li van dir, passi per Waterloo si vol alguna cosa. En fi, que el que tenim ara mateix és una situació raríssima, on la proposta de moció de censura continua viva, però absolutament dins d'un laberint. Us deia, no és la primera vegada que Junts insta Feijóo a peregrinar fins a Waterloo, una condició ara com ara inassumible pels populars, si més no, públicament, Xavier Balló.
17: No és la primera vegada que Junts repta a Feijóo a anar a Waterloo i validar políticament a Puigdemont si vol els seus vots, però aquest cop el partit assegura que està disposat a escoltar el líder popular si fa aquest pas i deixa Vox al marge de l'hipotètic govern que sorgiria de la moció de censura. El partit no hi tanca la porta, però posa una condició difícilment transitable per un PP que ha fet del discurs contra Puigdemont i contra l'amnistia un punt essencial de la seva oposició a Sánchez. Feijóo ha esquivat parlar explícitament d'aquesta opció, però ha donat a entendre que no es pren seriosament la proposta de Junts. En tot cas, ha insistit que la situació del govern espanyol és insostenible i que aquells que volen eleccions han de passar a l'acció.
1: I tampoc és el primer cop, sinó el segon, que Feijóo s'ha adreçat a l'empresariat català per defensar la caiguda del govern de Pedro Sánchez.
2: Fa mig any ja va demanar als empresaris catalans ajut per convèncer Junts de fer caure Sánchez. Escoltant Feijóo, hi havia Albert Batet, adjunt de Puigdemont, que també va aprofitar la presència del lehendakari Manuel Pradales, del PNB, per parlar en privat amb ell durant uns minuts.
18: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
2: Això deia Pradales. Des dels nacionalistes bascos tanquen la porta a aquesta possibilitat de moció amb més contundència, fins i tot que Junts, totes les parts implicades, val a dir, han contemporitzat davant d'una operació improbable, però no descartada fins ara per ningú.
1: Que el cap de l'oposició va arribar a Barcelona amb un missatge pels empresaris catalans, però ells també en tenien un pel líder del Partit Popular.
19: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
2: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, instava Feijóo a venir-se a negociar el nou model de finançament. El govern espanyol vol que Catalunya obri una propera ronda de contactes amb les comunitats sobre el nou sistema, el qual necessita de l'aprovació del Congrés perquè sigui una realitat.
1: A 9:45 en aquest programa, la presidenta del Cercle d'Economia en directe. I aquí a Catalunya, Salvador Illa no haurà de comparèixer al Parlament sobre els presumptes casos de corrupció que afecten el seu partit, i no ho farà perquè Esquerra i els comuns l'han salvat, han rebutjat alterar l'ordre del dia del ple i han tombat la petició que feien Junts i el PP per forçar el president a donar explicacions. Laura Pons.
20: Illa no haurà de comparèixer perquè els socis ho eviten, tot i que els republicans dilluns sí que demanaven explicacions.
21: Exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
20: 24 hores després, però, els de Junqueras diuen que no volen traslladar el debat del Congrés al Parlament.
22: No espanyolitzarem el Parlament de Catalunya.
20: Una decisió que ha encès l'oposició. Junts els critica perquè diu que encobreixen els socialistes.
1: I a aquesta hora sapigueu que si heu d'agafar el tren l'R2, l'R2 Nord o l'R11, hi ha retards de més de mitja hora perquè hi ha hagut un robatori de coure. La novetat és que s'afegeix als problemes i s'ha hagut d'interrompre l'R8. Per tant, està sent un matí complicat pels usuaris de Rodalies de segons quines línies. I si sou usuaris habituals del metro de Barcelona, potser heu notat que hi ha certs trams on perdeu la connexió a internet.
23: La cobertura no funciona, sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
24: A totes les estacions, a l'andana, principalment. La blau, la verda, que és la que més utilitzo.
1: Pau Puig, bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Des de TMB admeten que en alguns punts i en certs moments del dia la infraestructura no té prou capacitat per l'alta quantitat de passatgers que hi té.
0: Des d'abans de la pandèmia, els passatgers del metro de Barcelona han augmentat un 16,5%. En un dia laborable l'agafen 1,5 milió de persones. Segons el professor d'informàtica, multimèdia i de la comunicació de la UOC, José Antonio Morán, això pot afectar la cobertura.
3: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
0: Però aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha més demanda de dades, de persones que miren fotos i vídeos i actualitzen contínuament Instagram o TikTok.
3: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada doncs, perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale, són continguts que generen molt tràfic de dades.
0: Són declaracions a Ser Catalunya.
1: Clar, el metro té cobertura 4G a tota la xarxa, però tema B, ja ha iniciat converses amb les companyies telefòniques per poder-se passar al 5G.
0: Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels bloquegen l'entrada de la cobertura exterior. Per això cal muntar una xarxa directament a dins. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, ha de garantir la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I quan el metro entra un túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha a sota la via. Segons Morán, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar continguts en els telèfons amb aquesta tecnologia, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
3: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
0: Per això calen estacions base que puguin gestionar més trànsit de dades.
1: I a punts concrets de la xarxa de metro on gairebé sempre falla aquesta cobertura, i tu ho has comprovat fent viatges en diferents dies, en diferents companyies, per detectar quins són els trams més problemàtics.
0: Segons aquest mapa aproximat de la cobertura al metro de Barcelona, hi ha punts concrets on deixa de funcionar gairebé sempre, independentment de la companyia. La majoria d'usuaris coincideixen que la L1 és una de les que porta més problemes.
4: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
0: Falla sobretot entre Sant Andreu i el Clot, juntament amb la L5, són les dues línies que, segons TMB, mouen més passatgers. A la línia blava hem detectat que falla principalment a un dels trams més concorreguts, entre Sagrada Família i Hospital Clínic. A la L2, un dels trams on acostuma a fallar la cobertura és entre el Clot i Verneda, i a la L3 presenta problemes entre Passeig de Gràcia i les Ceps.
5: La línia 3... hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. La Ceps, Fontana i Penitents, normalment.
0: I a la L4 entre Bogatell i Urquinaona. En canvi, a la L9 i a la L10, tot i ser les més profundes, no hi ha tants problemes de connexió, segons Morán, perquè les línies són més noves i tota la infraestructura és més moderna.
1: Que escolteu, està molt bé que s'inverteixi en posar 5G a la xarxa del metro, però potser una cosa més barata seria posar llibres a les andanes i que la gent llegeixi en aquests trajectes, que no està de més. Pau, gràcies.
0: A vosaltres, fins ara.
1: Més notícies. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula que el tren perdrà 1,5 milió de viatgers pels retards i pels augments de temps en els trajectes. Just aquest matí us estem explicant aquest robatori de coure que hi ha hagut i que està fent que hi hagi retards de més de mitja hora a moltes línies. Segons l'últim informe d'aquesta entitat, potser això resta competitivitat al ferrocarril. Podríem treure-li el potser, eh? Segur que resta competitivitat al ferrocarril i la demanda es trasllada al cotxe i a l'avió. Laura.
7: Si de fet, si mirem el detall, segons les estimacions de la comissió, més de 509.000 viatgers abandonen l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. De tots aquests passatgers, que estima que el tren perdria entre les capitals, la majoria de persones el substitueixen pel vehicle privat, 282.000 persones, tot i que el tren tingui un cost clarament inferior. En canvi, unes 207.000 persones es decantarien per l'avió.
1: I les empreses de control de plagues adverteixen que les pluges de la primavera i aquesta onada de calor de finals de maig són l'escenari ideal perquè mosquits i paneroles proliferin arreu del país. El canvi climàtic augmenta les temperatures a totes les estacions i fa que els cicles de reproducció pràcticament no s'aturin en tot l'any. Oriol Soler.
6: La calor i l'aigua estancada procedent de les pluges de la primavera són el còctel perfecte per la proliferació de paneroles i mosquits. Els controladors de plagues ja constaten que n'hi ha més del que és habitual en aquesta època de l'any.
25: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis
8: estan detectant unes poblacions elevades.
6: És Andreu García, portaveu de la Patronal de Control de Plagues. L'entitat recorda que els mosquits transmeten malalties com el dengue, el zika o el virus del Nil i que les paneroles poden transmetre la salmonelosi de manera indirecta contaminant aliments i les superfícies per
1: consumir. I parlant del canvi climàtic, de les altes temperatures, tenim aquí ja el primer gran incendi de la temporada.
9: Ahora da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Está... Es que como venga para acá se la ha quemado alguna casa, hostia. Es que viene para acá.
1: I quan dic aquí, vull dir a Espanya, concretament a Múrcia, cremen les garres.
7: Ja hi ha 110 hectàrees calcinades, la unitat militar d'emergències ha desplegat 170 efectius i 50 vehicles. Quan surt el sol, està previst que s'incorporen també ara mitjans aeris a les tasques d'extinció. De moment, hi ha un centenar de persones que han hagut de passar la nit fora de casa, però després de dies de calor sufocant, la caiguda de les temperatures ha fet que millorin aquestes perspectives.
1: Controlar l'evolució de l'Alzheimer amb el telèfon mòbil, això serà possible gràcies als biomarcadors digitals, així és com es coneixen. És una eina que permetrà monitoritzar de manera contínua aquests pacients, igual com fan els cardiòlegs amb les malalties coronàries.
7: Els anomenats biomarcadors digitals, que s'obtenen a través de telèfons mòbils i altres dispositius, permeten fer un seguiment continu del pacient, saber com parla, com es mou, com raona, tot això en tot moment, no només durant la visita amb l'especialista.
1: I obrim ara una finestra al món. Torna la pluja de míssils al golf.
10: Això són uns conductors de Kuwait a l'autopista que s'estimben al veure les llumetes dels míssils al cel. Kuwait i Bahrain, aliats nord-americans, han hagut d'activar els sistemes i les sirenes antidefensa pels atacs de l'Iran i els Estats Units han bombardejat també l'illa de Qeshem, diuen que és en defensa pròpia.
1: Es torna a encendre, per tant, el conflicte hores després de la guerra, justament, que ha creat tensions internes. Marco Rubio, el secretari d'Estat de Donald Trump, ha hagut de donar explicacions. Sara Canals, des de Washington, bon dia.
11: Bon dia. Sí, s'han viscut moments de tensió en una audiència al Senat on els demòcrates pressionaven així el cap de la diplomàcia, Marco Rubio.
12: You keep telling us how we're winning this war. The president keeps saying...
25: Well, the war is over.
12: Completely annihilated. The war is not over.
11: La guerra no ha acabat, li recordava Cory Booker, demòcrata de Nova Jersey, tot i que ell sostingui al contrari, però Rubio s'ha mostrat optimista. Assegura que per primera vegada els iranians estan oberts a acceptar aspectes del seu programa nuclear que mai abans no havien volgut abordar. I així subratllava la delicadesa d'aquestes negociacions.
26: Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland.
11: Explicant que no és el mateix dialogar amb l'Iran que fer-ho, per exemple, amb Suïssa. Paral·lelament, el president Donald Trump ha confirmat a la seva xarxa social que les negociacions continuen i que mai no es van aturar. Així que la Casa Blanca manté els seus esforços diplomàtics per tal d'arribar a un acord amb l'Iran. Prova d'això és la bronca de Trump cap a Netanyahu per la situació al Líban o el fet que ahir Washington tornés a mediar entre Israel i Hezbollah en una nova ronda de converses que ha tingut lloc precisament al Departament d'Estat.
1: Obrim una finestra al món. Una altra vegada, per anar-nos cap a Cuba, on la pressió dels Estats Units va deixant l'illa sense carburant, ofegada per les sancions nord-americanes. S'apaga cada dia una mica més i ara són les empreses espanyoles les que comencen a marxar perquè no aguanten la situació.
10: És insostenible. La segona cadena d'hotels més potent que opera el país, la catalana Iberostar, ha deixat de gestionar 12 complexos hotelers i és perquè són propietat de Gaesa, el conglomerat militar que controla la meitat de l'economia cubana. Trump ha amenaçat en sancionar Gaesa i Iberostar qualifica la situació de molt crítica.
1: I ja que parlem d'energia, està al centre de les preocupacions a banda i banda del planeta. En aquest context, Brussel·les ha obert la porta a relaxar les normes de despesa perquè els estats destinin més inversió pública a la transició energètica.
10: I això és una victòria per a Espanya que porta mesos reclamant-ho. El que ha fet la comissió és flexibilitzar les regles fiscals perquè els estats puguin destinar un 0,3% del PIB a impulsar energia netes i per reduir la dependència als combustibles fòssils. És una fórmula similar a la que s'aplica, per cert, a la despesa en defensa, que queda fora una miqueta del corsé de les normes.
1: I en cultura... sortida aquesta tarda del Primavera Sound.
7: Amb una sessió inaugural gratuïta amb Guit Garrica, De La Fuente, Wet Leg o també Wineta, en una edició que porta a Barcelona The Cure, The XX, que actuen dissabte a tocar de mitjanit, però també Massive Attack, Doja Cat o Skrillex, però també hi actuen artistes catalans, com per exemple Abadial. Como yo me pongo más cara, cara. Que en el seu cas serà dijous a la 1:20 de la matinada.
1: I nosaltres farem la guia dels imperdibles amb el Borja Duño del Time Out d'aquí una hora. I a Berga, la Patum.
7: Avui la passada del Tabal i els quatre gegants, que servirà d'acte inaugural de la Patum d'aquest any, és la primera gran cercavila i que marca l'inici oficial de les festes.
1: I escolta, sapigueu que una gran festa culminarà la reforma integral de la Rambla.
7: Sí, perquè l'Ajuntament invertirà 500.000 euros en un espectacle participatiu dissenyat per Lluís Danés, que se celebrarà el 13 i el 14 de febrer.
1: Ha sortit a subhasta els vins de l'Stalin.
7: Sí, a Geòrgia es conserva la col·lecció única de 40.000 ampolles de vins, que inclou exemplars dels tsars russos, però també fins i tot de Napoleó. Després de passar ara per mans del règim soviètic i acabar sota el control de Stalin, ara el govern del país ha decidit obrir

0: contractada, el que passa que el museu ha presentat una denúncia i han substituït el plàtan per un altre, perquè
1: així ja es contempla. Però és que el van canviant normalment, clar, si no estaria podrit.
0: Ja es contempla en el protocol.
1: Només cal que el tinguis tu al bol de la fruita per veure quan dura un plàtan. Va, temps pels esports. El seleccionador espanyol, el Luis de la Fuente, que ha passat pels micròfons del Larguero.
2: On ha dit, entre altres coses, que té clar l'11 amb el que debutarà al Mundial contra Cap Verd i ha parlat de Lamine Yamal.
3: És un futbolista especial, és diferent. Ahora, serà mejor en la medida que entienda que el colectivo le va a hacer competir mejor. Hay que darse cuenta que también sus compañeros de viaje tampoco son flojos.
2: De Gavi ha dit que és un dels més estimats de la selecció i de l'absència, també n'ha parlat de l'absència de jugadors del Real Madrid a la convocatòria.
3: Yo es que no doy valor a esa circunstancia. Yo lo que quiero es que haya muchos jugadores españoles que sean capaces de estar al nivel que se exige en una selección.
2: A Espanya juga demà contra Iraq, el primer partit de preparació pel Mundial. Avui roda de premsa a 1:45 del migdia.
1: El Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati.
2: El Mónaco executarà l'opció de compra d'11 milions d'euros. El club ho vol tancar en els pròxims 2-3 dies i s'hi donen per fet que estarà fet abans del 30 de juny, dia de tancament econòmic. Falten acabar de tancar percentatges de futura venda que tindrà el Barça.
1: Mitchell ja entrena l'Ajax.
2: El ja ex-tècnic del Girona firma pel conjunt neerlandès fins al 2028. Sobre la banqueta, el Girona va parlar d'Ai Benítez, exjugador i actual tècnic de l'Europa.
4: A mi m'encantaria entrar al Girona, m'encantaria. Però ja arribarà el moment si arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final Girona és el club del meu que m'ha donat tot.
2: En una entrevista al Què t'hi jugues.
1: Joder, s'acomiada del Roland Garros.
2: Va caure en 3 sets contra Zverev, que s'enfrontarà a Mensik a les semifinals.
1: Han presentat el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
2: Amb la Sagrada Família de fons, sumant-se així a l'any Gaudí, el Gran Premi es disputa del 12 al 14 de juny. Ja no hi ha entrades, ahir van anunciar el sold out en el primer any en què es comparteix calendari amb el circuit de Madrid.
1: I en bàsquet, el Barça reacciona a Múrcia.
2: Victòria per 68-91 a la pista de l'Ucamp per recuperar el factor pista i col·locar el 0-1 a l'eliminatòria. Derrota del Madrid contra el Tenerife.
1: I sapigueu que avui hem de conèixer el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport.
2: L'any passat el va guanyar Serena Williams.
1: Vinga, un parell de minuts i obrim l'anàlisi, la visita del Papa, la moció de censura de Feijóo. Tenim teca.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
7: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
8: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 8 i 37 minuts. Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
1: Tenim coses, eh?
2: I tant, que n'hi ha.
1: Cada dia una de nova. Sí. Que si el Papa, la moció de censura de Feijóo, m'agradaria començar per aquí i afegir a la conversa al Manel Pérez, el periodista d'Economia de La Vanguardia. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina.
1: Perquè justament hem tingut al cap de l'oposició al Cercle, les jornades del Cercle d'Economia. Ell hi va ser ahir i avui qui hi ha és Pedro Sánchez. I us volia demanar a tots dos per aquesta relació del Partit Popular amb l'empresariat català i com els necessita...

0: considera que els necessita per poder pressionar Junts perquè s'avinguin a una moció de censura. De tot això que estem explicant, què hi ha de sòlid, Manel?
1: Bé, a la vista del que va dir ahir en Feijó, pues, a l'auditori del Cercle i amb alguna reunió privada que va mantenir amb alguns empresaris vinculats a aquest fòrum econòmic, pues no res, perquè, vull dir, a veure, en Feijó s'ha muntat una mena d'història de l'Iran sobre una possible aliança perquè Junts li doni els seus vots a una moció de censura que s'assenta, està basada sobre una quimera, que és que Junts votarà perquè acabi governant el Partit Popular i enterri, en una aliança amb Vox, enterri la possibilitat, enterri la llei d'amnistia i, per tant, la possibilitat de que Carles Puigdemont torni a Catalunya i a Espanya, no? Llavors, és, bueno, és molt complicat, però ells s'han muntat aquesta història i ahir, justament, quan arribava a fer la seva intervenció, es van produir les declaracions d'en Jordi Turull dient-li, bueno, si vostè vol negociar, doncs vagi a Waterloo, no? Que en Feijó es va prendre com una broma, va dir que això era una broma de mal gust, no? Llavors, bueno, va arribar ja a l'auditori, va fer el seu discurs en el que fonamentalment va renyir a l'empresariat perquè, com tu deies, no pressiona Junts perquè li doni els seus vots a la moció de censura, i tot va acabar, pues, en fi, amb males cares per part de tothom. En aquest sentit, bueno, pues es pot considerar un nou fracàs d'en Feijó en aquest intent, en teoria sempre cercat, d'arribar a una entesa amb l'empresariat català, però que després no es produeix mai. En el seu discurs no va fer cap concessió. Els empresaris li demanaven acords d'estat amb el PSOE i va dir que ni parlar-ne, que amb un govern corrupte no es podia pactar res. Li demanaven suport al nou sistema de finançament i va dir que ni parlar-ne, que aquest era un sistema pactat amb l'independentisme i que, per tant, no hi havia res a fer. Bueno, va ser un diàleg de absolutament fred i amb cap mena de complicitat, no? Sempre és així, aquestes visites d'en Feijó, menys el primer any que va ser, quan va començar com a líder i president del Partit Popular, que va fer una mena de compromís de defensa del català i d'entesa perifèrica. La resta dels anys que ha vingut sempre ha acabat igual, no hi ha enteniment possible.
0: Per tant, els empresaris catalans com respiren en aquest moment convuls de la legislatura? Ho dic perquè en Pedro Sánchez tampoc els hi satisfan totes les mesures de l'actual govern, no? Avui tindrem a Pedro Sánchez, no sé si serà tan hostil o anirà tan malament com dius que ha anat la visita de Feijó.
1: Bueno, això en el fons és una història com la cançó, no? Ni contigo ni sin ti, no? D'alguna manera l'empresariat sospira per tenir la política econòmica que li promet sempre al Partit Popular, baixar impostos, desregular, no? Però per l'altra sap que el Partit Popular porta darrere d'això una factura complexa, complicada, que és la seva aliança amb Vox i un programa recentralitzador que políticament representaria atiar de nou focs que no voldria reviure aquí a Catalunya. Llavors, en aquest dilema, bueno, pues, jo crec que avui en Sánchez farà una intervenció amb molta més complicitat. Hem de recordar que l'any passat el president del Cercle d'Economia, en aquella edició era en Jaume Guardiola, va dir explícitament, li va agrair explícitament a Pedro Sánchez la seva política d'entesa i de pacificació política de Catalunya. Es referia essencialment, encara que no sol, no només a la llei d'amnistia, no? Llavors, hem d'entendre que, d'alguna manera, aquesta burgesia catalana té una bona entesa política amb Pedro Sánchez i li agradaria tenir la política econòmica que li proposa el Partit Popular, no? En aquest dilema, pues, d'alguna manera, va transitant. Jo crec que serà molt més veurem molt més complicitat avui amb Pedro Sánchez per aquesta complicitat política, encara que li retrauran que la seva política econòmica no els hi agrada, no? Aquest és una mica el que ha vingut succeint aquests darrers anys en aquestes reunions del Cercle. Jo crec que es mantindrà aquesta situació.
0: Clar, que pel que diu el Manel, Joan, i saludo també la Carla Torrosos, directora del diari Ara. Carla, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Pel que deia el Manel Pérez, aquesta quadratura del Cercle, aquesta ròtula, és Junts. no? És a dir, la sintonia política amb els socialistes i econòmica amb el Partit Popular?
2: Sí, Junts tindria la capacitat per entendre's amb el PP en algunes coses, per exemple, en política econòmica, perquè en el capítol, per exemple, la carpeta de les rebaixes fiscals hi podria haver entesa, i en canvi en els últims anys el que ha arribat és acords polítics amb el PSOE, amb el govern de Pedro Sánchez. El més rellevant de tots, i el que és més de fons, és el de l'amnistia. I aquest és el dilema que ara mateix hi ha sobre la taula. El que no accepta Junts és que l'equació de Feijóo vagi incorporat amb l'element afegit de Vox. Això no li quadra a ningú, tampoc li quadra al PNB. I estic d'acord amb el que deia en Manel en relació als missatges erràtics d'Alberto Núñez Feijóo sempre que s'ha de dirigir a l'empresariat català en visites al Cercle des del 2022. Ahir la reflexió entre el món econòmic era d'oportunitat perduda, de decepció també, perquè, per exemple, la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, li reclamava dues carpetes, no? Abans ho parlàvem, però hi havia una frase explícita de pactes transversals amb el PSOE, quan el discurs de Feijóo és derrocar Sánchez, apartar Sánchez del poder. I l'altra referència explícita del món econòmic català era claríssimament el finançament i el nucli d'aquest pacte de finançament entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana amb l'aval del PSC rebutjat de ple, no només per Alberto Núñez Feijóo. Ahir a la tarda, per exemple, hi va haver un debat entre Salvador Illa, Alfonso Rueda i el lendakari Pradales, en què hi va haver un xoc claríssim en matèria de finançament entre el president de la Generalitat i el president de la Junta de Galícia, amb un rebuig frontal a la base d'aquest acord de finançament. Per tant, el discurs i les necessitats que reclama en termes polítics el Cercle d'Economia com a representant del món econòmic català està als antípodes del que defensa Feijóo, un xoc. I fins i tot Feijóo, en aquest discurs erràtic que comentàvem, doncs no acaba d'encertar-la tampoc en la manera de pressionar Junts via interposada empresariat català. Ja. Hem de recordar que el novembre a Seu de Foment va demanar que els empresaris pressionessin Junts per ajudar a apartar Sánchez del poder, i ahir es va presentar al Cercle d'Economia amb una frase, jo diria que de difícil interpretació, quan venia a dir no vinc a demanar favors.
0: Sí, sí.
2: I escolta'm, si vostè vol apartar Sánchez del poder i diu explícitament davant del món econòmic que no vinc a demanar favors, què està demanant exactament?
0: I per incorporar un element més a la conversa i a debat, divendres passat teníem aquí el president de Foment, el Sánchez Llibre, i ell nedava i guardava la roba, és a dir, ell no es va atrevir a dir explícitament si Feijóo ha de presentar una moció de censura, no s'hi va posar pas, i ell ens deia no ens ha vingut a buscar. Uh-huh. No sé fins a quin punt era veritat o no, però com a mínim sí que va dir això, i ho va dir per passiva, no? Va dir, home, el govern de Pedro Sánchez és veritat que no té pressupostos i és estrany que pugui anar governant un govern sense pressupostos, que s'hauria de trobar la manera, els partits entre tots, per llei, un govern que prorroga els pressupostos més d'un any, hagi d'avançar les eleccions sí o sí.
2: El problema és que, per exemple, perdoneu, no? Només un punt ràpid. El problema és que Junts, el PP i Foment del Treball, per posar l'exemple de Sánchez Llibre, tenen una connexió. I una connexió, per exemple, que va en la línia doncs, de rebaixes fiscals, fins i tot la voluntat aquesta... Per exemple, Foment ha estat molt crític amb el govern de Salvador Illa amb carpetes com la de l'habitatge i fins i tot aquesta voluntat de regular la compra especulativa. No? I en aquí hi pot haver una sintonia entre PP, Junts i també Foment del Treball. Però en d'altres carpetes no. I això té molt a veure amb aquesta aliança permanent de Feijóo amb Vox, del PP amb Vox. Per exemple, hi ha una distància sideral entre el que ahir defensava el Cercle d'Economia en matèria d'immigració, Alberto Núñez Feijóo, i el que ha defensat Foment del Treball amb la necessitat d'aquesta regularització d'immigrants.
0: Manel, anaves a parlar, sí, i després dir la Carla.
1: Sí, una mica en línia del que s'estava parlant. Efectivament, ja, diguem, l'empresariat català té un punt d'incomoditat amb l'actual situació, perquè hi ha impuls de la política econòmica i aquesta falta d'estabilitat que s'està esmentant ara, que es materialitza en l'absència de pressupostos generals de l'Estat, però al mateix temps també té una situació de comoditat, perquè té aquesta aliança amb Junts que li permet bloquejar en el Congrés qualsevol iniciativa que no li convé o considera que no va d'acord amb els seus interessos, sobretot en política econòmica. Ho hem vist en jornada laboral, per exemple, com a element més paradigmàtic, no? Llavors, això li fa la vida més fàcil al món econòmic català, no? I això explica, bueno, pues que intenti treure el millor dels dos mons, per dir-ho d'alguna manera. Però en el cas del PP és que és un, diguem, és tal la pressa que té, que creu que se li passa l'arròs si no treu el Pedro Sánchez del poder, del govern, que intenta coses impossibles i contradictòries, i llavors no té, en el fons no té brújula, perquè diguem, fins ahir al matí a primera hora estava buscant, cercant els vots de Junts per la investidura, i quan en Turull li diu que bueno, doncs vagi a parlar a Waterloo, reacciona com si mai hagués estat fent això, buscant els vots de Junts. A mi em va recordar molt aquell famós debat quan al Congrés dels Diputats, en relació a la seva proposta d'investidura i a la proposta d'investidura d'en Sánchez, quan ell deia, no sóc president del govern perquè no vull, no? Quan en realitat era perquè no podia, no? Pues en realitat, ahir, quan va dir no vinc a demanar favors, era això, és a dir, era per no reconèixer que ho ha estat intentant i no li ha sortit, ell ara està negant la major, que és que era que ell estava cercant aquests vots.
0: Ja.
1: No? És una esquizofrènia política terrible.
3: A mi em fa gràcia, de vegades, quan ahir escoltava Feijóo, aquesta idea, no?, de a veure si l'empresariat, no?, el pogués ajudar, com si visquéssim una mica la Catalunya dels anys 90, en el sentit de que avui una pregunta, crec, pertinent des de fa anys és, bueno, i quin és el partit de l'empresariat? Catalunya no és la dels 90, la situació política és molt complexa, i una cosa que ha passat en els últims anys és que precisa, i Junts no es converteix, no?, per dir-ho així. I jo crec que Junts ha viscut anys de desorientació ideològica important, és a dir, amb tots els ous al cistell de l'independentisme, va haver-hi un moment en què no resultava tan fàcil veure quin partit era, i és veritat que últimament ha fixat posició ideològica, i que això ho hem vist al Congrés en votacions importants, com jornada laboral, com qüestions vinculades a l'habitatge, però tampoc Junts és la convergència dels 90. De fet, jo sempre recordo una frase que, en fi, em sembla il·lustrativa d'un empresari fa un temps, que em deia i ara ens trobem uns quants aquí votant el PSC, no? Qui ens ho havia de dir? I això és un altre fenomen que ha passat a Catalunya, que en un moment donat el PSC ha acabat ocupant la centralitat i una espècie d'imatge de partit d'ordre, fins al punt que una part de l'empresariat confia més en el PSC, en aquest sentit de l'estabilitat, per no tenir les turbulències d'altres formacions. El que vull dir en tot això és que no, la situació no és tan fàcil i meridianament clara com per dir perfecte, demano a aquests empresaris que pressionin aquest partit i quadrem el cercle, perquè Catalunya ja no és no sé com dir-ho, Catalunya no és així de senzilla, perquè d'alguna manera hi ha qüestions ideològiques amb Junts amb qui sens dubte es poden posar d'acord o els hi pot interessar, però també hi ha una part de l'empresariat que té al·lèrgia a poder tenir situacions d'inestabilitat que hi han hagut en el passat recent, no? I jo crec que Feijóo d'alguna manera intenta fer veure que pot fer una cosa que no pot fer, ja. I els hi demana als altres que l'ajudin a fer una cosa que ell no pot fer.
0: Però és que trobo que ha donat el clau la Carla en relació amb el gran quid de la qüestió d'on som ara, de com s'ha mogut la política catalana i el que això implica i les implicacions que té també per la política espanyola, que és aquesta ocupació de la centralitat política catalana per part del PSC, que fa que, mirant el futur, poques opcions surtin que no siguin comptant amb el PSC dins d'un govern, no? No sé si liderat pel PSC o no, però vaja, s'han escurat tant la resta que fa difícil pensar que Junts pugui arribar a pactar amb Esquerra Republicana, tenint en compte l'element d'aliança catalana, l'equació que seria necessari per un govern independentista, i a l'altra banda, res, no? El PP i Junts tampoc sumarien mai amb res. Per tant, o el PSC s'entén amb Junts, o el PSC s'entén amb Esquerra i els Comuns.
2: Sí, si vols, també és la recol·locació de peces un punt natural del cicle polític després del procés, en els vestigis del procés. I si això hi afegeixes l'element de la irrupció de l'extrema dreta d'arrel catalana, Aliança Catalana, que converteix o pot arribar a convertir en les pròximes eleccions al Parlament el mapa parlamentari, doncs, d'una manera molt diferent, qui ocupi aquesta centralitat, i ara mateix l'està ocupant el PSC, doncs té molts números per poder articular la proposta de govern. És evident, per exemple, que les majories independentistes han deixat de sumar i un enfortiment d'aliança catalana al Parlament encara ho complicaria més, i per tant aquest espai central l'ocupa el PSC. També hem de dir una cosa, les aliances, per exemple, parlamentàries que li han estat necessàries al PSC, per exemple, per aprovar els pressupostos, ha fet que arribés a determinats acords que tampoc agraden a l'empresariat català i al món econòmic català. Per exemple, abans em posava un de, em sembla, el més il·lustratiu de tots, la regulació de la compra especulativa d'habitatge.
0: Sí.
2: Això no ha agradat gens a l'empresariat català. Per tant, l'ocupació de la centralitat...
0: La pregunta és si ha agradat al PSC o ho ha fet arrossegant els peus perquè sap que els seus aliats són Esquerra Republicana i els
2: Comuns. Doncs per la necessitat d'aliances parlamentàries. Per tant, és cert que hi ha un partit que ara mateix, i segurament en un futur, doncs, en el mig o en el curt termini, ocupa aquesta centralitat, però això no vol dir que totes les decisions que hagi pres el PSC fins ara, el govern de la Generalitat fins ara, hagin agradat a l'empresariat. És més, un dels factors que ha marcat aquesta relació entre el govern i el món econòmic és, doncs, les disputes o les desavinences en Foment del Treball.
3: Mm. Estic d'acord, el que passa que crec que justament per això l'element clau aquí és... Què fa Junts en el futur? Junts té moltes carpetes ara pendents per resoldre. Per començar, que el seu líder continua a l'estranger ja fa molts anys que és a Waterloo, amb totes les dificultats que això comporta, i que el partit ha d'afrontar d'alguna manera, jo crec, qüestions vinculades al lideratge, no? Llavors, jo crec que Junts ha fixat ja posició ideològica en els últims mesos, i això ho hem vist de manera molt clara al Congrés, però que hi ha altres carpetes que han de tancar, i que d'alguna manera aquestes carpetes i com evolucioni Junts en el futur determinarà d'alguna manera la confiança que desperta un home amb l'empresariat.
0: Manel.
1: Voldria afegir, alhora, quan parlàveu això una mica de les referències polítiques de l'empresariat català, jo crec que ja es va veure quan, després de les eleccions aquí a Catalunya, l'opció preferida per l'empresariat català, i va pressionar i ho va intentar, però no li va sortir, era una mica reedició actualitzada de la sociovergència, no? Mm-hmm. És a dir, un acord PSC-Junts amb un programa de govern que li hauria agradat. Probablement una part del programa econòmic del PSC, el PSC s'hauria sentit més còmode amb un pacte en termes econòmics amb Junts, però òbviament políticament era molt complicat pels socialistes, era absolutament impossible, no? Però l'empresariat era aquest el model que li agradava, no? I d'alguna manera a la que pot ho torna a dir, no? Ho torna d'alguna manera a somiar, no? Perquè és molt difícil d'aplicar. Però aquest és una mica l'eix en el que treballa l'empresari català. Buscar fa una mica de geografia variable, no? Allà on el Congrés, pues que PP i Junts i el PNB bloquegin determinades iniciatives, aquí a Catalunya pues, li agradaria més entente i més complicitat entre PSC i Junts. El que passa és que és una via realment molt complicada. Mentrestant, el que fan, bueno, diguem, jo crec que ells també saben que en el cas d'avançament d'unes eleccions espanyoles hi ha moltes possibilitats de que hi hagi un govern PP-Vox. Per una banda, els hi agrada aquesta la idea des del punt de vista, sobretot, de la fiscalitat, dels impostos, rebaixes d'impostos, això és música celestial per ells, però per l'altra, sí que veuen que políticament això ens conduiria a una situació en la que Catalunya es tornaria a escalfar molt. No? Mm. I això és el que fa que tampoc tinguin una línia molt, molt clara. Per això, diguem, practiquen el que dia passa any empeny, no? Mm. El que està passant a la pràctica.
2: Un exemple de la sintonia, per exemple, del programa econòmic entre el PSC i Junts, que agrada l'empresariat, per posar l'exemple més clar en política catalana, és l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I tant, sí, sí.
2: Correcte. Aquest és un exemple claríssim, i el que segur que no agradaria a l'empresariat català d'aquesta futura aliança PP-Vox al govern espanyol, la gestió del govern espanyol, per exemple, seria elements de recentralització. Ahir mateix el Cercle alçava la bandera del finançament. Això seria impossible amb un govern PP-Vox.
0: Doncs...
1: Recordant una mica allò d'ahir, només un petit incís, sobre això de la representació dels partits i la burgesia local i la política, va ser ahir en Feijó, en la seva intervenció, qui va mostrar enyorança per la convergència dels anys 90, no?
2: Correcte.
1: Ho va dir explícitament. Allò sí. Era seriós, amb això es podia pactar i tal, no? Però, clar, el món ha canviat, han passat molts anys i el món d'ahir ja no és el d'avui, òbviament.
0: Manel,
2: sí, Feijóo enyorava la previsibilitat de convergència.
0: I tant, clar. Manel Pérez, t'acomiado, que sé que has d'anar a fer coses, la Carla i el Joan també, però em veig el segresto una estona més perquè vull parlar del papa. Manel, gràcies.
1: Encantat, molt de gust, un plaer.
0: Que vagi bé. Aguanteu dos minuts, Carla, Joan, sisplau, i connectarem amb la Sagrada Família i amb alguns altres carrers de Barcelona per veure com respiren aquests preparatius.
4: Perfecte. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
5: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
6: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bat Gyal o The Cure.
5: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
6: Ballarem moltíssim.
4: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatroromea.cat y promentrada.com.
8: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
9: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
10: Ajuntament de Badalona.

0: Són les 9 del matí, seguim en directe amb l'anàlisi a l'Aquí Catalunya. Sortim al carrer, Guillem Favo, Miquel Giol, hola, què tal?
1: Bon dia.
2: Hola, què tal, Marina?
0: On sou? On ets, Guillem?
2: Doncs sóc al carrer Rosselló, que és per on farà el trajecte al Papa Lleó 14, trajecte d'una mica més d'un quilòmetre, des d'aproximadament l'alçada de la Diagonal fins al bé Sardenya. Arribarà, serà el trajecte que farà just abans d'arribar a la Sagrada Família. Està tot el carrer, tot aquest tram, ple de rètols de color groc, indicant que des de les 7 del matí del dia 9 no s'hi podrà aparcar, ni a la calçada ni a la vorera.
0: Ai, quantes grues acabaran al dipòsit!
2: Quantes grues haurà de treballar
0: aquell dia? Ai, quantes motos,
2: aquell
0: exacte,
2: dia.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, per endur-se les motos, sí, ens hem entès. He enxampat fa uns minuts un veí del barri que es diu Víctor, estava passejant el gos i m'ha semblat molt cridaner el que m'ha explicat, perquè li han fet una oferta per llogar una habitació del seu pis, que el té aquí a la cantonada de Rosselló i Sardenya. Li han fet una oferta per una habitació, per fer-hi dues nits, i a més és una habitació que té balcó, que té vistes a l'exterior, per tant es podrà veure el papa passejant en el papamòbil.
3: Tenien dos nanos d'Àustria que volien venir i em pagaven per una habitació que donés, o sigui, que tingués balconet, em donaven per dos dies 1.000 euros. I evidentment els hi vaig dir que no, perquè tinc família, tinc gent, i a més, molt probablement aquell dia no estigui a Barcelona per feina.
0: Com per pensar-s'ho.
2: Com per pensar-s'ho, a més, si no has de fer la nit a Barcelona. Però em deia que tenia fills, que tenia un gos i que no li anava bé i que, per tant, havia declinat aquest oferiment que li havien ofert de manera, això sí, indirecta. El Víctor que em confirmava que des de fa uns dies han notat molta presència policial i em deia que tant de bo tenir tants agents desplegats els dies de cada dia perquè estan tips dels carteristes.
3: Balcons, terrasses, àtics, sobretot tota la que són terrasses altes o àtics que han llogat a ràdios o televisions, els que donen a l'Avinguda Gaudí i a la plaça de la Sagrada Família fan el típic control, ja amb l'anterior papa, sembla que fou en Ratzinger, no? Que va venir, ja ho varen fer. El que sí que és cert és que a Avinguda Gaudí comerciants s'han emprenyat una mica per les mesures de seguretat que els hi han demanat i sí que és cert que des de les 5-6 del matí, si ara baixes aquí ho veuràs, està ple de Guàrdia Urbana donant voltes per totes les places, no? I molts botiguers i molts veïns diuen, coi, amb la de carteristes que tenim aquí i la de robatoris que hi ha cada dia, això ja ho podríem fer cada dia, no?
0: Aquí cadascú es porta sí. L'aigua al seu molí.
2: Ah, efectivament. Em deia que hi ha molts agents de paisà que duen auriculars, pinganillo, em deia ell, des de primera hora del matí, patrulles que supervisen el perímetre que quedarà blindat.
0: Guillem, gràcies.
2: Fins ara.
0: Miquel, tu ets per la Sagrada Família.
4: Sí, mira, de fet som al carrer Lepant, que és una illa de cases més enllà de la Sagrada Família. Aquí hem vingut a fer una volta per veure com està afectant tots els preparatius per la visita del papa, que ha de ser d'aquí una setmana, en els negocis del contorn. De fet, estem en aquest carrer Lepant, hem entrat a la bodega de barri, en un lloc que ben bé al davant hi ha un dels arcs en els que probablement sembla que aquí hi instal·laran una de les que seran les pantalles gegants, perquè la gent que ve a veure l'acte pugui veure com es desenvolupa tot plegat. És un arc que creua tot el carrer per davant i que això evidentment d'aquí una setmana estarà tallat perquè no hi puguin passar cap cotxe. Tenim amb nosaltres aquí l'Isidre Pasqual, què tal, bon dia?
5: Bon dia.
4: Isidre, com està anant tot plegat la situació aquí una setmana prèvia abans de que arribi el papa, a la zona zero, per dir-ho d'alguna manera?
5: De moment no hi ha cap problema perquè ens deixen treballar, passen els cotxes, venen els clients, no puc dir res més, esperem aviam el dia del papa, què ens passarà?
4: Quines indicacions els hi han donat a vostès de cara a la setmana vinent que hi ha d'haver-hi tot el desplegament aquí?
5: Sí, de moment ens van passar una circular, la qual la vam firmar per dir que no podíem tindre ni taules, ni cadires, ni jardineres al carrer. De moment no ens han dit res més.
4: Això a vostès com els hi afecta?
5: Home, ens afecta en plan negoci, doncs de que si la bodega és una cosa petiteta, hi ha unes taules al carrer, no podem tindre gent al carrer, i se m'omple això d'aquí dintre, doncs serà una mica desesperant poder treballar i servir bé al client.
0: Miquel, que això et diu l'Isidre ara, però tu abans has parlat amb altres persones, amb altres veïns propers a la Sagrada Família, que et deien, és que no estem podent dormir amb el sorollam que fan a la nit treballant.
4: Sí, exacte. Vostès, que tenen aquí a la línia, a la primera línia, han detectat molt soroll aquí a l'entorn?
5: Molt soroll? Com et refereixes?
4: Amb totes les obres que ja estan havent-hi ara mateix, que hi ha bastant moviment aquí a l'entorn, no sé si detecten molt moviment, si hi ha molts problemes aquí a la zona.
5: Aviam, problemes amb la bodega no, problemes amb el tràfic sí, perquè es veu que només se n'en recorden d'arreglar els carrers i les coses aquestes quan tenen una persona que ve, que deu ser molt important, i llavors s'arreglen carrers, tallen carrers, deixen només un pas per passar els cotxes, ja pots veure aquí davant la cua que hi ha a l'hora que és, i a més no regulen el tràfic va regular per semàfors. Jo crec que si ho regulessin en persones seria totalment diferent.
4: I Marina, mira, fixa't que l'Isidre em comentava abans d'entrar aquí que ell precisament hi era aquí quan va venir Benet XVI l'any 2010. No sé si han canviat molt les coses des de llavors, des de l'altra visita del papa que hi va haver aquí.
5: Aviam, l'altra visita al papa va ser un desastre per la part de comerç, com a mínim pels bars, perquè els senyors que venien a veure el papa resulta que consumien, no consumien, però sí que volien usar els lavabos i els sanitaris, al qual això hi ha una aigua que es perd, que la tinc que pagar jo. I jo, com és una cosa que ni vaig ni vinc, no puc entendre que tingués que donar serveis a unes coses, i a més et deien que les cabines que hi havia dels sanitaris és que els feien pagar, i a més estaven brutes. Vull dir, però que és un problema... Ja. Mm. Suposo de lo que serà la ciutat, no serà un problema meu, per tant no tenen per què vindre aquí a tindre que fer les seves necessitats.
0: Miquel, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Fins ara. Ja ho veieu, les afectacions pel veïnat que òbviament doncs, s'estan començant a notar.
1: Sí, i això va passar també ara que feien referència a aquesta visita de Benet XVI el 2010. Jo recordo que en aquell moment estaven preparant els primers números del diari Ara, encara no havien nascut en aquell moment, i l'expectació era màxima, i els entorns de la Sagrada Família, amb aquella visita de Benet XVI que va servir per la dedicació de la Sagrada Família, estaven completament doncs, tancats, i l'aglomeració de gent va fer que la mobilitat fos molt complicada, i evidentment les complicacions per als veïns eren molt evidents.
0: I després tenim la polèmica pel català, per si el papa va anar o no va anar en català a la Torre de Jesús. Jo deia a primera hora, aquí han badat, no? Aquí han tingut poca vista o poc interès, perquè dubto molt que el papa Lleó XIV tingui algun problema en fer servir el català a l'hora de beneir la torre si li demanen.
1: A veure, jo crec que la situació que s'ha creat és clarament lesiva pel govern de la Generalitat. Un govern de la Generalitat que té una conselleria de política lingüística i que té una oportunitat per projectar el català al món, doncs en un moment en què la visita del Pontífex doncs projectarà tot el que es faci a la Sagrada Família i, evidentment, també la llengua en què s'expliqui el papa. I és veritat que aquí el govern segurament podria haver fet molt més preventivament per aconseguir això. Ara la feina que li queda és acompanyar totes aquestes reclamacions que hi han hagut, perquè aquesta ha de ser una negociació directament entre l'Arquebisbat de Barcelona i el Vaticà.
0: Carla.
6: No, que justament quan tu deies, no crec que tingui problema el papa si li demanen, no? Jo crec que aquí la clau i qui fixa aquestes qüestions és l'Arquebisbat, i per tant concretament el bisbe Juan José Omella, no? Que és una persona que mai s'ha demostrat per ser especialment sensible amb el català. I jo crec que aquest és el, diguéssim, el moll de l'os i el problema, i la persona que ha de sentir ara la pressió precisament per canviar i per introduir, perquè sí que hi hagi català, que efectivament però, doncs, no tindria cap problema, estic absolutament segura en fer-lo servir, no? I de fet crec que és un papa que ha demostrat que té, diguéssim, que almenys en aquests primers mesos i en els discursos que hem vist, és que és un papa que representa aquesta cosa de l'humanisme cristià, amb discursos a favor de la immigració, no? Advertint també contra els perills de les grans tecnològiques i de la intel·ligència artificial. Vull dir que té un discurs de cal respectar i vigilar també les minories, i fins i tot ell, quan va viure al Perú, perquè ell va estar molts i molts anys allà, al Perú va aprendre quechua, vull dir que va fer també l'exercici de parlar una llengua encara que no fos la més gran de tot el país, no? I per tant, jo crec que aquí el problema el tenim amb, doncs això, amb un arquebisbe que té la sensibilitat que té amb l'idioma, i que esperem que o sigui, entenc que hi haurà pressió per altres sectors, i que està havent-hi aquesta pressió perquè això es corregeixi.
0: Carla Turró, Joan Serra, moltíssimes gràcies als dos.
1: Un plaer.
0: Que vagi bé, adéu.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la.
8: Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: One of the main concerns of people across Europe.
12: ¿Qué es eso? Si es de extrema derecha.
13: Roma debería ser la capital de la Unión Europea.
14: A la ultraderecha se les combate con datos.
15: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
16: We will make America great again.
17: ¿A usted qué el vota, señor Illa? ¿Els catalans o els marroquins?
0: Vinga, obrim la secció per desmuntar l'extrema dreta que fem cada dimecres i avui ens centrem en la masclesfera, tot aquest boom d'influencers que promocionen una masculinitat agressiva i contrafeminista. Avui tenim el David Fernández, què tal? Bon dia.
18: Bon dia, Marina.
0: I afegim la Gemma Altell, psicòloga social, feminista, consultora social i de gènere. Què tal, com estàs? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I tenim també la Carla Galeote, creadora de contingut, comunicadora, feminista també. Carla, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Ets graduada en dret, t'has convertit, de fet, en una veu de referència per defensar idees bastant diferents de les que aquests mascles que comentem estan intentant que proliferin. Primer, expliquem en què consisteix això de la masclesfera.
20: Bé, la veritat és que no deixa de ser una cosa que sempre hem viscut, no? Crec que actualment dir que les persones joves, especialment els nois més joves, són més masclistes o que ara mateix hi ha una ola reaccionària de violències masclistes, crec que és una mica paternalista en el sentit de que sembla que la culpa sigui de les persones joves. I el que estem veient a les xarxes socials no és res diferent al que sempre hem viscut. El que passa és que ara hi ha un altaveu que és una plataforma, unes pantalles i un anonimat que té molta impunitat.
0: Estem parlant d'un fenomen que té referents com aquest.
21: Me doy más cuenta que las feministas o son muy malas o son muy ignorantes.
22: Sí, ell és el Temach, o Temach, com li diuen, un dels més poderosos dels influencers de la masclosfera en castellà i que té, per exemple, més d'11 milions de seguidors a les xarxes. Ell és originari de Mèxic, però també té molta influència a Espanya i ell el que fa doncs, és això, una autèntica croada pel que entén com és recuperar els valors masculins. No es parla, per cert, amb la seva germana.
0: Que té les seves estrelles, són sobretot influencers a les xarxes. El Temach no és l'únic, també tenim les versions locals.
22: Sí, d'Espanya us en destaco només un parell. Un és Sergio Candela, que té com a nom artístic, és a dir, nom de xarxes, UTBH, que vol dir un tio blanco hetero. I l'altre, Roma Gallardo, que és un dels més populars i que fa videoblogs doncs, al carrer, fa com així entrevistes, tot molt entre cometes, organitza debats i, bueno, i acusa la justícia de tenir com una doble vara de medir.
0: I aquí el problema és que hi ha casos que han passat de l'agressivitat verbal directament a la física.
22: Sí, per això no podem deixar de mencionar a Andrew Tate, que és una autèntica celebritat en l'extrema dreta. És, de fet, un exlluitador de kickboxing i és un dels pioners del fenomen. Ell és britànic, mig britànic, mig nord-americà. Són dos germans, de fet, i tenen càrrecs per violació, per tràfic de menors, a més de blanqueig de diners.
0: Clar, i aquí hi ha creació de discurs, creació de nou vocabulari, per exemple, amb els termes de l'incel. L'incel és aquest celibat involuntari que es refereix a persones que se senten incapaces de tenir relacions sexuals, de tenir parella. És una manera de ridiculitzar-los. Gemma Altell, com a psicòloga, per què necessiten aquesta oposició, aquest domini de la dona?
19: Bé, és una reacció davant de l'avenç del feminisme, jo crec que això està prou clar, però sí que penso, i aquí en la línia de la Carla, que a vegades és perillós donar-li tanta veu al que està passant a la masclesfera perquè no és representatiu realment del que està passant amb els homes joves del nostre país. És a dir, sí que hi ha una minoria que estan escoltant aquests, no, aquestes veus i, per tant, s'ha de tenir en compte, però també és veritat que estem davant de generacions joves que, a més, que tenen el seu dret a expressar-se de diverses maneres, han viscut amb l'educació més igualitària que hem tingut a la història, no? Altra cosa és si estem pretenent que tothom expressi la seva manera d'entendre la igualtat de la mateixa manera. Evidentment, tenim un reducte que sí que s'estan enganxant, diguem, aquests debats que necessiten, com em deies, no? Reforçar i legitimar una altra vegada aquests privilegis que, sens dubte, s'estan perdent, però hi ha un gruix de nois que no estan aquí i que, de fet, els sembla una mica d'un altre planeta quan els estem dient que no estan en valors igualitaris. Per tant, jo et voldria reforçar també aquest discurs que caldria entendre que els joves no és que siguin descerebrats, diguem-ne, no?
0: O no tots, com a mínim.
19: No tots, no la majoria, no la majoria.
0: Carla.
20: Jo el que crec que és important destacar és que crec que hem arribat a un punt on el terme llibertat d'expressió l'hem violat i l'hem vulnerat completament, no? Llavors, crec que el problema que tenim actualment és que creiem que llibertat d'expressió és qualsevol cosa. És l'odi, és la violència, és ser racista, és ser masclista, és ser xenòfob, i no, la llibertat d'expressió té un clar límit, que són els drets humans, i jo crec que això és el que hem de tornar a recuperar. I, evidentment, que aquests homes antifeministes de les xarxes socials estiguin dient, bueno, tots els discursos antifeministes que estem escoltant, i ja no solament això, sinó que ells senyalen a un grup de feministes en els quals m'incloc per a que els seus seguidors ens vinguin a assetjar. I no estem parlant d'un tonta lletja, estem parlant d'una violència molt elevada. Llavors, hauríem de recuperar i hauríem d'exigir a les plataformes, perquè aquí hi ha unes empreses privades, un Elon Musk i companyia, que ho està controlant, que protegeixin els usuaris i usuàries de les plataformes, perquè són els nostres drets, i també, com a estat, a nivell global, inclús a nivell sobretot de la Unió Europea, hem de començar a dir que la llibertat d'expressió té uns límits i mai serà l'odi i la violència.
0: Però amb què t'has trobat tu, Carla? Perquè dius que es passen totes les línies vermelles i que es fan campanyes d'assetjament, que no només són insults. Amb què t'has trobat?
20: Clar, ara mateix, ser feminista a les xarxes socials és un esport de risc. I això sembla molt fort dir-ho, especialment per les persones que no estan a les xarxes socials, però és una realitat. Amenaces de violació i de mort en tenim cada dia, i no solament jo, moltes companyes o quasi totes les companyes ens hem trobat amb això. Però estem arribant a la següent esfera, que és que amb intel·ligència artificial ens estan despullant. Vull dir, ara mateix us poseu a les xarxes socials i busqueu el meu nom i trobareu el meu cos despullat. I són campanyes que les fan organitzades, com els dos creadors de contingut antifeministes que ha dit la Gemma, amb un objectiu molt clar, que és senyalar-nos a cada una de les que estem parlant a les xarxes socials que evidentment tinguem por, que evidentment no vulguem aguantar aquesta violència i, per tant, no estiguem parlant, no estiguem fent política i no estiguem a l'espai públic. Llavors, el que estem parlant de la violència que hi ha a les xarxes socials traspassa molt més que lo virtual, perquè la intenció és silenciar les dones i que no puguem parlar més.
0: David Fernández, com a mascle alfa en aquest debat.
2: Doncs no puc estar més d'acord amb tot el que s'ha dit. Una primera, ara ho he apuntat, ho tinc apuntat així, subratllat, violència verbal molt elevada. I crec que és veritat que la violència verbal, que sempre és molt hostil, i a més molt redemptora i em temo que molt malauradament, com tantes altres vegades, precursora d'altres coses que primer són digitals i després poden arribar a ser analògiques. També sobre, no, aquesta perversió absoluta i capgirament del que és la llibertat d'expressió, que no és en cap cas ni la llibertat de mentir, ni la llibertat d'humiliar, ni la llibertat de menysprear. I l'altre que em sembla interessant és el tema de la dimensió. És a dir, això és com si fos una bombolla, no diré que clandestina, però que moltes coses passa desapercebuda. Mira, aquests dies que s'ha, no?, que s'ha més aquesta setmana el documental de Pubertat, no?, de la Letícia Dolera, també fa pensar molt, no? És a dir, coses que pensem que no passen i passen, i jo crec que la novetat no és que, òbviament, crec que és un error criminalitzar tota la joventut. Us recordo que abans de la Covid, no?, els carrers estaven plens de gent jove, dones fonamentalment, però també joves homes, no?, sumant-se al feminisme i també a l'ecologia. No? I l'altre és, sobretot, què fer. No? I a mi, entre les coses que he pres més, és llegint aquest projecte singular, que es diu Projecte Una, no? que han treballat molt el tema de la masclosfera, no? I que van fer el llibre de la viralitat del mal, i que és molt, molt, molt interessant entendre com penetra, no?, i quina capacitat de seducció té. Però també crec que és molt important acotar la dimensió. No estem parlant de tots els homes joves, però sí, comparat amb 20 anys enrere, amb una preponderància, amb una entrada, no sé si és el 10, el 15 o el 20, si ho relacionem amb les demoscòpies electorals. I l'altra, òbviament, és que el feminisme, que com diria l'estimada Fina Virulés, és una revolució sense model, ha generat una reacció òbvia d'això que en termes anglosaxons es diu, no?, l'angry white man, no?, de l'home blanc angoixat, perquè s'ha sentit segur quan s'havien qüestionat tot el poder acumulat i tots els privilegis del que disposa.
0: En relació al que comentava ara el David, ell mencionava la Letizia Dolera, aquesta sèrie de pubertat. Just en les últimes hores l'hem vist en una entrevista a TV3 on l'estan atacant pel que ha dit, que ella feia una reflexió tipus que un agressor sexual pot ser fins i tot bona persona, i a partir d'aquí li han plogut crítiques a tort i a dret també de l'espai feminista.
19: Mm. Sí, jo no sé qui diries la pregunta, però vaja,
0: a totes dues,
19: m'agradaria comentar alguna cosa en relació a això. Sí, vaig seguint aquesta polèmica. A mi personalment la sèrie de la Letizia Dolera m'ha agradat molt, i ho enllaço amb el que estava comentant ara darrerament el David, no? És a dir, quan parlem de la banalitat del mal, no?, amb una línia que per mi és com Foucaultiana, no?, és la idea aquesta que el poder o la maldat s'entreteixeix a la societat i que és molt simplista assenyalar algunes persones. Llavors, és molt important que puguem... Per això jo m'agrada parlar de les majories i les minories en relació a això, perquè el relat que fem també està alimentant una sèrie de qüestions i les està legitimant, encara que sigui per oposició, no? És a dir, si diem que la masclesfera està arribant a la majoria de joves, etc., també hi ha un punt de legitimar els joves en què estan sent influïts i, per tant, es deixen portar per aquí. Clar, les estratègies que tenen a veure amb vèncer això no és mirar els nois joves pensant que són el pitjor i que tots són mascles alfa, sinó entendre què els està passant per acabar tenint determinats comportaments que evidentment són violents, etc. Això no vol dir que estiguem justificant la violència, sinó entendre què hi ha darrere de tot allò, quines diferents pressions i com està influint el context. I crec que, clar, treta de context, aquesta frase pot sonar molt simplista, però és que evidentment no podem condemnar a un noi de 14 anys que ja mai més podrà ser un home igualitari, per dir-ho d'alguna manera, ja. No? Per tant, a mi em sembla que la línia de la Letizia és interessant.
0: Sí que és veritat que si tu parles amb nanos adolescents o és igual, amb fills d'amigues, de familiars, el que sigui, molts et diuen, és que jo no sé què he fet per ser el dolent de la pel·lícula, no? Ells tenen aquest sentiment de contrarietat i poden ser persones, fills de persones d'entorns progressistes, perquè ens entenguem. És a dir, tenen aquest sentiment d'alguna manera de greuge, com si alguna cosa no s'estés fent bé també per part del feminisme.
20: És que és així, i jo crec que és un debat molt legítim poder-lo tenir, i crec que també hem de fer autocrítica. Però és veritat que a vegades tenim un topall amb les institucions. Les feministes sempre hem exigit que hi hagi una educació sexual integral a les escoles, que no solament parli de sexualitat, sinó que també es puguin obrir debats que jo crec que és legítim que hi hagi nens i nenes que puguin tenir, no? Per exemple, quan va sortir la famosa llei del solament sí és sí, hi havia molts nois joves que estaven molt preocupats per si tot es considerava una agressió. Això no els fa ni males persones ni violadors, però sí que és cert que és un tema molt interessant per poder obrir a les aules perquè ells tinguin un espai en el que poder debatir. Si no tenen aquest espai, on busquen les respostes? A les xarxes socials. I què ens trobem a les xarxes socials? Discursos antifeministes. Vull dir, crec que sí que hem de fer una autocrítica perquè les famílies, malauradament, no poden arribar a tot ni han d'arribar a tot. Perquè jo crec que l'educació pública ha de garantitzar que tots els menors tinguin la mateixa educació, i en aquest cas és superimportant perquè la majoria dels discursos antifeministes passen precisament per coartar la llibertat sexual de la dona d'una forma directa o indirecta.
0: David.
2: Em sembla un debat interessantíssim per dues coses. La primera, perquè crec que també la velocitat i l'acceleració d'internet, el que també es micola és precisament el que estàveu dient ara, aquestes possibilitats de debat, de sotmetre contradicció, tants debats com faci falta. I, de fet, quan no hi ha aquests espais de debat és quan s'imposa, no?, una lògica vertical, que jo ja ho he vist, no?, el YouTube del mascle alfa de torn, i ja tinc la veritat absoluta i revelada. I l'altra, jo crec que l'afirmació de la Dolera i té un sentit bastant profund i que s'ha d'atendre. És a dir, a mi m'ho he recordat directament de Hedgman a Jerusalem, per canviar el tema. No? És a dir, que eren amantíssims pares de família, no?, que acaronaven els seus fills i després, mira, apartaven un botonet. Aleshores, jo crec que hi ha un error terrible, en la meva opinió humil, en la comprensió de què significa el patriarcat i totes les lògiques, no?, que imposa, que és que si excepcionalitzem el maltractador o l'abusador com un monstre, ens estem oblidant que està permanentment en la nostra vida quotidiana i que els riscos estan en cada llar, en cada casa, no? I que un pare que estima els seus fills pot ser un brutal maltractador. Després podríem debatre si això s'estima o no.
0: Ja. Gisele Pelicot.
2: En les profunditats espesses, vull dir, el patriarcat no és una cosa ximpam-pum superfacileta, són anys i segles d'una cultura de la dominació i de la colonització dels cossos, que és brutal. I no, això quan diu, jo m'espanto molt quan algun company diu jo no sóc masclista, no? Dic, bueno,
0: ara ve el pero.
2: Espera't un moment, perquè estem vivint en un entorn i en unes estructures, no? O sigui, patriarcals, no? Sedimentadíssimes, i per tant jo crec que va per aquí. És més, el que està dient el Tite és més, compte, no?, en agafar-nos els casos més extrems, no? I el patriarcat només és el marit de Pelicot, no? El patriarcat són moltes coses cada dia. Si no, no tindríem, no?, 1.400 dones assassinades en el que va de segle, no?, i tantíssimes denúncies, no?, per violència física, psicològica, no?, o tantes altres formes que comporten les violències patriarcals. I això crec que és fonamental, òbviament, l'educació, la formació, i sobretot que els joves, més que parlin entre ells, no? I que tinguin prou recursos per entendre què és un abús, què és una agressió, què és un menysteniment, no? I que no es poden colonitzar, no? Ni agredir els cossos, ni les vides alienes.
0: Gemma, per anar acabant.
19: Sí, és que realment és apassionant, eh? O sigui, mira, el fet de caure en aquesta idea, com s'estava comentant, no?, de simplificar els debats, ens porta, a partir de xarxes socials, etc., ens porta una altra vegada a la lògica de nosaltres i els altres, no? I quan individualitzem això és que no estem entenent la dimensió profunda, i a vegades el feminisme, lamentablement, ens passa, la dimensió profunda de dir que és estructural, que és una mica el que estava definint ara el David amb l'estructuralitat. Llavors, més que una persecució un a un de tots els homes que fan violència, és quins són els mecanismes que acaben produint que aquesta violència es dongui. Però no cal anar perseguint a cada home. Quan diem que pot estar qualsevol casa, no vol dir que tots els homes siguin violadors, no? I jo crec que s'està malentenent això. Això és una idea que volia deixar. I una altra és... personalment penso que en totes les enquestes que estem fent en relació a si se senten feministes els homes joves i també les dones joves, potser hauríem d'orientar-nos més a veure quines són les seves pràctiques de vida i que no tant a que s'hagin de posar l'etiqueta de feministes o no.
0: Si ho exerceixen o no, vols dir, no?
19: Sí. Yeah. O sigui, a mi no m'interessa tant que algú... Jo em defineixo com a feminista, però jo tinc 54 anys i estic en això política i professionalment, no? Però jo no necessito que un jove de 19 anys es digui a si mateix que és feminista, necessito que les seves pràctiques de vida tinguin a veure amb la igualtat i el feminisme. I crec que aquest és un dels errors, que també estem intentant clavar l'estaca, si em permeteu, una mica des d'aquí, i al final el que hem d'intentar és transformar el món i les vides, no tant a on ens adscrivim, no?, per dir-ho d'alguna manera. I crec que aquesta és una lògica que la tenen diferent les generacions més joves.
0: Ja. Carla.
20: Jo estic d'acord amb la majoria del que dieu, però sí que és cert que crec que també pequem de posar-li molta responsabilitat a les feministes sobre el per què hi ha homes, especialment joves, que no acaben d'entendre, i no tan joves, la veritat, he dit joves, però em referia més a les xarxes socials, però bueno, homes en general.
0: Sí, en general.
20: No han acabat d'entendre el que és el feminisme o es senten atacats. I jo aquí també vull dir que potser hi ha una responsabilitat d'ells en entendre què és el feminisme i en no sentir-se complexats. Vull dir, crec que al final, quan hi ha homes que s'estan sentint, que els estem senyalant i que creiem, ells creuen que nosaltres els diríem que són agressors i etcètera, crec que també hi ha un exercici individual d'aquells homes d'escoltar-nos, de reflexionar i de pensar. Perquè podria ser que aquest home, perquè no hi havia el feminisme que hi ha actualment o perquè no hi havia el coneixement d'educació sexual que hi ha actualment, en algun moment de la seva vida hagi tingut algun component que podria ser violència sexual, pot passar i no passa absolutament res en el sentit de jo no sóc una persona punitivista, crec en la reinserció completament, llavors també hi ha un punt d'aquests homes de no acomplexar-se, d'entendre que el que estem parlant és una cosa històrica i a més internacional i també donar la seva mà a baixar una mica les orelles a vegades, escoltar i no estar tan sempre a la defensiva perquè les feministes no ens hem ni podem encarregar-nos de tot.
0: Doncs escolta, ha quedat claríssim, ha estat un debat molt interessant. David Fernández, Gemma Altell, Carla Galeote, moltíssimes gràcies als tres.
19: A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, fins la propera.
20: Adéu.
0: Adéu.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Hola.
5: Hola.
23: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
25: Què passa en aquells 100 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
26: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Sí. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
24: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passant 2 minutets de 2:15 del matí, puc saludar aquesta hora la Teresa García Milà. Ella és la presidenta del Cercle d'Economia, que és l'espai on s'està citant la plana major de la política i de l'empresariat a casa nostra. Avui aterra allà Pedro Sánchez. Senyora García Milà, què tal? Bon dia.
27: Bon dia.
0: Avui reben el president, han tingut el rei, va venir ahir Alberto Núñez Feijóo. Vaja, és una cita importantíssima al calendari cada any i sap que aquesta vegada ve marcadíssima per aquesta possibilitat o no que prosperi una moció de censura contra Pedro Sánchez, instigada pel cap

0: que és el millor per Catalunya, per Espanya i per la nostra participació a Europa i el creixement d'Europa.
1: I ara mateix, veient com tenim d'empantanegada la legislatura, què és el millor? El millor és aguantar fins al 2027 tal com estem?
0: Jo crec que el millor és que es vagi avançant en els projectes i les propostes que estem fent contínuament. Des del Cercle hem parlat recentment d'immigració, hem parlat d'habitatge, parlem amb tots els partits polítics, parlem també amb els governs de Catalunya i d'Espanya i intentem doncs, que es vagi avançant en aquelles qüestions que nosaltres creiem crucials. Les jornades, la reunió del Cercle d'Economia d'aquest any està molt centrada en Europa, en l'autonomia estratègica d'Europa. I aquí Espanya té un paper important a fer i també, òbviament, moltes decisions venen d'Europa, però aquest és la temàtica en la qual estem centrats.
1: Però sí que és veritat que a l'hora d'avançar en mesures el que es necessita és que hi hagi una majoria per poder-ho fer i la sensació és que ara mateix estem en una situació de bloqueig amb majories impossibles, sobretot si ens fixem en la política espanyola. Per això li demano, és a dir, ja no és que el govern de Pedro Sánchez pugui o no tenir una majoria per impulsar mesures, sinó que el que sembla absolutament impossible, impensable, és que hi hagi acords entre els dos grans partits espanyols.
0: Bueno, aquesta és una demanda, una petició que vam fer ahir en el president del partit de l'oposició i que farem avui al president del govern, que mirin una mica més enllà i que en alguns temes centrals, no en els temes del dia a dia, però hi ha temes centrals en els que acords... Ara és difícil, però sempre hauríem de tenir en compte això i la veritat és que és a vegades una mica frustrant el veure que no hi ha aquest tipus d'acords en matèries que són matèries no d'immediatesa, però sí matèries que tenen molt impacte en el que és la prosperitat del nostre país.
1: Per exemple, finançament.
0: Per exemple, pot ser el finançament, sí.
1: Uh-huh. Clar, vostès ho van verbalitzar i això amb el cap de l'oposició, amb Feijó allà, i Feijó els va dir, no, això és impossible, jo no m'hi posaré amb això, amb el finançament no, perquè l'han pactat amb l'independentisme. És a dir, aquests són els arguments, és que aquí és on som ara.
0: Sí,
1: com va rebre aquella reacció de Feijó?
0: La veritat és que no és sorprenent, no? Perquè coneixem les postures de Núñez Feijó, del PP, i també ho va reiterar el president de la Junta. Són bueno, unes posicions que coneixem. En qualsevol cas, hi ha una proposta sobre la taula, és una proposta que és un pas endavant important i hi hauria la possibilitat de que tingués una aprovació dintre del Parlament. Per tant, el Congreso de los Diputados, això és el que necessitem. S'han iniciat els passos perquè aquesta proposta ha de passar per al Consejo de Política Fiscal i Financiera, en el que estan totes les comunitats autònomes, i per el que he llegit a la premsa també, el secretari d'Estat ja ha convocat a tots els consellers o la posició que tinguin d'economia de cada una de les comunitats autònomes per anar avançant. Bueno, aquest és el camí i el que seria bo és que aquest Parlament, o el Congreso, en aquest cas, o el que hi pugui haver, tiri endavant una aprovació d'un model que porta 12 anys caducat i que hem observat que hi ha una gran divergència entre el que són els recursos de l'Estat, hi ha un desequilibri vertical entre els recursos de l'Estat i les comunitats autònomes.
1: Yeah.
0: I això s'ha d'arreglar i, per tant, esperem que en algun moment es pugui avançar.
1: Fins a quin punt els preocupa l'alta influència que està tenint Vox en la política a casa nostra, sota en la política espanyola, i que es preveu que pugui acabar tenint també de cara a un futur govern de l'Estat?
0: Bé, l'Endacari ahir va tenir una intervenció interessant en aquest respecte, no? Perquè Vox és un partit que no creu en el model de descentralització, en el model autonòmic, així ho ha anat expressant, i bueno, és un model que ha funcionat. Ahir, precisament, a la taula en què teníem el president de la Junta, l'Endacari i el president de la Generalitat, tots tres de diferents posicions, tots tres van fer una valoració molt positiva

0: del model de finançament, de, perdó, del model de les comunitats autònomes al llarg d'aquests anys, i és una cosa que cap d'ells, des dels diferents punts de vista, voldria perdre, al contrari, reforçar. Doncs aquest és un, bueno, és un perill que podria haver-hi i que clarament des del cercle sí que en això tenim una posició molt clara. El model autonòmic és un model sòlid, creiem que ha d'anar evolucionant, el cercle s'ha posicionat cap a un model més aviat d'estil federal, però entre tant, potser si arribem o no, no ho sabem, però entre tant és bo que hi hagi modificacions del model i que anem avançant en aquesta línia de profundització de l'autogovern.
1: Per tant, a vostès, d'alguna manera, amb tot això que estem dient, els convé, els interessa, empenya el Partit Popular més cap al centre, és a dir, més a tornar a pactar amb Junts. Ho dic perquè, d'alguna manera, el que m'ha estat explicant és com Feijóo ha volgut aprofitar també aquestes jornades al centre, al Cercle d'Economia, aquesta reunió que va tenir amb vostès perquè l'ajudessin a apropar-se a Junts. Vostès poden i volen fer aquest paper?
0: Jo crec que els partits han de fer el seu joc democràtic i el que nosaltres sí que sempre estarem d'acord és en que hi hagin propostes que no siguin extremes. I això és el que públicament estem demanant. Per tant, si podem ajudar en algun moment en què les propostes que no són extremes siguin les que estan governant i que puguin portar endavant accions que van amb la direcció que sempre ha apoyat el cercle, doncs per suposat estem aquí i ho hem fet sempre així.
1: Per tant, vostès estan remant cap aquí, estan ajudant i ajudaran a intentar tendir ponts entre Junts i el Partit Popular.
0: No, jo no he dit això. Jo el que he dit és que sempre tendim ponts per poder arribar a una posició en la qual hi hagi un govern que pugui prendre decisions que són més properes a les que defensa el cercle. Qualsevol govern que hi hagi, nosaltres el que fem generalment és fer propostes, parlar amb els governs, explicar la nostra posició. Hi ha vegades que hi ha divergències, sempre n'hi ha, més o menys, però sempre hem tingut molt bon enteniment amb el govern que hi hagi. I a partir d'aquí, òbviament, podem ajudar o podem apoyar aquelles activitats que puguin anar cap a una situació com aquesta.
1: Ja. Ahir, una de les coses que va dir Feijóo és que, d'alguna manera, enyora Convergència i Unió, con Ciu, te entendías, porque no hablaba, porque se hablaba en serio y no con la brocha gorda. Vostès també enyoren Convergència i Unió?
0: Aquesta és una opinió del Feijóo en la que jo no hi entraré.
1: Doncs moltíssimes gràcies, presidenta del Cercle d'Economia, per haver-nos atès aquest matí. Teresa García Milà, tenen feina. Avui els hi ve el president del govern a cloure aquestes jornades. Així que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, que vagi bé. I ara ens n'anem al Parlament de Catalunya. Allà hi tenim el cap de política d'aquesta casa, el Xavier Batlló. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
1: Hi ha hagut sessió de control. Com ha anat?
2: Doncs pràcticament molt centrada aquesta sessió de control en les investigacions sobre el Partit Socialista i les possibles derivades que poden afectar el PSC, especialment pels partits de la dreta que li han exigit explicacions per diversos elements que poden tenir relació amb el sumari del cas Zapatero, com el contracte que va signar la Generalitat amb Huawei de 127 milions d'euros o la petició d'informació que ha fet el jutge sobre la campanya electoral que va dur Illa a la presidència. Així li han reclamat Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
3: Que no parlem de fake news. Almenys 10 jutges investiguen la presumpta corrupció del PSOE i, per tant, deixa d'intentar vendre el que no és i aparque el victimisme.
4: Zapatero i Illa separados al nacer. Ambos se presentan mansos, llenos de buenismo. Pero le guste o no, señor Illa, empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi ni usted es el yerno ideal.
2: També Esquerra ha reclamat fer net amb la corrupció i els comuns han avisat que no tot el que surt és fruit del lawfare. En tot cas, ell ha defensat que ha actuat correctament i que tota la informació sobre la seva campanya està perfectament auditada.
5: Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes.
2: Ara continua la sessió de control als consellers. Recordem que els socis del govern, Comuns i Esquerra, van estalviar ahir, en una decisió presa a la mesa del Parlament, que avui el Parlament es votés precisament una compareixença d'Illa per aquesta qüestió.
1: I és un ple on començaran a debatre's els vetos als pressupostos que ha presentat Salvador Illa, que els ha pactat amb Esquerra i els Comuns.
2: Exacte, demà ja comença aquest debat de pressupostos que durarà pràcticament tot el dia. El debat, el que s'anomena el debat a la totalitat, és a dir, el primer debat que es fa de pressupostos, s'han de votar les esmenes a la totalitat que ha presentat l'oposició, que com que hi ha acord, hi ha una majoria per tirar endavant els pressupostos amb PSC, Esquerra i Comuns, doncs previsiblement es rebutjaran i per tant els pressupostos continuaran el seu curs amb la intenció, si no hi ha cap partit que ho recorri al Consell de Garanties Estatutàries, que això ho sabrem més endavant, la previsió és que es puguin aprovar a principis del mes de juliol, definitivament.
1: Xavi Avalló, gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Nosaltres en un moment tornem amb els imperdibles.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Obrim la secció dels imperdibles de cada dimecres amb la Rosa Badia i amb el Borja Dunyó. Què tal? Bon dia, com esteu?
10: Bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Dos temes avui. El Primavera Sound, i et veig, Borja, amb la polsareta del Primavera Sound que arrenca avui.
11: Ja estem preparats.
1: I, Rosa, l'altre gran tema, el que té a veure amb Lluís Pasqual, amb la Judit Martín i amb la imitació de la Montserrat Caballé. Endrecem-ho tot una mica. Hem de comentar aquesta notícia cultural de l'última setmana que la té com a protagonista ella, la Judit Martín.
12: Me ha dicho el otro que para lo que yo necesito tú me puedes ayudar. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera con nombre de Virgen Negra. Empecé a recibir mensajitos de vamos a grabar tal día y entonces me dijo, tendría que ser la voz de esta señora.
13: ¿Llámanse?
12: En el año 85 llegó el día y ahí estaba una de las que había sido tu madre. Manager, con todo l'equip.
1: Li van demanar, ella explica que li van demanar que fes una imitació de la Judit Martín i de la Montserrat Caballé. En cap moment s'imaginava que allò acabés intentant-se colar com si fos la Montserrat Caballé real. Ella no s'imaginava la repercussió que tindria tampoc aquesta anècdota que va explicar als companys de La Ruïna, el del Tabull i el Tomàs Fuente. És una gran imitadora, clar, és ben sabut. Per això la va triar el Lluís Pasqual.
12: Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. Hubo una vez en el año 85 o 89, el año que a mí me dijo. Nos hicieron una entrevista después de ella cantar. De hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
13: ¿Eras tú?
12: Era yo que decía, estoy tan contenta que si algún día em fan un homenaje vull que sigues tú.
1: Clar. Si no hagués parlat ella a La Ruïna, segurament mai haguéssim sabut tota aquesta història que va passar en aquell homenatge que se li va fer a la Cavallà al Liceu el 2019.
10: Sí, Marina, i potser no ho sabem tot, perquè algunes de les parts implicades no han parlat. Lluís Pasqual, per exemple, que és el primer que voldríem que parlés, ha estat convidat, naturalment, a aquest programa, però molt amablement, hem de dir que molt amablement, ha declinat aquesta invitació, diu que passen coses més importants al món per parlar d'una cosa que va passar fa molts anys, sí, però és una cosa de la que s'està parlant molt aquests dies. Al Liceu tampoc parla massa, de fet diu que han obert una investigació, no sé si algun dia donaran una resposta concreta, i tampoc s'ha pronunciat la família Caballé. Sabem, doncs, el que ha explicat la Judit Martín, el que també acabem d'escoltar d'alguna manera, que la truquen, que la convoquen al Liceu, on s'està preparant l'homenatge a Montserrat Caballé, que recordem havia mort el 6 d'octubre del 2018, aquest homenatge se li fa el 12 d'abril del 2019, Naturalment és un gran homenatge on hi ha grans figures de la lírica. Lluís Pasqual no només n'és el director, sinó també el presentador. I és aquí quan en un moment de l'espectacle dona pas a una entrevista i ella explica que aquesta entrevista es va fer a peu d'escenari l'any 1988, el dia, una altra data important pel món del teatre, el dia que es va reobrir el Teatre Fortuny de Reus. Un acte que va acabar, per cert, amb la Cavaller, amb el públic cantant l'Emigrant, i s'hi va afegir en aquesta actuació el propi Lluís Pasqual. Curiós, eh? Van fer la cobertura de l'acte. Qui hi havia en aquell moment a Ràdio Reus? Van fer la cobertura de l'acte Carles Francino, Queco Domènech, no hi era la transmissió aquesta, l'Andreu Buenafuente, però hi era en aquella època a Ràdio Reus. El que passa és que de moment ni rastre de qui va fer la misteriosa entrevista on Cavaller li diu a Pasqual que el dia que es mori, si li volen fer un homenatge, em fa gràcia aquesta expressió, perquè la gent es distregui, doncs que l'ha de fer Pasqual.
6: Què li demanaries a la Montserrat? Home, Doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
7: Oh.
6: I vostè, senyora Cavaller, què li demanaria a Lluís Pasqual?
7: Doncs miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
1: Fals!
10: I fixa't...
1: No és ella!
10: No, i ara que ja ho sabem, tu l'escoltes i dius, esclar, no és ella, per més bona que sigui la Judit Martí, que fa un treball sempre excel·lent, te n'adones. El riure, no sé, te n'adones. Havia de ser, a més, li donen indicacions molt precises, eh? Havia de ser la Cavaller d'aquella època, havia de ser la Cavaller després d'haver cantat, li fan fer un munt de repeticions fins que, finalment, li donen el vistiplau, li donen l'okay. Què passa? Que després a ella no la conviden a la gala, no la conviden a la celebració d'aquest acte d'homenatge a Montserrat Cavaller. Ella ho veu des de casa, ella ho veu, se n'adona mirant la tele.
1: Home, clar, perquè
10: aixecaria
1: el dit si no hagués estat allà a l'auditori.
10: Soc aquí, soc aquí. Doncs no. I, a més, hi ha un altre fet que es dona molt en el món cultural. Atenció, no és l'únic cas. Que no li paguen, que mai li paguen.
1: Ai, sí.
10: Mai li van pagar aquesta feina, que, a més, pel que explica, va ser molt, molt exigent. Però això, aquesta lliçó l'hem d'aprendre, tots els que ens dediquem a la comunicació i a la cultura. Quan ens ofereixen una feina, primer de tot, molt bé, condicions, què he de fer, quan em pagareu, perquè s'acostuma molt a abusar de que són coses culturals i no es paguen,
1: sí.
10: I després
1: vocació,
10: ens queixem de la precarietat. La repercussió que tindrà, que la gent que ho veurà...
1: Que per qui no tingui situat el Lluís Pasqual, perquè és important, perquè li van encarregar amb ell, qui era aleshores i en què ha acabat.
10: Home, és un home importantíssim i està molt bé que el triessin a ell. És un dels fundadors del Teatre Lliure. Ara que se celebrarà el cinquantenari, hem de recordar que, a més de ser fundador, la primera obra que es va veure al Teatre Lliure ara fa 50 anys la va dirigir el mateix Pasqual. Estic molt encuriosida. De fet, l'altre dia em vaig trobar el Julio Manrique, però és que no vaig gosar perquè sabia quina seria la resposta. El dia 12 es presenta la programació i es presentarà com serà aquesta celebració del cinquantenari. Jo crec que Lluís Pasqual hi ha de ser. Què passarà? Serà la roda de premsa? Ni idea, perquè ningú diu res. Pasqual ha dirigit moltes obres, ha tingut molts èxits al Lliure, un dels darrers In Memoriam, de la Quinta del Biberó, abans va fer Els Farèstecs, va fer Medea, va dirigir a l'Espert, a la Cerdà... Bé, és un gran del teatre. Qui deu saber què passarà en aquest cinquantenari? Doncs m'imagino que el Julio, el Cesc Casadesús, el Lluís Pasqual i algú més. Recordem que Pasqual no només va dirigir durant uns anys al Lliure, sinó que també va dirigir l'Odeón de París, va dirigir el Centro Dramático Nacional, va ser director de la Bienal de Teatre de Venècia...
1: Un peix gros de la cultura.
10: I amb molt de talent, la veritat.
1: Aquesta polèmica de la Cavaller i la Judit Martín n'ha fet reflotar una altra, que són les acusacions d'una actriu, de l'Andrea Ros, de maltractament psicològic durant els assajos d'una obra per part de Lluís Pasqual, precisament. Després de mesos de polèmica, ell va presentar la dimissió. Allò va acabar amb la dimissió com a director del Teatre Lliure.
10: Sí. Recordem, Andreu Ros denunciava a Pasqual, deia que l'havia escridassada, que l'havia ridiculitzat durant els assajos del Rei Lear. Recordem que aquell Rei Lear estava protagonitzat per Núria Espert, ella feia de Cordèlia, i a partir d'aquesta denúncia apareixen dos manifestos. Parlo en plural perquè d'una banda és el de Col·lectiu de Dones i Cultura, format per 800 professionals del sector, que reclamava el cessament de Pasqual, que es va produir, i que assegurava haver recollit diverses acusacions de tracte despòtic envers els treballadors. Però, d'una altra banda, va aparèixer un altre manifest signat per un centenar de personalitats culturals amb noms destacadíssims. La mateixa expert que acabo d'esmentar, Frederic Amat, la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, el Flotats, la Vicky Peña, i ells, aquest centenar de persones, es posicionaven en defensa del director del Teatre Lliure. Ell va negar els fets, va lamentar que les xarxes poguessin destruir qualsevol reputació, va ser substituït, el va rellevar Juan Carlos Martel, que després no va renovar el seu contracte, va deixar el Lliure el 2024, i a ella, que l'hem vista en sèries de televisió com Amares para siempre o La llamada, o pel·lícules com Salvador o Rec 2, sí. Jo crec que ara, bàsicament, pel que he pogut seguir, es presenta a l'Instagram com a actriu i divulgadora, Madremente, si voleu seguir tot el que fa, i està dedicada més a temes d'acompanyament, de la maternitat, de la criança.
1: Vaja, que s'ha acabat apartant del món de l'espectacle. Sí. Una figura controvertida, la de Lluís Pasqual, sens dubte.
10: Controvertida, sí. Talentosa, també.
1: Clar, sí, sí. Al final, ja ho hem parlat molts cops, això de separar l'obra de l'artista o no. En fi, hem de parlar del Primavera Sound.
10: Que bé.
1: Vinga, va. Avui, jornada inaugural al Parc del Fòrum, avui és allò dels concerts gratuïts, Borja.
11: Avui és allò dels concerts gratuïts, que no són els únics gratuïts que hi ha, però sí al Parc del Fòrum. És a dir, el Primavera en realitat va començar el dilluns amb el Primavera a la ciutat. Ja sabeu que passen mil coses durant aquesta setmana, des de dilluns a diumenge, però diguéssim que la part grossa del festival, que és la del Parc del Fòrum, comença avui i l'inaugura la Uineta, crec que és a 6:15 de la tarda. I hi han quatre concerts avui amb el Guitarrica de la Fuente, Yardak i Wetlek, que estan molt bé. El que passa, la bona notícia és que és gratis, la mala notícia és que va per reserva, diguéssim, i aquestes reserves, si us desperteu avui, em sembla que ja no hi serveu
1: a temps. O sigui, que algú que estigui escoltant ara va, és gratis, matant-s'ho cap allà, que no hi vagin, perquè com a mínim havies d'haver reservat el teu espai.
11: Hi ha una part que fan al CCB, que és del Primavera Pro, que són showcases que fan allà mateix al CCB, que sí que estan oberts a tothom, fins a completar l'aforament. O sigui que això sí que esteu a temps avui, dijous i divendres, diria, de pensar-vos-hi.
10: I després hi ha concerts en streaming, és a dir, gratis, i que els pots seguir des de casa, que evidentment no és el mateix, però bé.
11: Amazon Prime retransmet molts concerts des de ja fa un temps i és una cosa que està molt bé. I
10: sí,
11: a més,
10: sí,
11: crec que l'experiència és diferent. De vegades potser et pot venir fins i tot de gust recuperar un concert que has vist i veure el en pantalla.
1: Que a més pot ser una bona opció, perquè el Carbó, el nostre meteoròleg, avui ens deia que vigilin els que vagin al Primavera, perquè els pot sorprendre la pluja. No tant avui com a partir de demà.
11: Dijous, sembla? Sí. Jo ja he agafat un paraigües que pesava poc.
1: Que a més, els que hagin anat al Primavera, vaja, jo els anys que hi he anat, sempre passa, que acabes necessitant la jaqueta en algun moment, però en altres et fa la guitza. Llavors,
11: jaqueta, jo crec que és bàsica, perquè estàs al costat del mar.
1: Clar, entra una briseta.
11: A certa hora, la humitat i la brisa no perdona.
1: Qui són els caps de cartell d'aquesta edició?
11: Doncs jo diria que cada dia, o sigui, si parlem de dijous, divendres i dissabte, perquè els d'avui ja els hem dit, hi ha tres grans artistes. El dijous són Doja Cat, que no sé si tothom coneix Doja Cat, però és una rapera de Los Angeles, que està també abocada una mica al mainstream, és a dir, són aquestes raperes que canten també, no?
1: Yeah.
11: Per dir-ho així, que fan pop, que jo diria que apel·la a un públic una mica més jove. Massive Attack, que són uns clàssics de Bristol, que la gent que crec que vam créixer als 90, doncs els tenim molt, molt presents, a més molt, molt polítics, gent que fa 15 anys que no treuen un disc però que continuen supervigents. I la catalana més universal que hi ha aquest any al festival, que és la Batguiel.
1: La Batguiel, que està tota a les salses. I tornen un... Vaja, jo he vist el cartell i tornen uns que jo tinc la sensació d'haver-los vist diverses vegades al Primavera Sound, o com a mínim algun altre, com The Cure, ja hi han anat. Mm-hmm. Massive Attack també, i The Execs també hi han estat,
11: sí.
1: No? Són, aquests fitxen.
11: Sí, són grups, però pensa per això que The Cure, crec que l'última vegada va ser el 2009, és a dir, que de vegades tenim...
1: M'estàs dient vella, eh?
11: No. T'estic dient...
10: T'estic
11: dient que jo també hi era i també tenia aquesta sensació.
1: De que feia 4 dies i estem parlant del 2009, doncs.
11: I sí, dius, ostres, aquell any, sí, The Cure toquen el divendres i faran un concert de 2 hores i mitja, però és que aquell any van fer un concert, crec, de 3 hores i mitja.
13: Sí, sí, sí.
11: És a dir, que bueno, han baixat una mica, però no del tot.
1: I el públic, què? És majoritàriament estranger? És públic local? Perquè sempre s'ha dit, no?, que el sonar és el de... els nostres, els autòctons, i que el Primavera és una invasió.
11: Cada any... bé, fan una roda de premsa de valoració, no?, on es diuen els tants percents i tal, que bueno, ens els podem creure més o menys, perquè clar, això no, ja no tens manera de comprovar-ho, no? Però diria que és un 50-50, potser més... que pesa més la part guiri, potser. Sí. També et diria per preus i també perquè el Primavera té una cosa que és Barcelona, que tira molt.
1: Quant val l'abonament al Primavera?
11: Doncs ara em mates perquè fa 20 i pico d'anys que hi vaig i no he pagat.
1: Clar,
11: que,
1: perquè vas a treballar.
11: Però el que sí que et diré és que conec molta gent, tinc molts amics que són molt malòmens, que se'l compren quan surten els primers abonaments.
1: Que és més barat.
11: Sense saber qui tocarà.
1: Clar.
11: I llavors és molt més barat i després, no sé, pot costar com a partir de 300 euros o una cosa així. Però no t'ho sé dir perquè va variar, no?
1: Sí, sí, en el temps, a partir dels 300, sí. això és el que em constava a mi. Mm. I després hi ha aquest pols de Barcelona a Madrid, i va haver-hi un moment en què Madrid semblava que li volia robar el Primavera Sauna a Barcelona. Això en què va quedar?
13: I es va celebrar, no?, un any a Madrid, es va fer.
11: Sí, no és tant que Madrid volgués robar el Primavera, com que, bueno, sí que va haver-hi... un rifirrafe de la direcció del Primavera Sound amb el govern de Colau, diguéssim, perquè no estava clar els usos de certes parts del fòrum que són imprescindibles perquè se celebri el festival. Llavors sí que hi havia com l'amenaça aquesta, anava a dir balada, però no gens balada, d'anar-se'n a Madrid, d'emportar-se al festival a Madrid, i el que sí que van fer va ser celebrar un segon cap de setmana a Madrid, és a dir, fer Madrid i Barcelona, però no va funcionar.
1: I ara que parlem d'aquest pols Barcelona-Madrid, Arnau Montserrat, què tal?
14: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Que volíem parlar també, aprofitar per recordar que això va passar amb la Fórmula 1 també, i això en què ha quedat?
14: Sí, de fet, passava i ha passat, i ha quedat que, per exemple, aquest any, aquest 2026, és el primer que en el calendari de la Fórmula 1 hi ha el Gran Premi de Madrid compartint amb el Gran Premi de Barcelona. I, de fet, en aquest pols on, en el món de la Fórmula 1, l'economia pesa molt, ha guanyat Madrid, perquè Madrid té un contracte pels propers 10 anys de cursa en un circuit urbà que es farà al voltant de la zona de l'IFEMA, i Barcelona ha renovat fins al 2032, però només tindrà cursa en anys alterns. Per tant, començant aquest 2026, tindrà cursa 2028, 2030 i 2032. Comparteix amb el circuit de Bèlgica, que això, doncs, vaja, s'explica en molts aspectes, però sobretot en la part economia.
1: Clar, en la Fórmula 1, doncs, Madrid sí que ha ficat cullerada, en el Primavera, no? Em deien ara, ens deia el Pol Regàs, el nostre tècnic, 350 l'abonament, tot sold out, totes les entrades venudes.
13: Però ara que parlem de diners i d'economia, és important el Primavera Sauna en aquest sentit, també per la quantitat de gent que ve i per la quantitat de gent que té possibilitats de treballar. Em sembla que crea 8.000 llocs de treball, que això també és important.
1: Sí, sí, sempre està bé, clar. Però vaja, sí. Anem a una setmana entre la visita del Papa, el Gran Premi de Fórmula 1 del cap de setmana, aquest no l'altre, el Primavera Sound, que vaja, estarem aquí amb una invasió.
13: A casa escoltant la ràdio.
1: Amb una invasió xula. Que escolta'm, ja està.
11: Sí, sí. El mes de juny ja el Sonar també, que a més aquest any estrena la ubicació de Fira Gran Via, o sigui, ja no es farà
1: al centre, no?
11: A Montjuïc, i també serà una altra moguda gran, sí.
1: En parlarem també. Borja, Duñó, Rosa, Badia, moltíssimes gràcies als dos.
13: Bon dia.
1: Que vagi bé, adéu.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passava un minutet de les 10 del matí. A aquesta hora el que fem és actualitzar les notícies amb la Gisela Rodríguez i l'Eva Hidalgo, la nostra companya de Ràdio Reus, que ens explica que hi ha un dispositiu en marxa de la policia i els Mossos, eh?
15: Sí, és a Cabra del Camp, a l'Alcamp, contra una organització dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. Hi ha més de 300 agents d'ambdós cossos que estan desplegats fent una quinzena de registres i entrades. Però més enllà d'aquesta última hora hi ha altres temes. Anem al Parlament, perquè l'oposició reclama explicacions al president Illa per les peticions del jutge sobre la campanya electoral que el va dur a la presidència. Illa ha defensat que tot està auditat i el PSC que està lliurat de corrupció. Allà al Parlament hi ha el Xavier Balló.
16: Tota la dreta ha posat sobre la taula les seves sospites sobre la campanya del PSC o sobre la possible relació amb el cas Zapatero pel contracte que la Generalitat va signar amb Huawei. Illa ha replicat que ha donat les explicacions pertinents i que ha actuat correctament.
17: Quantes preguntes sense resposta? Quants silencis aixordadors? Quantes
3: hombres al seu voltant, president.
4: ¿Qué es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili?
5: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. El meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
2: Els dos socis li han estalviat que el ple voti la seva compareixença, però l'han advertit que no tot és l'ofer i que els socialistes han d'apartar les pomes podrides del partit.
15: I aquest matí Pedro Sánchez clou les jornades del Cercle d'Economia i aquest matí doncs, qui ha passat pels micròfons d'aquest programa és la presidenta de l'entitat. Teresa García Milà ha demanat als partits una entesa sobre el finançament.
0: És a vegades una mica frustrant el veure que no hi ha aquest tipus d'acords en matèries que són matèries no d'immediatesa, però sí matèries que tenen molt impacte en el que és la prosperitat del nostre país.
1: Per exemple, finançament.
0: Per exemple, pot ser el finançament, sí.
15: Entesa entre els grans partits és una petició que ahir ja va fer el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, Guillem Favo.
17: Sí, el líder del PP va deixar clar que no estava per la feina i la resposta no la va agafar per sorpresa. Ha dit sobre si faran cas a la petició del Popular perquè l'ajudin a establir ponts amb Junts per pactar una moció contra Sánchez. García Milà no s'ha mullat.
0: Sempre tendim ponts per poder arribar a una posició en la qual hi hagi un govern que pugui prendre decisions que són més properes a les que defensa el Cercle.
17: És el que ha dit en aquesta entrevista, en aquest programa.
15: I el PP i Vox aconsegueixen un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco, que inclou la prioritat nacional en l'accés a les ajudes i les prestacions socials.
17: Les formacions mantindran avui una última trobada per signar el text i donaran a conèixer el contingut del pacte al migdia a les Corts. Serà un acord similar al que s'ha arribat a Extremadura i l'Aragó. El pacte arriba 2 mesos i mig després dels comicis que els populars van guanyar per majoria simple, millorant els seus resultats, i els ultres van desaccelerar el seu creixement.
15: I preocupació a l'Orient Mitjà per la represa dels bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Gemma Parellada.
18: S'ha acabat la calma de les darreres setmanes a l'estret d'Hormuz-Kuwait. Ha tancat l'aeroport i ha aturat tot el trànsit aeri del país perquè un atac amb drons ha tocat a la terminal 1. Ha deixat ferits, no hi ha morts identificats per ara, però tots els vols s'estan redirigint cap a altres destinacions. Ha rebut Kuwait i també Bahrein, tots dos aliats dels Estats Units, i tot i que l'Iran no ha fet encara declaracions, s'entén que és perquè Netanyahu segueix atacant el Líban.
15: I a més del Pròxim Orient, l'altre focus d'atenció el trobem a Ucraïna, que segons Moscou ha llançat aquesta matinada atacs sobre la ciutat, la regió de Leningrad i també Sant Petersburg.
18: Una intensa columna de fum s'aixecava aquest matí a Sant Petersburg, on està a punt de començar una important cimera econòmica. És la resposta de Kiev a la nova fase de la invasió que ha decidit Putin. Ahir Rússia va matar més de 20 ucraïnesos i Zelensky acaba d'afirmar que Ucraïna ha destruït una fàbrica d'armes russa i la planta petrolífera de Sant Petersburg.
15: I a l'Audiència de Barcelona aquest matí també es jutja dos activistes de l'habitatge acusats d'atemptar contra l'autoritat i de desordres públics durant un desnonament a Sants. A les portes de l'Audiència s'hi ha fet avui un esmorzar popular de suport als acusats. Allà hi és el Martí Oliver.
19: Una cinquantena de persones s'han concentrat per fer aquest esmorzar. La majoria van vestits de groc amb una samarreta especial i fa uns minuts han acompanyat els encausats fins a les portes del TCJ amb càntics i algun petard. Fins que no s'acabi el judici, continuaran fent activitats a fora. La fiscalia els demana 6 anys de presó per cap per haver llançat una ampolla i també haver intentat llançar una porta de fusta contra la policia. Les defenses denuncien que es tracta d'un muntatge policial i també lamenten que fa 6 anys que tenen la causa oberta, que el judici s'ha suspès en 4 ocasions, i això, diuen, els fa tenir la vida en pausa.
15: I si us agrada el vi o en sou col·leccionistes, atenció perquè hi ha una subhasta que potser us interessa.
1: Saps què passa? Que jo això de col·leccionar vi no ho he entès mai. El vi te'l veus,
15: si t'agrada, no? Ja, és veritat. Mira, això potser podries portar un dia al programa un col·leccionista de vins, no?
1: Sí, i algú que ens digui quan triga a fer-se malbé un vi quan el guardes.
15: Sí, no? És ben vist això. Però en tot cas, hi ha la factoria número 1 de Tiflis, a Geòrgia, que conté una de les col·leccions de vi més antigues i valuoses d'Europa. De fet, guarda ampolles de més de 200 anys, i atenció, perquè ara que deies d'això de quant temps ha d'estar guardat, incloent col·leccions de vi de Napoleó o de Stalin. Sí, que ens anem una mica enrere. Ara la bodega les posarà parcialment a la venda. En són més de 40.000 d'aquestes ampolles, més que la venda serà una subhasta. La història és que el que volen fer és, amb el que s'aconsegueixin d'aquests diners, crear un centre del vi, una futura escola del vi, perquè Geòrgia, doncs, és un dels països Mira. Que més interès o més destaca, doncs, per tot el que té a veure amb el món vinícola.
20: Que no sé si el disfrutes un vi sabent que era un dictador, no?
15: Ja, també és veritat. Sí, però això ens portaria a parlar de separar l'obra de l'artista.
20: I tant. Gisela, gràcies.
15: Vinga, adéu-siau.
21: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
20: Obrim el racó de pensada cada dimecres. Miqui Puig, estimat, què tal, com estàs?
22: Molt bé, bon dia.
20: Tenim mig equip voltant.
22: Molt bé. Què passa?
20: Que ve el papa.
22: Ah, molt bé. Carai, és un aconteixement, no?
20: Com veus això del papa, tu?
22: No, bueno, jo crec que els catòlics tenen el seu dret, igual que l'altre dia em va fer molta gràcia un noi que deia que un senyor es queixava perquè sentia uns càntics musulmans i deia que quina sort tenim que som un país de lliure religió, no? Mm. Tu pots escollir amb quina religió vas, igual que amb quin equip vas. Clar, jo suposo que això trasbalsa les ciutats, trasbalsa els dies a dies i vosaltres heu de cobrir-ho, sí.
20: Els trasbalsa. Nosaltres hem estat a la Sagrada Família fa una estona i allà els veïns deien, escolta'm, és que tenim aquí els taladros perquè ens estan arreglant els carrers perquè tot estigui ben bonic. Mira que els carrers els tenim per arreglar pendents i ara, mira, com a mínim s'estan posant les piles, els estan fent la guitza una mica.
22: Almenys no hi ha escombraries com a Madrid. Vaig veure un amic meu de Madrid, em va enviar una foto que porta 6 mesos amb un matalàs davant de casa que ningú ha tret.
20: Imagina't.
22: Vull dir que a vegades ens queixem i hi ha llocs on encara estan pitjors.
20: Núria Casas, què tal? Bon dia.
23: Bon dia. Ara que parlàveu d'això de la Sagrada Família, a França hi ha una llei que en cap temple sagrat, amb una distància mínimament reduïda, pot ser, per exemple, muntar un McDonald's o una botiga de mòbils, per exemple, o sigui, qualsevol cosa que potser pertorbi l'espiritualitat d'aquell temple.
20: Carai.
23: Sí. I precisament la Sagrada Família ho dic perquè està envoltada de tot això.
20: Sí.
22: L'altre dia em va sorprendre, vaig fer un tour per Barcelona escoltant jazz a dins del cotxe i em vaig quedar bastant sorprès de tots els racons de menjar fast food que hi ha a Barcelona camuflats amb rotllo ètnic. Això és un tema que també algun dia haurem de parlar-ne.
23: Sí, totalment.
22: Us heu fixat o no?
23: És veritat.
22: S'ha posat el rotllo ètnic per
23: dissimular la merderada, deixa d'històries.
22: Sí, el fast food, això és una cosa que m'encoriseix. Bueno, suposo que us preguntareu què he pensat aquesta setmana.
20: Però és que abans me'n vull anar al carrer. Laura Estrada, què tal?
24: Hola, molt bon dia, com esteu?
20: On ets, tu?
24: Mireu, sóc ara mateix, us parlo, des de la mateixa plaça de Sant Agustí, just davant meu tinc la parròquia de Sant Agustí. Ara mateix hi ha gent aquí esperant, alguns que parlen amb amics, hi ha poca gent que seu a una terrassa d'un dels bars que hi ha a la plaça, alguns que passegen, turistes, evidentment, a aquesta hora.
20: Escolta, espera, que per qui no ho sàpiga, igual hi ha algú, un marcià que acaba de aterrar, que no sap que l'església de Sant Agustí és la que visitarà el papa en la seva visita.
24: Ara ho anava a dir, que també hi ha molts de Mossos que també van passant per aquí patrullant, i no és casual, tot això és perquè, com deies, exacte, serà una de les parades que farà el papa, concretament el 10 de juny, d'aquí una setmana. És una elecció que no és casual, perquè la parròquia està gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost, abans de convertir-se en papa. I el que he volgut fer una mica és un treball de camp, no? De dir, ostres, a veure qui hi ha a la plaça, si més o menys ja saben, es preparen també, per exemple, els treballadors d'alguns dels establiments. I justament aquí, en aquesta plaça, hi ha la Morera. La Morera és un bar que ara mateix ja tenen aquí les taules preparades a l'exterior, i amb mi hi tinc el cambrer, en Ricardo. Hola, Ricardo.
25: Hola, un gusto.
24: Que estan aquí ja preparant, en el seu cas, també ja per obrir el públic a l'interior, crec que estan ja cuinant algunes coses. Ricardo, a veure, explica'ns una mica. S'està preparant això pel papa? Us han dit alguna cosa vosaltres des de l'Ajuntament? Alguna mesura que heu de tenir en compte la setmana que ve, quan vingui?
25: Hasta el momento, lo único que nos han pedido es que no pongamos terraza en la plaça.
20: Mira, això ens deien igual en un bar del costat de la Sagrada Família amb qui ha parlat el Miquel Giol fa una estona també. Els havien dit al nou d'aquest el mateix, que no traguessin la terrassa aquell dia.
24: I altres mesures de seguretat? Han vingut a parlar amb vosaltres els Mossos, per exemple, o altres membres de l'Ajuntament?
25: Sí que han venido los Mossos a hacernos entrevistas respecto al día en que abriremos, los trabajadores que vendrán, cosas por el estilo, más no nos han dicho mayor cosa, la verdad.
24: ¿Y tú qué farás aquel día? ¿Crees que estarás més pendent del teu servei o de mirar el Papa també?
25: Bueno, a ver, con suerte lo veo, con suerte tendré un poco de tiempo para poder apreciar el momento también, pero en sí, a trabajar.
24: ¿Y creus que hi haurà molta gent que vindrà en aquest bar per precisament poder-lo veure?
25: Possiblemente sí, habrá mucha seguramente.
20: Clar, no sé si pots entrar com a client de dir, no, jo és que vaig cada dia a fer el cafè aquí, deixeu-me passar.
24: Ja, és veritat, això no sé si... Clar, hi ha clients aquí, imagino que deuen venir cada dia, que venen, que són clients habituals d'aquí. Aquell dia què fareu? Els fareu un passi especial d'ell i podeu passar vosaltres o què?
25: A ver, la verdad no pienso que tengamos algo en especial así muy muy organizado. Pero bueno, esperemos poder hacerles un espacio a ellos para que puedan venir a apreciar la situación.
24: Escolta, hi ha botigues de souvenirs que fan, per exemple, tasses del Papa o així. Vosaltres fareu alguna cosa també especial pel Papa?
25: Eso... No, no, ni idea. No es mala idea, no es mala idea. A lo mejor aún estoy a tiempo.
24: Moltes gràcies, Ricardo.
20: Què és aquesta música de fons que sentim, Laura?
24: De l'interior del bar. Tenen aquí... Quina... Ah. Què us està sonant ara? Què sona? Tenéis... De música?
25: De música?
24: Què és?
25: Ah, bueno, alternativo, más que nada, sí, cositas así.
24: Alternativo, no sé qué es, Marina, no lo identifico.
20: No, deia que no fos música de la pròpia plaça.
24: No, eclesiàstica no ho és. Gràcies, Ricardo. Ciao. Pues anava a dir-vos, i a més enllà del Ricardo en aquest bar, també m'he trobat una altra persona, que és en Ferran. En Ferran és un home de 50 anys, que va arribar de Sitges fa ja 14 anys, i viu al carrer. De fet, ara és veritat que fa un any sí que està en un dels serveis de l'Ajuntament, en una residència, però igualment doncs, passa gran part del dia al carrer. He pogut parlar amb ell perquè precisament, no, sobre aquesta arribada del Papa, de què en pensa, de com ho veu i què el preocupa. I justament apuntava això de dir, si ve el Papa, què passa amb tots nosaltres, amb els que estem al carrer?
6: Tu creus que ens deixaran passar? Que som els que, bueno, tenim aquesta via i tal, som naltros, yeah. Els que estem al carrer.
24: És que ara ja veig molta policia, també molts Mossos. T'han dit coses?
6: No, totalment el contrari. Una nit em van aplaudir tot perquè, esclar, jo el no pispar, val, ja tinc un esglaó addicional.
24: Deia això, no?
20: Interessant aquest testimoni, doncs,
24: no
20: Laura.
24: Sí, sí, no roba i diu, jo no faig res, vull dir, jo sóc un veí més que senzillament passejo per aquí. I què passarà amb mi, no? Què passarà amb mi? Què passarà amb tantes altres persones? Diu que els Mossos, per això, que en cap cas és un problema i que no li han dit absolutament res i que ell, de fet, hi té bon tracte.
22: Només faltaria, viure al carrer i a sobre tenir aquest raonament, que a vegades pensem que la gent del carrer és inferior, bla, bla, bla.
20: Sí, sí.
22: Quin raonament tan bo que acaba de fer.
20: Sí, sí. Laura, segueix voltant i ens demanes pas quan vulguis.
24: Vinga, fins ara.
20: Fins ara, gràcies. I Arnau Montserrat, hola.
7: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. No, és que ara mateix m'enganxes, Marina, que tinc un rosari aquí a la mà, perquè estic en un estant d'un gran centre comercial d'on és molt fàcil arribar als llocs però no sortir-ne, perquè les escales desapareixen, les escales mecàniques. I tinc aquí un rosari, que és un dels productes del Papa Lleó 14, que s'està venent entre moltes altres coses. Per exemple, llibres, que també admiro molt la capacitat que té la gent de fa un any que es va escollint el Papa i sí. Tenim ja tres llibres, La força de l'Evangeli, Introducció del Papa Lleó XIV. Lleó XIV, ciutadà del món, missioner del segle XXI. Lleó XIV, El Lleó de la Pau. Tres llibres ja dedicats al Papa.
20: Té gent que treballa molt.
7: Una mica d'humor, per parlar d'això, dels souvenirs, no? Que també això és tot un negoci quan passen esdeveniments com aquest. I és un dels estants que podem trobar en un centre comercial i on sobretot hi trobem el gran lema, que és alçat la mirada.
20: Però m'estàs dient que hi ha tota una planta dedicada només al Papa en aquest centre comercial.
7: No, tota una planta,
20: Un espai d'una planta.
7: És un espai d'una planta, de fet està envoltat de plataformes de telefonia mòbil i de tecnologia i de l'altra banda d'una papereria, diguem-ne, de bolígrafs, de tot material escolar, diguem-ne, motxilles, etc. Però en l'estant el que podem trobar doncs, és, per exemple, doncs, elements religiosos, com pot ser un rosari, que està en format, diguem-ne, collaret, No, que seria el més habitual, però
20: també
7: el podem trobar...
20: És el que ve a ser un rosari, ja és això.
7: Sí, però també el trobem en forma pulsera.
20: Ah.
7: Més modern més, i més petit, menys per a nostres has de resar. Després tenim...
20: No sé si compta, Has d'anar fent voltes.
7: No sé si compta, això és veritat. Bueno, tenim el típic clauer, no?, del Papa Lleó XIV saludant, i amb el lema alçat la mirada, tenim bosses. Tenim un element molt important que segur que molts dels assistents a la visita del Papa faran servir, que és els barrets de palla. Molt d'estiu, molt d'estiu.
20: Amb la cara del Papa?
7: Per protegir-se al sol. No. Només és... Ostres, això seria... Mira, hem perdut una oportunitat de màrqueting. Jo crec que era boníssima. No, és el típic barret de palla amb el lema alçat la mirada. Ah. Però també tenim samarretes, que la tens en blanc, en negre, també tens un polo vermell, que aquest, mira, trobo que és el més xulo de tot, el més estètic. També tenim ventalls.
22: Això és molt important,
7: molt important. Cantimplores d'aigua per anar carregadets, que segur que la set apretarà en molts moments. I jo, a mi m'encanta aquest d'aquí davant que tinc ara mateix, que és una bandereta. La bandereta és com de color taronja assalmonat que es fon en un to més vermellós,
20: sí,
7: amb el logo, diguem-ne, de la visita, que és... Es veu com la Sagrada Família, la Verge de Montserrat al centre, i a sota, doncs, de nou, el lema, alçat la mirada. Ja veieu que no en sortim d'aquí, eh?
20: Tot el meu gènere en castellà,
8: tot en castellà,
20: eh?
8: Mira, exactament aquesta pregunta t'anava fent. Clar. No n'hi ha cap on la frase sigui al seu la mirada?
7: L'amistat puede cambiar el mundo.
20: Tot en castellà.
8: És lamentable.
7: La mirada, tot en castellà,
20: tot en castellà.
7: I per si us pregunteu, doncs mira, els preus, doncs les samarretes són 14 euros, les ampolles 15, la gorra 10, la pulsera més barata, amb un parell d'euros, tens el rosari en format pulsera i la creu del cristianisme. En fi, tasses per avorrir també.
20: La fe del capitalisme, escolta, també.
22: Sí, jo em pregunto si amb això hi ha copyright, no hi ha copyright, perquè us queixeu, us heu indignat una mica, he vist aquí en el moment, però pot ser que aquesta...
20: He preguntat.
22: No, dic, però
20: jo m'he indignat.
22: Perquè s'han dit, en aquests llocs d'escales, vés a saber si ho fan ells, que jo vull veure si aquí tu compres el merchant o directament el merchant el fa l'Església Catòlica.
20: Ja. On van a parar aquests calés
22: del
20: merchandising?
22: En aquest rotllo del merchant, qui té el copyright d'allò o tal, o són tan lliures que feu el que vulgueu.
20: Clar, no? Perquè avui estem parlant... Arnau, gràcies. Perdona, gràcies. Si vols seguir voltant, tu ens avises i també ens demanes pas.
7: No, sí, us anava a dir que tots els estants tenen un treballador del Corte Inglés treballant-hi.
20: Ap, i ja l'ha dit. Però si no estàvem dient al lloc del centre comercial.
7: És veritat, ara és igual.
8: Soc tan fan del Corte Inglés. Mira, tinc un cheque regalo que ara m'aniré a gastar.
7: Ja, que ens paguin la falca, ja, si vols, que la pagui Déu. Dic que no hi ha cap treballador a l'estant del Papa, per exemple.
20: Ja, és que són treballadors de la planta, pròpiament.
7: Tu pots, deu ser la voluntat, si no vols pagar els 15 euros, doncs deu ser la voluntat.
20: Va, que això és pecat. Va, Arnau, vinga, fins ara. Ara, mira, se m'ha anat alçant al cel, mai millor dit, no sé què anava a dir, però vaja, estàvem parlant
8: del copyright.
20: Del Papa, del copyright, d'aquí. Això sí, mira, us anem a explicar que estem dient que hem sabut la factura d'aquesta visita del Papa al conjunt d'Espanya, seran 25 milions.
22: Espanya, eh?
20: Espanya. Mm-hmm. El 45% el paguen patrocinadors, patros de tota la vida, els típics bancs, les energètiques, així, que a més
22: tenen.
20: A més es podran desgravar-se impostos, tindran bonificacions fiscals per ser patrocinadors d'aquest esdeveniment. L'Església hi posa un terç dels quartos, aproximadament un 30-35% entre les aportacions dels feligresos i les donacions directes. Potser aquí en aquesta butxaca és on va això dels souvenirs.
22: I lo nostre?
20: L'altra part, un 20% el paguen entre el govern de les Canàries i el de Catalunya, és a dir, entre els catalans i els canarios. Els catalans d'aquest 20% paguem un 6%, en total 1,6 milions.
22: Bueno, que ara em surt barat.
8: Més es paga per MotoGP.
22: Exacte, i per d'altra cosa. Déu-n'hi-do. Doncs veus, m'he enterat de més coses, per això vinc aquí, perquè surto de la muntanya, vinc aquí i m'entero.
8: Però perdona, ara per acabar-me de situar, que amb el Tour Pap em perdo. Dius Canàries, Catalunya i Madrid?
20: Madrid, del que han explicat, del que ha explicat en roda de premsa, s'ha explicat des d'allà ahir per posar totes aquestes xifres, no van xifrar cap quantitat que aporti el govern de Madrid.
23: És que
20: Madrid
23: s'espixen a sobre tot el dia,
22: eh? A ells no els hi...
20: Madrid cedeix espais, exacte, que també ho fa Catalunya. És a dir, aquí es cedeix l'estadi olímpic i això també forma part d'aquestes aportacions.
23: Però després, Marina, caic amb el discurs ràpid, eh? Però allò de vaig a Madrid i estava tot tan net i tot tan ben fet.
22: No,
23: va,
22: brut,
23: no, ara ho entenc,
22: brut,
23: ara ho entenc,
22: brut,
23: clar.
22: Està brut,
23: ara
22: ho entenc. Està brut,
20: Madrid en roba, eh?
23: Ara mateix, amb aquest exemple, sí.
22: T'acabo de dir que està brut, que està brut.
20: Miqui, què t'ha fet pensar, tu, aquests
22: últims dies? Bueno, a mi m'ha fet pensar, mira, ha passat un any sencer des que vàrem fer la darrera mudança, vale? De la gent que estem de lloguer, doncs a vegades tenim d'això.
20: Tenim aquest mal vici.
22: I dilluns vaig tenir un dia mig, saps? Absurd, melangiós, no trist, eh? Només raro, era així. I la lluna plena del dia abans, te'n recordes que
20: mira,
22: vam parlar la setmana passada?
20: Quina llunassa que hem tingut aquest dia.
23: Lluna blava, es diu.
22: Exacte, això ens van dir lluna blava. Jo crec que encara tenia, estava sobre el meu radar, no? I hi ha gent que mesura els anys pel dia del seu aniversari, vale? Hi ha gent que mesura l'any al setembre amb el nou curs, hi ha gent que ho fa cap d'any, i la gent feliç mai, que només viu, que això també és una cosa que sempre d'això. I de cop vaig pensar coses que he fet durant aquest any, vale? Vaig començar pensant en les rutines, vale? Canviar de casa i d'ubicació porta que has d'aprendre de memòria un nou codi postal, 08591, que ja me'l sé de memòria, aprendre com s'encenen els llums de casa, encara no ho sé fer, encara m'equivoco tota l'estona, com es diuen els veïns, els dies del porta a porta, allò que li agrada tant aquí a l'amiga...
20: És que a Badalona no tenim porta a porta. Per dir, a Badalona us han fet un nou planning de neteja, no?
23: I no existirà el porta a porta.
22: Els horaris...
20: I estàs feliç, tu, cases, sí, per això.
22: Tu ho diràs. Aprendre dels horaris del CAP, els horaris de la deixalleria, quin forn fa cada especialitat i llavors quina sortida he d'agafar quan torno de matinada, perquè m'ha passat a vegades amb els canvis de casa o de població que torno de volo a la matinada i em fico al poble on vivia abans.
20: Ah, i llavors per la inèrcia aquesta.
22: Sí, sí, sí. I llavors, sobretot, saber on tocarà l'ombra l'endemà.
23: Ostres,
22: quan arribes al dematí. Bueno, són rutines que has d'agafar. Coses que he fet en un any també, comprar-me una bici. Mm? Vale?
20: Una altra, no?
22: Eh?
20: Una altra.
22: Bueno, feia com 2 anys que no tenia bici i vaig comprar-me una bici, perquè jo sóc dels que tardo en decidir-me. Tot ha de quadrar. Moment, pressupost, miro, remiro...
20: Em posa molt nerviosa aquesta gent a mi, eh?
23: Sí, no sóc del teu equip, eh?
22: Benvinguda. Sóc autònom i saps?
20: Si tu has de mirar per preu, sí. Una cosa és que, òbviament, sigui pel preu.
22: Exacte, ha de quadrar tot. Jo anava per aquí, eh?
20: Ah, pensava que era per l'accés de perfeccionisme.
22: No.
20: I si després me'n penedeixo i la del costat...
22: No. Era perquè em quadrés tot, tal, qual. Remiro, jo per comprar-me un jersei el tinc allà a la bossa de, com es diu,
20: el carrito de la compra
22: dies, eh?
20: Però algú t'acompanya a comprar roba, per exemple?
22: No, això és una cosa que faig jo sol. Val. I m'agrada molt fer-la sol. Ara sóc feliç tenint aquesta bicicleta perquè vaig entre camins pedalant, tornant aquells olors de quan jo feia trial. Jo vaig ser un dels nens pioners del trial, als anys 80, quan anàvem amb unes bicicletes que eren ferros totals. Imagineu, ara va tothom amb aluminis i coses, sí, i salten, i nosaltres havíem de saltar a força de braços. I ja us vaig dir una vegada que m'agraden molt les coses amb rodes, però especialment ara estic amb la bicicleta. En un any he fet molts balls populars.
20: Ah?
22: Molts balls populars.
20: No segueixo... coneixíem aquesta faceta.
22: Bueno, segueixo fent... Jo li dic balls populars quan vaig a punxar.
23: Ets d'embalat.
22: No, perquè vull reivindicar més tot això que tardeo, que DJ, que tot això.
23: Embalat,
22: m'encanta. Vale? Segueixo fent ballar la gent arreu del territori i no té preu. Perquè m'emporto anècdotes d'Horta de Sant Joan, quan va venir un senyor de 70 i escaig d'anys que em va dir que escoltava el Pista de Fusta cada dia i va ballar 3 hores, que la dona em va dir que hem tingut que canviar el dinar familiar perquè venia Miqui Puig a Horta de Sant Joan. Això és bonic, o fer-li una sorpresa al Ricard a la Segarra, una matinada de xafogó després de fer un bolo a... on era? A la Costa Daurada, travessar fins la Segarra per muntanyes. Wow. I quan ballen tots, poso l'I Follow River de la Licky Lee, i em poso allà i començo piano, piano, piano, piano. Sé que de tot això en té culpa el Pista de Fusta i me n'alegro molt. També us diré que estones penso que plego i penjo els auriculars. Eh? I aquí és on també venen els dubtes. ¿Vale? Durant aquest any he tingut dubtes i amb els anys els dubtes no marxen. Us aviso, eh? Perquè ho sapigueu. Només canvien d'aspecte i de cop la salut es posa per sobre de totes les prioritats. Eh? La pròpia i la dels altres. Penso en això i penso en la Panxo. En aquest any ella ha patit... jo he patit per la menuda, pateixo per ella, avui l'he vista bé, ha marxat, es quedarà...
20: Perdona, qui és la Panxo?
22: La meva gossa.
20: Ah, vale.
22: La meva gossa, vale? I durant aquest any va tenir la gran crisi. Al poc de viure a la casa nova va tenir una crisi enorme que ens va fer patir per ella i tal i qual.
20: Però què li passava?
22: Té epilèpsies. La Panxa té epilèpsies i les epilèpsies amb un gos, igual que amb una persona gran, mai saps quan vindran o deixaran de venir. Per sort, ara, des d'aquesta crisi, que va passar 2 mesos després d'estar a casa, està estabilitzada i ja no diem els mesos que fa per no...
20: Quant has gastat amb la Panxa?
22: No m'ho miro. No em miro. Jo,
20: home, acabes de dir que et mires una samarreta. Dic.
22: Sí, però amb la salut de la meva gossa no em miro res.
20: Val.
22: És tot.
20: Però
22: igual que, no em miro. No em miro
20: ni ho saps?
22: Ni ho sé, ni ho vull saber. Hi ha coses en les que jo no miro res. Sé que gasto de llum, sé que gasto d'això, però això és una cosa que per mi passa. Igual que tu no mires amb el teu fill, que li compres, que li deixes de comprar i
20: bueno,
22: tal.
20: Però si, per exemple, el que costa el col·le, no sé.
22: Sí, però no ho diré públicament ni
20: faré
22: això.
20: Val.
22: Aquí és un altre tema que també la privacitat m'agrada molt. Amb l'últim any, el dolor. He tingut molt dolor. Els genolls, dels genolls m'han derivat amb els gestos i el mal humor se m'ha actuat.
20: Clar, home, sí. Una cosa va segur i de l'altra.
22: I ara tinc solucions, que estic molt content, però el dolor és una d'aquelles pors que a mi no em marxen. Perquè, a més, treballo sobre ell, perquè, com t'ho diria, veure't malament, veure't com et fas gran, és com uf, el cap em va. He llegit molta gent, la Mai Sarta on ho deia, escrivim millor però tenim els achaques. L'altre dia vaig anar a una presentació d'una amiga meva que va presentar el seu showroom i van aparèixer futbolistes veterans. Uah! Aquests tios han gastat molt.
20: Fets caldo, no?
22: I els veus com caminen i veus que allà hi ha dolor, veus que hi ha hagut un desgast, no?
20: Ja.
22: I això és una de les coses que em preocupa.
20: Perquè a més és frustrant, perquè quan veus que no pots lluitar contra això i que al contrari, que pot ser que acabin anant a més, no?
22: Exacte, i has de tenir molta por, jo tinc molta por de ser un addicte als analgèsics.
20: Que tu et punxaries?
22: Sí, jo ja m'he punxat. Jo
20: però botox i coses d'aquestes?
22: No, botox i coses d'aquestes no.
20: Val.
22: Però crec que la salut ha d'anar per un altre camí. Sapiguem que ara no som una societat que sapiguem com els asiàtics fer coses que amb un petit gesto ens puguin fer anar. I ha sigut el més destacat d'aquest any. He pensat molt en entrevistes i podcasts. He fet moltes entrevistes, masses. Vale?
20: Algunes, què vols dir, masses?
22: Masses, ara t'ho explicaré. Algunes precioses, d'altres de pur tràmit. He vist ganes i fàstic.
20: De xec.
22: Sí, de xec, sí senyora. D'una d'elles va néixer aquesta excepció amb vosaltres, una nova amistat. De la mateixa manera que qüestiono...
20: Te'n penedeixes d'això?
22: Gens i mica, per això estic aquí, i per això ho expreso i ho verbalitzo amb aquest text. De la mateixa manera que qüestiono si les xarxes serveixen, em qüestiono si les entrevistes massa articulades i massa directes em serveixen a mi. ¿Vale? Si de veritat, com deia la Raquel Peláez, la periodista del País, no espanten més que una altra cosa. Això és una cosa que a mi sempre m'ha portat a pensar que no vull canviar.
20: Però és un risc que has d'assumir, no?
22: No,
20: al final... El fet d'obrir, però això és com a la vida.
22: Exacte.
20: Quan tu t'obres i parles, a un li cauràs de meravella i t'estimarà, i l'altre creurà que, vaja, que no vol tornar-te a escoltar mai més.
22: I aquí
20: no?
22: És on tenta la hipocresia de moltes coses. Per això jo sempre he sigut dels que he pensat mantenir-me fidel al que soc.
20: Clar.
22: Vale? Mantenir-me fidel.
20: Perquè sempre acaba sortint.
22: Jo crec que sí, sigui més tard o més lluny d'alt, també hi ha un desgast, també hi ha un d'això, també hi ha la gent frívola, la gent que tot això li importa. I això em porta que aquest any he posat energies i molts cèntims en un nou espectacle de cançons, vale? He produït, assajat, he maquinat canciones, que era 1 hora i 30 minuts repassant el meu llarg repertori, i he vist com ningú el vol comprar. Sí, ningú el vol comprar.
20: Per què?
22: Doncs perquè no estic de moda. Primer, perquè no faig revival. Primera, perquè no recupero un passat i una analogia, que és el que tothom vol. Fixeu-vos que tot el que funciona són els grups de tribut o els grups que es reuneixen buscant aquesta melangia que la gent no té.
20: Sí, sí.
22: No tornarem mai a tenir 18 anys.
20: Aleshores, què podem escoltar amb el teu canciones?
22: Cançons boniques.
20: Noves.
22: Cançons boniques. Clar, saps què passa?
20: No condicionades a l'època.
22: No, res, només un senyor que fa cançons. Hi ha cançons dels sencillos, hi ha cançons del meu repertori, que les incloc, però fetes d'una manera normal. Saps què passa? Que hi ha molts que se'ls omple la boca dient el gran Mickey, la llegenda. Vale? Però ara, com que només la nostàlgia i això funciona, no em necessito.
20: Miqui, tu fas d'artista i també portes la teva part administrativa? De...
22: Què vols dir, administrativa?
20: És a dir, jo, per exemple, a vegades, quan haig de treballar, porto la part de la comunicació, però també la part fiscal...
22: No.
23: Val. No, ho dic jo... perquè que no. Aquesta faceta també a vegades no t'acabi condicionant.
9: No, pensa que jo, si mirés la part fiscal, no faria res. O sigui, jo no tinc una piscina i no tinc una casa perquè ho porto produint-me discos des de fa 20 anys. M'ho pago tot. Tinc un estudi de gravació on, mira, l'altre dia vaig jugar un instrument raríssim que només el tinc jo a Catalunya i amb aquests cèntims, lluny de ficar-los a l'empresa, m'he comprat un altre aparat. Per què? Perquè potser és l'últim aparat que em compro i és l'última vegada això. L'únic que us volia dir és que, lluny d'enfadar-me quan passen aquestes coses, el que faig és refermar-me, com dèiem, de que jo vull fer això. I soc tan cafre que estic fent un altre disco, que ara estava aquí sentat prenent notes de que vull fer un altre disco. En un any també m'he obsessionat, i no vull que rigueu, sisplau, amb l'stand-up comedy.
20: Però no en fer-la tu, sinó...
9: No, bueno... Ojo al dato. No paro de veure monologuistes americans, ¿vale?
20: Pues que és guai.
23: N'hi ha cada un que són un autèntic trunyo. I de casa sí, hi ha molts.
9: Tot,
23: i això
9: tot,
23: ho hem de dir.
9: Home,
23: sí,
9: i tant.
23: Hi ha cada cosa que sobrevaloradeta, eh? I que ens l'hem d'empassar perquè no és que és d'aquí. I és horrorós.
9: A on vaig jo és que és un món que em flipa, ¿vale? No només per la rapidesa, són tios molt ràpids, però penso que el fet de l'acudit és un art. Llavors, quan veig i veig concursos i veig com la gent escriu allò i ho assaja, penso molt amb el que faig jo. Penso molt amb el que faig de preparar una cançó i saber que una línia pot funcionar, que una melodia necessita i s'adequa amb una lletra, ¿vale? També em va venir molt al cap una cosa molt xula, que és allò que ens deien els avis a nosaltres, no facis comèdia. I al final, la comèdia de l'art, la stand-up comedy, i el vespre vaig veure un homenatge que li van fer a Eddie Murphy a mi em sembla un dels tios més bèsties. He vist el seu documental, molt guai el que ha fet tota la vida. Ell diu que va sobreviure als 80. De fet, David Chappelle li diu en aquest homenatge, diu, Michael Jackson va morir, Rick James va morir, Prims va morir, tots els supervivents dels 80. I ell en aquest documental diu que ell es va salvar perquè no li agradaven les drogues.
20: Mira.
9: Va veure John Belushi com moria, va veure molta gent del Saturday Night Live enganxat a les drogues, i ell va superar-se treballant, sent un workaholic. I tot allò que a vegades em semblava naïf, de Mr. Dolight, de no sé què, del professor Chiflado, veus que aquest tio és molt bèstia. Ell és un dels molts que m'agrada.
20: Que parlaves de l'stand-up comedy, un dels grans que hem tingut a casa nostra, sens dubte, és l'Eugenio. L'Eugenio és stand-up comedy.
9: Sí, i el Capri.
20: Que no li dèiem així, i el Capri.
9: I el monòlegs del Capri. Sí.

0: llibre de memòries, hi ha gent, sí, però per motius distints, eh? Sobretot gelosia, bàsicament. Sí, hi havia gent que es pensava que sortiria el llibre. I amb un llibre de memòries, la gent que hi surt no és que sigui més important que l'altre, sinó que estem vertebrant un exercici literari i hi havia noms que sortien i d'altres no. I després del fracàs, jo crec que he fet i creu i ratlla amb tots aquells, que aviam si esteu d'acord amb mi, que sempre solen demanar favors només en una direcció.
1: I tant. No parles de Feijó, eh?
0: No parlo de Feijó. Però és molt fort, perquè tota aquesta gent que sempre et demana favors en una sola direcció, ara que jo he tingut canciones, que he tingut el llibre, s'han dedicat a tocar el violí. I d'estar, no passa res. Porto molts anys que el que més m'importa, i és una de les coses que faig servir any rere any i com més gran faig, és la tria. Tu tries amb qui estàs, amb qui t'associes i amb qui vas.
1: Però aquí has obert un meló grandiós, eh? Sí. Que és l'intercanvi de les relacions humanes. Si tu fas perquè sí o fas perquè sempre en algun moment de la vida esperes que hi hagi un retorn.
0: No, jo crec que és una qüestió d'honor, Marina, honor. Si tu tens un amic al que l'abraces quan el necessites, tens un amic al que l'abraces d'una manera fal·laç, quan jo et necessito... D'una manera, jo no vaig a trucar portes. Jo sé que el dia que em quedi sense feina duré una furgoneta de reparto i no tindré cap problema. Portaré música allà dins i seguiré aquell que va cantar. Que ara cantes, em van dir l'altre dia. I vaig pensar, mira, una norma. I em diu, ho fas molt bé. Vaig dir, bueno, és una falac que em porta a seguir portant
2: però,
0: a la Miqui, panxa.
2: Però, Miqui, perdona, jo, precisament, com que també considero que, entre cometes, faig favors, quan jo em vull un, el que faig és anar directe.
0: Bueno, jo...
2: No, perquè ho dic perquè potser també... Ets tu el que els has de demanar amb naturalitat.
0: A la tercera...
2: No cal ensabonar, perquè a mi, quan algun amic m'intenta ensabonar, ei, hola, com estàs i com va tot? I llavors, als 5 minuts, mira, és que volia això. No, ves des del principi, si no cal que m'ensaboni, si t'ho donaré igualment. Però jo faig igual.
0: A la tercera vegada que t'he enviat un mail dient que et toco la sala Polo, a la tercera vegada que t'he enviat un mail que he tret un disco i no contestes, tu, ja deixes...
2: Doncs ja està, home, i tant. Això sí, clar.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: total. Ha passat un any? Ho tinc molt clar, és una altra data que destacaré la meva agenda, perquè any rere any el que és inamovible és que l'agenda és de paper. I mira, em va semblar xulo. A l'1 de juny va ser el dia de canvi de casa.
3: Mírame, mírame, mírame, si en segundos ya habrá transcurrido un año más.
0: Sempre hi ha un any més.
1: La banda sonora d'aquesta sèrie meravellosa que és Los Años Nuevos, no és la sèrie?
0: Bueno, m'apuntarem.
2: És el de Movistar, no?
1: Meravellosa, ara no recordo la plataforma, perquè fa... Mira, crec que és la sèrie que vaig veure l'any passat, la que més em va marcar. És de cap d'any en cap d'any. Cada capítol és un cap d'any. I és com ha canviat la vida dels personatges. És meravellosa. Mira, se'm posa la pell de gallina d'aquelles que toquen. Va, Casas.
2: Ah, vinga, doncs ja està, ara ja em toca a mi.
1: Vinga, va.
2: Doncs a veure, Marina, avui vull reivindicar l'art de caminar. I en concret, l'art de caminar sol com un mussol.
3: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
2: Això, Marina.
1: Què vols dir amb això,
2: Núria? Que caminar, anar acompanyat, està absolutament sobrevalorat. Sortir a fer un vol...
1: Home, no, Casas,
2: sí, jo no vull, favor. Jo no vull que ningú m'acompanyi. És que ni la putxa del Miqui Puig, ho sento.
0: La panxa, perdó.
2: Mira, que si foteu uns noms també els gossos, bueno, a les persones també, vull dir que aquí, ja, aquí ningú se salva. Bé, sortir a fer un vol no és com planificar viatge sol, que aquí sí que sóc del club, que m'ho pensaria dues vegades abans de dir, vaig a desconnectar sola, val. Però no obrim altres melons ara. Caminar sempre té un objectiu personal, concret i relativament curt si no ets a cap excursió xirocaire. Per tant, per què anar acompanyat?
0: No ho sé, explica-m'ho.
2: Us explico per què em fa mandra anar acompanyat. Primer, per un tema de bioritmes. Hi ha gent que o bé va tan de pressa perquè sempre té complexa del Fernando Alonso, que a mi personalment em creen estrès, a dir, vinga, els ets d'enxampar. Jo recordo el dia que vaig parir el primer fill i la meva parella anava al davant. A veure una cosa, si és que qui ha d'arribar a l'hospital sóc jo! No cal que vagis al davant, em pots acompanyar? De què serveix anar al davant? És que, de debò, jo aquesta gent la psicoanalitzem, i a tu també, Estefan. Va, després, que és veritat que són els tipis que et poden parlar a 3 metres i ho troben normalíssim,
0: saps?
2: Sí, no cal ni cridar, però ells et parlen a 3 metres i es queden iguals, no en són conscients. I l'altre extrem és els que hi van tan lents, sí, per una qüestió generacional d'edat, que hi ha diferència, o senzillament perquè els agrada arrossegar-se pel carrer, que literalment arribo baldada a casa.
0: Despar-se?
2: No, no. d'anar al seu ritme. Ah, bueno. A mi em sap molt greu perquè amb la meva àvia ja

0: a la recta final de la seva vida aquest mes de gener, si quedàvem i ens citàvem directament a la cafeteria. Jo ho sento molt, però sortir de casa seva i anar només a la fleca, a mi després em suposava estar una hora al sofà amb dolor a les lumbars i a tot arreu. No sé si a tu et passa, Miqui, però a mi caminar lent em repercuteix molt pitjor que anar de pressa.
1: Jo tinc un problema que quan visito ciutats sempre em diuen que camino molt ràpid, doncs però digui, perquè jo tota la vida, com que he estat gras, he tingut que córrer, caminar, fer running, fer tot aquest tipus de coses i he fet marxa atlètica, que m'agrada molt. Hi ha el cantant de Wu-Tang Clan, el compositor del millor grup de hip-hop americà que hi va haver-hi a la història, em va dir que deia que ell anava a composar caminant, perquè el batre del caminar és el beat del hip-hop. Són aquests 100 BPM, són aquests 100 BPMs. Jo el faig servir molt, el que tu dius, per ordenar coses. Ara ho faig amb la bicicleta, però ho he fet molts anys caminant. Quan tinc un article que no me'n surto, una secció que no me'n surto, una història que no me'n surto, desconnectes, te'n vas i te'n vas, com bé dius tu, a caminar sol i sense auriculars.
0: Sí.
1: Sentint la muntanya, sentint els cossos, perquè llavors també et pot passar que algú t'atropelli, t'aixafi, perquè vas sentint coses. I jo al caminar estic totalment amb tu. Mira que avui volia discrepar de tu i poder dir discrepo.
0: No.
1: Però no, estic molt, molt
0: d'acord. A veure, sí que hi ha una excepció, i ara ho direm castellà, perquè jo crec que aquesta frase l'hem escoltat més d'una vegada, que és allò del senyores que anden. No? Sí. Que és aquest grupet de senyores que van caminant, que això... A veure,
2: si finales... que anaves a dir-la de Dime con quién anda. Ah!
0: No, però també, es generalitza. També. Vull dir, és veritat, però jo, per exemple, a vegades no amb el cotxet, vinga, va, fem uns senyores que anden i anem allò paral·lel en paral·lel. Doncs és que a mi m'acaba avorrint, però hi ha un cas paradigmàtic a Badalona, precisament, que han recollit aquesta setmana a la televisió local de Badalona, que dues bessones de 80 anys sempre, absolutament sempre, van juntes. La Pilar i l'Enriqueta, i viuen des de fa 14 anys també juntes.
3: Tota la vida m'ha anat ella, que jo sóc la gran, però representa que sóc la gran.
4: Però jo sóc la que mano.
3: Però ella és la que mana. Ara, amb la roba no, amb la roba és igual. Si la compra una, ja sap
4: ja la compra per l'altra.
3: Sí, sí. Les sabates, tot ho portem igual, tenim les mateixes mides, menys els marits, que no ens han agradat els mateixos.
2: Home, sort, afortunadament, que no els han agradat els mateixos, perquè si no, malament rai.
0: Són boníssimes.
1: Els 80 anys són fabulosos per dir el que et rota, eh?
0: No, més a més, és que jo que sóc de Badalona, és veritat que les veig sempre amb el carrito de la compra i em fa molta gràcia. Bé, conclusió primera, el tema de la velocitat. Per què no anar caminant amb algú acompanyat? Però n'hi ha d'altres, com ara, que si no vas per un passeig marítim, anar de dos en dos, sincerament, és difícil. Jo
2: sí,
0: si tinc algú,
2: segons on, sí.
0: Clar, que es creua anant en paral·lel per una vorera, doncs jo fins i tot si cal, allò, el separo pels braços i passo per
1: sota.
0: No aguanto esperar.
1: Senyora Casas, sí. quan em trobo quatre persones que surten del tren sí. i van caminant per l'acera, ocupant l'acera de 4x4...
0: Doncs com si fossin quatre bitlles. Els hi fots una pilota al darrere
1: gràcies.
0: I a veure quina cau.
1: Gràcies.
0: És que de debò, s'ha de ser pràctic. I l'altra, una qüestió d'edat, en el sentit que hi ha molta gent que mentre camina intenta fer alguna altra cosa. La primera seria, per exemple, parlar moltíssim, l'altra, aturar-se encuriositzant absolutament tot, d'aquests ja són espècie allò en perill d'extinció, perquè amb els mòbils no t'encurioseix res del carrer.
2: El mòbil.
0: I d'altres, sí, els més petits, que decideixen recollir absolutament tota la merda que es troben pel terra, i sincerament també em crea un cert estrès anar
1: entens?
0: Amb un nen petit.
1: Entens, a casa?
0: Sí.
2: És horrorós, això, eh? Sempre se'n van agafar coses.
0: Llavors dius, bueno, és que de debò que semblo l'escombriaire del carrer, però vull caminar. I l'última, i aquesta ho sento, però no puc, és els que s'aturen cada dos metres per saludar i fer la xerradeta amb algú. Doncs creda, fes un cafè, el que dèiem abans, però, si us plau, para d'aturar-te. I sempre... molt bé, molt bé. És que no m'aporta res.
1: Jo, a mi, quan em pregunten com estàs, saps què dic? Malament.
0: Ostres.
1: Sí, així s'acaba la conversa. Mm,
0: clar.
1: Perquè ningú vol entrar.
0: Home, jo seria dels que diria per què. Jo llavors furgaria, sí. Bé, en fi, que l'art de caminar compta perquè té moltes derivades i el millor és anar sol per la vida. Un altre que m'ha inspirat a parlar-ne avui d'aquest tema és Francesc Orella, el Merlí. De TV3, que passa per la Turra i, clar, arriba una conclusió també de solitari, de soledat, que em sobta.
5: Suposo que m'ha faltat una certa educació emocional i afectiva per tot el tema de la parella. I jo, per lo que sigui, el fet de formar família i tenir fills i tal, ho he viscut com alguna cosa que em limitava, no? Que em limitava la meva...
2: Llibertat
5: individual, que és el que he prioritzat. No només la feina, sinó la llibertat individual. De dir, jo vull viure el meu aire i estar amb qui vulgui estar, però bueno, jo no he sigut un tio poc constant amb les relacions, no les d'amistat, sinó les relacions de parella.
2: Les de parella.
0: Això em fa molta gràcia perquè és com respect. Necessito el meu espai, no? I és com que l'altra persona queda com la invasora i dius, home, no, sigui, la persona d'arrel egoista, en aquest cas, ho sento molt i sí, m'agrada la sinceritat, però és el senyor Francesc Corella amb la seva dona i els seus fills. Deixa't d'històries.
1: Ah, que té filla...
0: Sí, vale. ho diu en el podcast. Ah, vale, això no. Aquest dato no el sé. Entro en la seva vida terrenal i personal.
1: En el dato no el sabíem, perquè jo sóc dels que crec que la soledat és necessària en molts casos.
0: Sí, però això de desconnecto, em molestes, doncs escolta, un bon dia, quan vas decidir procrear i tenir fills, potser això t'ho hauries d'haver pensat abans, eh? Que aquí la gent s'obre. Bé, i aquí ja barrejo un altre tema, però com que estem parlant de caminar, tinc absolutament, Marina, detectat que això de caminar s'està perdent, però ja des de que neixes. Perquè ara, com a mínim, la majoria de nadons que conec aprenen a caminar als 14, 15 i fins i tot 16 mesos. I jo recordo que a mi sempre m'han dit que just el dia que vaig complir l'any ja anava amb les dues cames.
1: Mito, pim, mito, pam, mito, mito.
0: I ara, jo tinc la sensació, però fins i tot amb els meus fills, amb els que conec d'altres amigues i tot, que a l'any... Vamos, s'estan fotent allà la bola com un escarpat.
2: La meva filla va trigar moltíssim
0: a caminar.
2: Però Marina,
0: això és un tema que ho hem d'analitzar. Que un doctor m'ho digui. Tu quan vas caminar?
2: No me'n recordo, què vols que et digui.
0: Però segur que 15 mesos no vas trigar.
2: No sé,
1: des de fora.
2: No m'estranyaria.
1: Disculpi'm, des de fora. Ja que estic amb dues mares a la taula, no serà que el tipus de societat en la que estem i la sobreprotecció del nen fa de que no caigui, cotxets que cada cop són més energètics, ergòmics, sí, perquè no passi res, bla, bla, bla. Crec que el que fa és canviar la societat, la protecció, la manera que tenim de cuidar els nens, en els nadons.
0: Sí.
1: No, jo crec que va per aquí.
0: Jo crec que sí, però de debò que és molta més majoria que caminen a partir dels 15-16 mesos que a partir de l'any. I a mi m'ha sobtat perquè vinc d'una generació on tots a l'any més o menys caminàvem. Tenim pressa per aprendre a caminar? No. Però és veritat que hi ha un canvi generacional. Sí.
1: I també com viu la gent, no? Que sí, cada vegada viuen més en pisos i no surten tant els nens al carrer, no? Que això també
0: tot influencia. En fi, no cal mirar enrere, perquè depèn de com sempre ens cremem. Ho dic per la comparativa generacional, on sempre acaben perdent els petits últimament. I a mi això també no m'agrada, per molt que ara hagi fet aquesta rajadeta. Escoltem un exmagistrat de l'Audiència Nacional, Javier Gómez de Liaño, com reivindica un article que ell mateix ha escrit a l'ABC burlant-se de Pedro Sánchez a través d'un tema tan seriós com és l'autisme.
6: Señor Gómez de Liaño, usted publica este fin de semana en ABC, ayer mismo domingo, una tribuna de opinión que el título ya deja poco margen de duda. El presidente ha muerto, dice. Señala que Sánchez no se va porque está en un proceso de político autista, encerrado en sí mismo, quiere decir, ¿no?
7: Bueno, bien, sí, esa tercera de ABC de ayer es una tercera que los lectores habituales y los que analizan bien este tipo de comentarios se dan cuenta que es un obituario o una necrológica pues literaria, ¿no? Que por otra parte debo decir que está basada en datos científicos, es decir, el señor Sánchez hace tiempo que desde el punto de vista político presenta una egolatría que es fruto de una especie de argamasa freudiana entre el autismo y el narcisismo.
2: Mare de Déu.
0: Lamentable, i acabem pels qui confonen el que és caminar, molestar les persones o senzillament justificar l'impossible. Atenció, a Televisió Espanyola també, amb aquesta tertuliana, l'Anna Sambual, com minimitza, i jo crec que tots els que també ens esteu escoltant ho heu vist a través de les xarxes socials, l'empenta d'un policia a una mestra que es manifestava precisament a Catalunya i que ha acabat el pal terra, ha acabat ferida, i hagués sigut molt greu, depèn de com hagués pogut caure, pobra dona.
8: Simplemente la empujan para quitarla del carril y se cae.
9: Claro, si tú te dedicas a cortar carriles de tráfico cuando vienen coches de frente, pues lo mínimo que puede hacer un policía es quitarte de en medio. No, esta señora es muy débil para que la empuje la policía, pero muy fuerte para ponerse delante un coche.
0: Jo, Marina, el dia que vas decidir que en aquest programa no hi havia tertúlies, ho vas encertar.
1: Totalment.
0: Perquè algun element d'aquests, com aquesta senyora, i diré el nom perquè tothom ho sàpiga, l'Anna Samboal, algun element de lamentable com aquesta senyora sempre s'acaba colant en un espai com aquest.
2: Que no vol dir que no hi hagin de ser les tertúlies, sí, però han de ser les persones necessàries per cada tema que s'aborda, no? Sí, que vull dir que no vol dir que no en fem, sinó això. Voleu que tornem al carrer per veure com va això del papa?
1: I aviam si la gent camina.
2: Aviam si la gent camina. Mira, ara farem una connexió que et farà il·lusió. Arnau Montserrat, què tal?
10: Què tal? Caminar, on estic jo, no es camina. Es va amb un altre mitjà de transport, que són les bicis.
1: Perquè, clar,
10: parlem molt del papa i de la visita i tal, però és que demà, Marina, demà quedarà tot just un mes per Le Grand Départ, la sortida del Tour de França que es fa des d'aquí a Barcelona, tindrà tres etapes el Tour de França aquí a Catalunya, i aquí a Plaça Catalunya han muntat, ja que estem de souvenirs, no? Doncs què més que venir a la botiga que han muntat a Plaça Catalunya, amb tot de mallots, samarretes, gorres dedicades al Tour de França. Aquí davant meu tinc, per exemple, el mallot groc tan emblemàtic del Tour de França que porta el líder de la general, que si el vols, per anar tu a fer sortidetes a la muntanya o per aquí a Barcelona una estoneta, val 100 euros.
1: Hòstia!
10: És caret, el mallot, però també, vaja, que tens el mallot groc, tens el mallot blanc de punts vermells que se li dona al líder de la muntanya, tens el mallot blanc que se li dona al líder de la general dels ciclistes menors de 26 anys, però també tens mallots dels equips, tens el del Movistar, tens el del Visma, tens el de Premier Tech, vaja, que tens una miqueta de tot per comprar i fer-te tot un ciclista abans que el 4 de juliol surti el Tour de França des d'aquí a Barcelona, des del Parc del Fòrum, amb una primera etapa que acaba a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: A mi m'han convidat a veure el Grand Départ.
2: Ah, mira. Sí.
0: Amb una furgoneta mòbil alçada, que podré veure doncs, des de dalt.
1: Bad Bunny no, però aquí sí que fa vips, eh?
2: Doncs ja saps, et demanarem que ens entris.
0: D'acord.
2: Home, correcte. I tant, sí. Si t'anem allà en un lloc privilegiat. Que
0: home, Marina, si vols ho puc muntar, sí.
2: Clar, home, ja ho parlarem després.
0: Sí,
2: de...
1: Que xulo, que xulo. I una pregunta, n'hi han de talles grosses o no? Que ara passaré.
10: Els mallots en si són molt petits.
1: Quina merda.
10: Són molt petits, sincerament. No sé fins a quina talla van, però vaja, són molt petits.
2: Arnau, gràcies. Laura.
10: Vinga, fins ara.
2: Tu no, segueixes el cor del Raval.
11: Sí, perdoneu, i ara he de baixar una mica el to, perquè hem entrat una mica molt envalentonada, però sóc dins de la parròquia. Hi ha gent aquí, evidentment, he de callar una mica, no vull ser maleducada, però sí. Mira, just fa una estona tenia al meu costat el pare Faustín, que és el rector d'aquí de Sant Agustí, que ha hagut de marxar, perquè us heu d'imaginar que això avui ha sigut un desfilar també de mitjans, eh? Des d'EFE, hem vist la televisió espanyola, hem vist tot arreu, tothom està per aquí avui. Perquè, evidentment, com dèiem, doncs és un escenari interessant a veure. I el que he fet, doncs fixeu-vos, quan he entrat aquí, que hi ha alguna gent asseguda ja aquí, doncs, resant. M'he trobat a l'Emiliano, que és una persona que ve molt habitualment aquí a Sant Agustí amb la seva dona, i bé, hem parlat del papa, de dir, no?, què et sembla tu, Emiliano, que aquesta visita del papa, i si l'anirà a veure. I és paradoxal, o no tant, que clar, acostumats a estar en silenci, potser, i en connexió, doncs, amb Déu i amb això, clar, en aquestes situacions com que ve el papa, és situació completament contrària, perquè hi ha molta aglomeració. Això és el que ens ha dit l'Emiliano.
12: No vendremos, no. La aglomeración a mi mujer no le gusta mucho y no vendremos, no. Nosotros la vamos bien mal por la iglesia que ha cogido, que es la iglesia, pues, digamos, más pobre de aquí de Barcelona, o una de las más pobres, y ayuda a muchas gente necesitada.
11: I després també, a l'exterior, just a fora, hi ha un hotel, que és l'Hotel Sant Agustí, que també de tota la vida aquí, i he pogut parlar amb en Carles Tura, que és el seu gerent, per veure també com tenien les reserves i això. M'ha dit que estaven a un 80% de les reserves i que hi ha hagut algunes cancel·lacions precisament per tot aquest dispositiu de seguretat que s'està muntant.
13: Em queden unes 13 habitacions, i a la plaça, amb vistes del papa, me'n queden 6. Llavors, el que hem tingut han sigut cancel·lacions pel tema de mobilitat. Hi ha molta gent, sobretot estranger, que quan els hem comunicat que ve el papa i que hi ha unes hores que no podran accedir a l'hotel, no volen problemes i m'han anul·lat com 3 o 4 habitacions.
11: Clar. Però bé, i mira, m'ha dit que d'aquestes de 6 habitacions n'hi ha 3 que es veu que donen pràcticament a sobre. Vull dir que els que hi siguin, tu, es veu que ho veuran molt, molt bé.
2: Laura Estrada, gràcies, va, torna cap aquí.
11: Fins ara.
2: Fins ara, demà, que sapigueu que us passarem un reportatge de la nostra companya, la Susana Ruiz, que ha parlat amb el Faustí, que ha parlat amb aquest mossèn de l'Església de Sant Agustí, que és el que el rebrà allà, el papa, al Raval. Va, voleu anar cap a Múrcia?
0: Sí.
1: Friso.
14: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
15: Baby, estás burica toda la estona.
2: Amparo Pérez, estimada, com estàs?
16: Hola, bon dia a tothom.
0: Ahir pallissa del Barça, per això de bàsquet.
16: Exacte, i a més, incendi a Múrcia. Estan fatal a Múrcia.
0: Vull... Ai, pobres.
16: Que estan fatal.
2: Què ens portes tu avui?
16: Doncs avui vull preguntar-vos per què els catalans us diuen polonesos, perquè és una cosa que jo no havia sentit.
1: No, polonesos no.
0: No, polacs.
1: Polacos, vale. Polacos. No, polacs,
16: ah, sí?
1: No, polacos.
16: Polacos, o sigui, en castellà.
1: No siguem polacs, ens diuen en castellà polacos i ens
2: de fet,
1: diuen...
2: ens diuen
0: polaco.
16: I jo és que, o sea, jo no ho havia sentit fins que vaig arribar aquí, la veritat. Estic a molt bons cercles a fora de Catalunya, es veu, però que és superconegut això que us diuen polacos, i he estat investigant, vale? La primera teoria que he trobat és que, o sigui, ja no volia ser jo la que us digués, que primer ens deien polacos als espanyols. Vale, això ve del segle XIX, que es veu que a Polònia hi havia hagut una barbaritat, un merder, vale, de polític, d'ingerències externes, com moltes coses dolentes a nivell polític, i com després a Espanya, al segle XIX, va passar el mateix, doncs ens referien a nosaltres com polacos perquè havia passat abans a Polònia, no? Era la referència d'inestabilitat, bàsicament. Què va passar després? Després de la Primera República va ser encara pitjor. Després, com va passar el nom de ser dels espanyols als catalans, vale? I això és molt bonic perquè es veu que Polònia havia sigut com la referència del nacionalisme, vale? O sigui, era com el primer lloc amb la seva identitat nacional, que s'havia intentat mantenir-la dins de tot l'imperi que hi havia. I llavors l'Enric Prat, que va ser el primer president de la Mancomunitat de Catalunya, que es deia llavors, a principis del segle XX, va escriure que Polònia era la demostració de la eternitat i santedat de les pàtries. I llavors els historiadors...
2: Prat de la Riba, això.
16: Sí. I llavors per això era com que els propis catalans volien identificar-se com polacos, no com polonesos. Ara bé, altres historiadors el que diuen és que el nom ve d'això.
2: Com?
16: Claro, estem escoltant la cabalgada de les Valquíries, que era el tema que es posava el Hitler per invair Polònia, ¿vale? I el que diuen és que el nom de polacos ve de la Guerra Civil, perquè les tropes de Franco, quan van entrar a Catalunya, va ser una mica el mateix, no? Quan el règim franquista va entrar. I llavors, pues això, que l'origen està a la Guerra Civil. Una altra hipòtesi, ¿vale? És de l'antropòleg Eduard Lleó, que diu que el terme polonès té un origen racista i discriminatori.
1: Total.
16: Exacte. O sigui...
0: Home, és que em fa molta gràcia perquè últimament es parla molt del terme xarnego, sí. No? I d'aquest terme polac no se'n parla, i crec que encara és molt vigent també contra els catalans, això és així. Igual que també, perdona, jo també, certs entorns he escoltat, que a les persones immigrants d'Espanya a Catalunya se'ls diu indis. No sé si això també us consta a vosaltres.
16: No, d'Espanya a Catalunya...
0: Sí, amb tot molt despectiu. I això ho he sentit en molts llocs diferents.
2: Com a l'Amparo com a la Murcia, sí que li
0: ets una índia, això es diu.
1: Bueno, això no ho he sentit mai. Qualsevol persona que diu això en una tertúlia diu que el senyor acaba a terra, el que és un subnormal, sí, i aquesta persona se li ha de petar la cara.
0: Abans
1: es trencava més la cara.
0: Però hi ha termes despectius per donar i per vendre.
2: Exacte, ha perdut aquesta pràctica.
1: No, sí, dic una cosa, perquè quan la gent perpetua coses sent despectiva, la gent li has de parar els peus. És com l'altre dia parlàvem amb lo del viejo, no? Viejo. No, pues algú t'ha de parar els peus, sí. Un de més jove que no digui viejo, un viejo t'ha de fotre un clatallot, perquè no tens cap superioritat moral ni per dir indi, ni per dir subamericà, ni per dir qualsevol tipus de coses.
0: És molt despectiu, sí, la manera amb la que ens dirigim,
1: home,
0: a vegades.
1: Depèn a qui dirigeixes, doncs has de parar els peus i dir-li, calma, sí, calma, calma, calma, calma.
16: Clar, i és que es veu que això, el que diu ara mateix, doncs la catalanofòbia estava present fa molt, perquè deien que com que l'elit, la més rica i tal de Polònia, eren els jueus, el que es deia era que els catalans eren com els jueus, clar, que tenien pasta, i que a més eren de l'ètnia semítica, que eren persones estranyes, etc. I llavors...
0: Quina mandra, aquest perfil de gent.
16: No, a les trinxeres es cantava: catalán, judío y renegado, pagarás los daños que has causado. Arriba las escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Polacos.
2: Oh, my God.
16: Que era com el voti-voti-voti musulmán que no voti de l'època. Exacte.
1: I com d'altres. I com nosaltres, alguna gent amb autoritat moral diu xarnego a gent perquè és d'això. Abans es deien els castellans.
0: Sí, però hi ha un cert victimisme del xarneguisme, que altres persones, com nosaltres, no fem aquest victimisme per ser catalans.
1: No, evidentment.
0: Sentim ofesos cada dia.
1: Evidentment, però...
0: Perquè aquí tothom es fot la bandereta.
1: La bandereta se la posa tothom, i això ho sabem, sí, des del dia a dia. Per això torno a reivindicar. A mi m'agradava una cosa que deien, que ens deien polacos perquè ells també tenen una verge negra. Aquesta l'has trobada o no?
16: Ai, aquesta no, però sí, és molt bonica.
1: Deien que ells també tenien una verge negra com la nostra verge de Montserrat, i per això ens comparaven. Aquí suposo que quan busquem alguna cosa positiva. Jo, si em comparo amb Polònia, em vull comparar amb Solidarnosc, amb el sindicat que va enderrocar el comunisme, que era un sindicat mig catòlic, mig social, i si vull ser polac, vull ser aquest tipus de polacs.
0: Miqui, tu perquè Valesa... ets un llibre obert. Jo, per exemple, això no ho coneixia, t'ho dic, amb tota la meva sinceritat.
1: Investiga sobre Solidarnosc i el Lech Walesa, que a partir dels estillers polacs va fer caure i trontollar tota la URSS i el comunisme.
2: Nostra Senyora de Częstochowa.
1: Que sí? Veus?
2: És la seva moreneta.
1: Veus?
16: No, i el que em deia tothom, jo lo de la Verge Negra no l'havia trobat, però el que deia tothom era que ve de la mili, perquè es parlava en català i llavors deien, això és polonès, no s'entén res.
1: També.
16: I bueno, i els catalans no s'heu aprofitat d'això, ¿vale?
2: Ah? Perquè... Vaja.
0: Polònia.
16: Exacte, que és més coneguda que lo de que sou polacos. En plan, jo coneixia el Polònia des de fa molt de temps.
2: Ah, sí, també és veritat.
16: Exacte, sí, home, i llavors ho he reivindicat.
2: Ja, suposo. Està bé, treure'n suc. Al final és com un boomerang, no?
1: I per això en Robert va venir aquí.
2: El Lewandowski.
0: Ara que parles...
2: És la font d'inspiració. Robert Lewandowski va ser la font d'inspiració per aquesta secció de l'Amparo d'avui, eh? Ho has de confessar.
16: Sí, el que passa és que l'actualitat política ens ha fet com ajornar una mica, però...
2: Amparo Pérez, gràcies. Núria Casas, Miqui Puig, fins la setmana que ve.
1: Gràcies.
2: Que vagi bé, adéu. Nosaltres ho deixem aquí, us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida i Girona. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé aquest dimecres, adéu.

0: Acer Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Guillem Arnal. Què tal, com estem?
2: Ei, bon dia, com estàs?
1: Avui en Jordi Pou, què passa, que a les 9 del matí et diu...
2: Sí, m'ha trucat. Escolta, sap greu si ho pots fer tu? I jo, bueno, pues
1: tu,
2: va.
1: Tu mateix, t'ho dius. Escolta, avui
2: bueno,
1: ho fas tu.
2: Jo soc un bon company i li dic que clar que sí, home. Jordi, pel que faci falta. Pel Jordi, el que faci falta.
1: Home, pel Pou, perquè se'n pugui anar a fer un bon tomb per les Rambles, així com fent d'expati turista a la vegada de la ràdio. Vaya pájaro, no, home, no. Una abraçada per Jordi Pou. Bon dia, Ficosa, i saludem a aquesta empresa perquè s'ha assolit un preacord que permet reduir l'afectació de l'ERO. Comissions Obreres d'Indústria valora positivament el preacord al que s'ha arribat aquesta nit amb la direcció d'aquesta empresa, de la qual ja en vam parlar en aquest mateix programa. Després de llargues negociacions, s'ha reduït l'impacte de l'ERO de 172 persones afectades inicialment, es passa a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es desplegaran de manera progressiva fins al març del 2027. Ara, el preacord s'haurà de validar en referèndum aquest divendres i el termini per acollir-s'hi s'allargarà fins al 19 de juny. És a dir, com se sol dir, encara no està tot dat i beneït. Però sí que per endavant, fins a 11:45 tenim un programa en el que sabrem com apadrinar una habitació de la casa dels Xuclis. Narcís Serrat, gerent de la Fanoc, benvingut.
3: Moltes gràcies, de nou.
1: Apadrina una habitació. D'on sorgeix? En quin moment dius, hosti, podríem tirar endavant aquesta mena de crowdfunding o de Verkami?
3: Bueno,
1: o...
3: pues surt perquè la Casa del Xucli fa 15 anys. Vull dir, fa 15 anys que estem acompanyant a les famílies, no? Des de la FANOC, des de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Doncs tenim una casa d'acollida dins del nostre projecte, com saps, estem dins dels hospitals, no? Tenim una casa d'acollida i després estem a territori. Doncs ara es toca la casa d'acollida, doncs sí, fem aquest petit crowdfunding perquè ens ajudin. Però, clar, una de les coses importants, portar 15 anys, hem passat més de 1.000 famílies de diferents procedències, tant de Catalunya com de fora. Clar, dius, ostres, això s'ha de mantenir, costa molt mantenir-ho. I ara, doncs, bueno, doncs una de les maneres de poder-ho fer doncs, és demanar a la gent doncs, que es pugui ajudar, si vol, tant empreses com persones de la societat. Doncs, qualsevol quantitat, entrar a la pàgina i aportar el que ben bé es consideri o es pugui, doncs benvingut sigui. No?
1: Ara en parlem de la Casa dels Xuclis, perquè també passa per Barcelona el cantautor mallorquí Antoni Mulet. A Mulet, benvingut, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Tercer disc d'estudi, És desastre. Escolta'm, què hi has abocat aquí?
4: Pues ha estat un procés una mica de sanació, perquè com molts artistes pues, vaig passar com després del segon disc un procés una mica de conflicte amb l'indústria musical, no? De moltes coses que no depenen de nosaltres, i vaig fer com una aturada momentània i com a tot aquest procés i de les situacions que vivim, no? La gent de la nostra generació, una mica els darrers millennials que quedam en aquest moment de fer-nos adults, estem en tota una sèrie de situacions que de vegades val la pena cantar-ne i bueno, ja estan en aquest disc.
1: Narcís, jo no sé si preguntar com passeu la calor aquí a Barcelona aquests dies.
3: No sé, com podem,
1: verdaderament. La passem com
3: bueno, podem. Ara ha millorat una miqueta, però sí, és complicat, clar, i sobretot quan ens toca fer coses de manteniment de la casa a l'aire lliure, no?
1: Ah.
3: Has de fer diferents horaris i diferents maneres d'enfocar-ho, però bueno, la calor hi és, l'hem de passar amb mitjans naturals i automàtics, no?, que he dit jo, i hem de mirar de solucionar-ho.
1: A Mulet és de Santa Maria del Camí, un municipi de Reguer. Escolta, com aneu de calor? Ja arriba la calor allà a Mallorca o encara no?
4: Sí, crec que me n'he escapat i he vengut a un lloc que està igual, o sigui que
1: sí.
4: Doncs, estem ja entrant estiu avançat.
1: Et segueix, et persegueix. Bueno, tot això, bones notícies pel que fa al temps, sempre quan us agradi la calor i tirant amb moderada. Jordi Carbó, molt bon dia.
5: Bon dia. El temps es mantindrà assolellat fins al final de la tarda amb temperatures més baixes que ahir, però encara durant la tarda farà una mica de calor. El matí ha començat amb ambient més fresc que els darrers matins, de fet també amb molts núvols que han deixat algunes gotellades, però el sol, que ja llueix amb tota la seva intensitat ara, ho continuarà fent fins al final de la tarda. Tan sols de tant en tant algun núvol, però en general el sol i temperatures màximes al voltant dels 25 graus a tot el litoral de Barcelona, el superarem al prelitoral i a l'interior, amb calor moderada. Durant la tarda, la marinada bufarà de moderada a forta. I canvi de temps que farà que demà dijous i divendres no faci calor, i entre demà la tarda i la matinada de divendres tindrem tempestes que descargaran amb intensitat a pràcticament tota la demarcació de Barcelona.
1: Doncs embarca. Gràcies, Jordi Carbó. Anem embarca, doncs. Tot això en un dimecres 3 de juny en el que us hem d'explicar que l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsa els ajuts Crea Feina amb l'objectiu de fomentar unes 230 noves contractacions. Empreses, entitats i persones autònomes de l'àrea metropolitana poden rebre fins a 15.000 euros, fins a 15.000 euros per cada contracte formalitzat. Iniciativa que busca estimular l'ocupació i reforçar el teixit empresarial del territori. Si us interessa, si esteu interessats, podeu consultar els requisits escrivint a... Atenció, això ja és adreça correu, eh? creafeina@barcelonaactiva.cat creafeina@barcelonaactiva.cat. El termini per presentar sol·licituds acaba el 30 de setembre, però bueno, amb un agost pel mig i un estiu, no badem, eh? No badem.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
6: Tu quan et donen un diagnòstic d'aquest tipus, el món et cau a sobre després et diuen que no pots marxar de Barcelona. De seguida ens van trucar i ens van dir, mira, teniu lloc a la casa dels xuclers. Quan el nen acabi i surti, us n'aneu directament. Són ells els que ja es posen en contacte amb tu i després la sort que hi ha és que aquí també hi ha molta ajuda de treballadores socials, que t'arreglen tots els papers, tot el que tu necessites, perquè tu en aquell moment no saps pas ni què has de fer ni res de res.
1: No, com deien la gent gran a casa, no t'hi vulguis trobar. La casa dels xuclis fa 15 anys, eh? Sí, i no t'hi vulguis trobar. A més a més, jo estava escoltant... Jo escoltava la promo i dic, si tirem la promo, tu i jo ja podem anar a fer un cafè. Ja està tot explicat a la promo.
3: Sí, ara estava sentint aquesta família, que són de Ripoll, la Montse, la mare del Guillem, i la veritat que quan et passa...
1: Sí. I algun company m'ha dit, diu, bueno, allà el meu poble, el meu municipi... Hòstia... Dic, de què parlem avui? De la casa dels xuclis. Diu, sí, esclar, és allò que qui més qui menys, tothom coneix algú que hi ha hagut de passar, eh?
3: Bueno, portem molt d'anys com a entitat, també. L'any vinent farem 40 anys, ja.
1: No? Hòstia.
3: D'entitat.
1: Ha volat, eh?
3: I 15 anys de la casa dels xuclis, i vulguis, sí que ens coneix molta gent, però falta molta gent que ens conegui. Vull dir, necessitem molt ajut per poder tirar projectes d'aquests que són, al final són, com ja saps, nosaltres som una associació que som pares i mares afectats, vull dir, per tant, ens costa i és difícil, i encara que col·laborem molt amb l'administració, però bueno, també estem a la granya amb ells, vull dir, aquest tipus de coses és...
1: Què us diuen?
3: Bueno, ens diuen que com tot, però no hi ha pressupostos, no?
1: Fantàstic.
3: Però bueno, ara els aprovarem, no? Ara canviarem la versió, no?
1: A veure.
3: Ara aprovarem la versió. Clar, pensem que tenim un projecte molt important dins de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és únic a Espanya, eh? Que és el projecte AIA, que és un projecte que surt de la pròpia part sanitària i de la part familiar. Vull dir, li estem dient a l'administració, li estem dient a la part política què necessitats tenen les famílies amb joves, adolescents i els joves amb càncer, no? Tot això és un projecte únic que ho està fent, doncs, l'Hospital de la Vall d'Hebron, i sí que ell pot posar la part sanitària, no? Però la part social no. Llavors la fica a Fanoc, no?
1: És on entreu a jugar vosaltres,
3: i aquí ens falta el recolzament per part de l'administració, que sembla que al final el podrem aconseguir. Justament el dimarts va... El president... El dilluns crec que va ser, el president Illa i van inaugurar la remodelació de la planta d'oncologia de Vall d'Hebron, no? I vam poder també parlar-ne una mica amb el secretari general, no, de Salut, amb el Narcís Pérez, que també és gironí.
1: Aprofiteu!
3: No? Sembla que podem tenir uns ponts de trobada, però bueno, portem des del 2022 barallant-hi.
1: Que m'obres el meló, perquè aquí havíem de parlar de padrinar l'habitació, però m'acaba el projecte AIA. Explica'ns res i curt, motivo i alcance, i allò, objetivo i missió i valores.
3: Sí. Adolescents, adultos, joves amb càncer de 15 a 25 anys, doncs, que tenen càncer, doncs, de tipologies, per exemple, això surt a nivell europeu, a través de la Federació Espanyola, un hospital d'Europa comença a mirar, vale? I la resta d'Espanya, bueno, la resta d'Europa, diferents hospitals es comencen a apuntar, aquí s'apunta a Vall d'Hebron, perquè nois i noies no tenen càncer de mama, de pròstata i de mama, que no, per edat, no tocaria.
1: Que no els hi tocaria.
3: I a partir d'aquí aquesta unitat es crea i agafa, no?, tots aquests tumors i totes aquestes leucemis, tots aquest tipus de càncer amb aquesta franja d'edat. Per què? Perquè la situació de l'edat, doncs, ha canviat molt. Els nostres joves de 15 a 25 anys no són els mateixos de fa, doncs, 10-15 anys, no? Ni s'emancipen igual, ni surten igual, ni fan diferent, no? I tota aquesta tributació, doncs, tota aquesta situació porta, doncs, que arribin projectes sanitaris en els quals, doncs, tinguis a donar-hi una resposta a la situació que requereix aquests joves, no?
1: La casa dels xuclis, el... quina és la màxima d'edat? 14, 15?
3: No, no, 25.
1: La casa dels xuclis?
3: Sí, sí, de 0 a 25.
1: Hòstia, els feia més petits, tu.
3: A vegades tenim uns tallons, ara, per exemple, tenim molts de peques, tenim molts recent nascuts, tio, tenim molts de 0.
1: Va.
3: Sí, sí, tio.
1: Amb què arriben? Amb leucèmies?
3: Bueno, poden ser leucèmies, o poden ser un tipus de tumors, o poden ser plàcies, també, vull dir, depèn quines situacions puguis trobar-te, però que a vegades són casualitats, eh? Igual que a vegades tenim molta gent de Girona, a vegades tenim molta gent de Tarragona. A Tarragona portem una línia relativament equilibrada amb el pas dels anys, no? Que es manté un percentatge relativament
1: estable. Sí, sí.
3: En canvi, Lleida, Girona i Barcelona fluctuen més, però sí que és veritat que l'altre dia estàvem mirant, hòstia, en tenim molts que són de 0-2, en tenim com 8 famílies, 9 famílies.
1: I els equipaments estan preparats per qualsevol tipus d'edat? O aquesta franja que ha anat rompent de 0-2? Hòstia.
3: La que més està preparada és la franja de 3 a 12, per dir-ho d'una manera, la casa, però sí que és veritat que podem donar cobertura perfectament de 0 a 25, perquè el que fa la casa del xuclis és donar aquesta llar en el moment que tu estàs ingressat, un s'ha de quedar, sí o sí, amb l'infant.
1: Sí, sí.
3: Per tant, l'altre pot anar a casa dels xuclis, poden fer el torns el pare i la mare, o si no és el pare i la mare, perquè el pare no pot deixar de treballar o la mare no pot deixar de treballar, doncs pot venir un avi o una àvia, no? Podem fer aquest circuit d'acompanyament a la casa. El Bocaté és que està molt a prop dels hospitals, a Vallebron hi pot anar-hi caminant. Estem en el barri de Montbau, dins del recinte de la Diputació de Llars Mundet, i a Sant Joan de Déu doncs, sí que té de venir a buscar una ambulància, però estem molt a propet.
1: Clar, des del 2011, la Casa dels Xuclis, projecte de FANOC al barri de Montbau, com molt bé apuntava, més de 1.000 famílies s'han acollit amb infants i joves amb càncer que s'han hagut de desplaçar a Barcelona per rebre tractament. No només és allotjament gratuït, són 25 apartaments, suport emocional, acompanyament social, activitats lúdiques i una llar lluny de casa mentre dura el procés, que aquesta és la filosofia, de base. Una llar lluny de casa.
3: Sí, el que intentem és, ja que has de passar per aquí, no? Passes en una situació, i verdaderament els hospitals que poden solucionar tot això estan a Barcelona, doncs que tinguis un lloc on puguis estar a prop, perquè verdaderament això sorgeix fa tots aquests anys enrere, quan una de les nostres primeres famílies, no? En Pep Pla, que és un dels pares afectats, sí, sí, primer, que malauradament ja no estan nosaltres de fa uns 8 anys, doncs va tenir la visió de dir, ostres, jo que estic a Sant Joan de Déu amb la meva família aquí, els meus amics, perquè sóc de Barcelona, resulta com ho té de fer una família, no?, que ve de fora, i en aquells moments estaven dormint els cotxes, no? I per tant,
1: sí, sí,
3: això
1: sí,
3: ho hem d'arreglar d'alguna manera, no? I aquí diverses persones, entre ells, doncs, en Pep Pla, doncs, van, i la seva dona, la Joana, es van convertir en activistes socials per intentar, doncs, que això no sigués així, i van reunir una altra sèrie de pares i mares i, mira, van fundar l'associació i vamos pa'lante.
1: Una de les coses que algú podria pensar ara mateix, doncs, escolta, un cop que haguessin tingut curats els seus fills, doncs, mira, m'oblido el tema, oblido l'etapa, perquè és una etapa, doncs, és de molta angoixa, que es passa molt malament saber si el teu fill se'n sortirà o filla se'n sortirà o no, però detecto que sí que un cop s'ha superat, sigui bé, sigui que no hagi acabat bé, perquè això és una... cada cop les possibilitats són més baixes, però també...
3: Però passa.
1: Però passa, sí, sí, sí. Passa. Escolta, hi ha molts pares i mares que després volen donar un retorn en senyal d'agraïment.
3: Total. Sí, sí, sí, és així.
1: Què passa aquí? Però el fàcil seria, mira, tornem a casa i hasta luego, Mari Carmen.
3: Bueno, ja en fami... És que verdaderament, és que com vius això, és que és el que diu, ja no és una situació d'angoixa, sinó és una situació en la qual et canvia tot. Vull dir, d'un dia per un altre. O sigui, tu te'n vas al teu hospital de procedència, allà on siguis, i et diuen, ostres, el teu fill té càncer, aquí no podem fer res, o podem fer poc, i has de marxar, has d'anar a Barcelona. Clar, aquí se t'obre, i no t'has d'anar a Barcelona per fer una visita i tornar.
1: És un tractament sostingut de 2 anys, no?
3: No, bueno,
1: depèn.
3: Pots, 3-6 mesos no te'ls treu ningú,
1: sí?
3: I hi ha alguns que es poden, malauradament, doncs, poden arribar als anys, sí, sí. Llavors, és clar, has d'estar fora de casa teva durant moltíssim temps, per tant, has de buscar una logística familiar, perquè ja no és el malalt o la malalta, que sí, però has de buscar una logística familiar per acompanyar tota aquesta situació. Aquí entraríem en totes les situacions que tu puguis tenir en aquest moment, no? La meva feina, els meus estudis, no? Tot això, no? Tot això és el que intentem acompanyar, no? Amb aquestes situacions que puguis trobar-te tu amb la situació de quan et diagnostiquen aquesta malaltia, no? Diagnostiquen càncer, no? I el que intentem nosaltres sempre és intentar normalitzar dins de tota aquesta situació. La casa del xuclis, el que intenta és normalitzar aquesta situació que et canvia, no? Ja fa una trencada a la teva vida, i nosaltres intentem que aquesta trencada no sigui tan bèstia en aquest aspecte, no?
1: Una habitació costa 15.000 euros l'any de mantenir-la? És correcta aquesta xifra?
3: No, bueno, de construir-la.
1: Construir-la?
3: Això l'estem refent sencera. No?
1: Ah,
3: aquí, penso que de les 25 habitacions que tenim, doncs clar, el manteniment d'elles costa molt. Vull dir, perquè quan estan les famílies no és només fer una neteja, com si estiguessis 10 dies en un hotel, sinó has de reconstruir moltes vegades l'habitació i has de canviar moltes coses. No perquè facin un mal ús, bueno, sinó perquè hi ha un desgast.
1: Home, clar, com tot.
3: No? Doncs a vegades que s'enjunten situacions i dius, ostres, aquesta l'hem de refer sencera, tu. L'hem de refer sencera perquè ja la nevera ja grinyola, el sofà ja fa mal, els matalassos ja els hem de canviar, l'aire condicionat ja perd. Tens d'anar posant moltes coses i al final el concepte del valor és elevat, és de canviar mobles... Clar, tu l'has vist així, no?
1: No, encara no hi està. Se m'enfadaran. Tants anys parlant-ne i no has vingut encara.
3: No, perquè anava a dir si la visualitzes...
1: Vindré.
3: Si la visualitzes, és una habitació que cal calcular al voltant d'uns 26-27 metres quadrats, amb un petit porxet, no? Allà pots estendre la roba i tens un armariet per guardar les teves coses, i després tens un petit accés a un tall de jardinet, no? Llavors, esclar, doncs en aquest aspecte tot això ho has de... vulguis o no vulguis, si van passant gent... Hi ha moltes vegades que hi ha tantes situacions de que no pots parar, per d'una manera, que no et dona temps a fer arreglos, i vas fent apanyos fins que arriba un moment que dius, hòstia, bueno, aquí hem de parar, no? Aquí hem de parar i hem de refer una habitació. I justament, doncs l'habitació número 8 té nom, aquesta habitació, la número 8, doncs l'hem de refer sencera. I ara estem demanant, doncs, aquests ajuts, tant al món, a tothom que ens vulgui ajudar... Doncs,
1: sí, de padrinar.
3: No? De padrinar aquesta habitació, amb la quantitat que sigui, vull dir, anem sumant i nosaltres anem fent, d'una manera.
1: Recorda'ns com la podem apadrinar i entrem en recta final de l'entrevista.
3: Sí, doncs vols entrar a la nostra pàgina web, no? I ja et surt automàticament.
1: Allà, bum, un banner.
3: És el primer banner que et salta.
1: Apadrinar una habitació.
3: Allò que li dius, tancat, no el pots tancar.
1: No, millor, no s'ha de tancar.
3: Però sí que el pots tancar. Però vull dir que surts directament i amb la quantitat que vulguis doncs pots ajudar, no? en aquest aspecte. Que també una manera de poder-los ajudar a finançar això,
1: sí.
3: Posa les nostres festes, el posa la gorra, no?
1: Tu coneixes tant,
3: aquest diumenge et toca, que estaràs amb nosaltres.
1: Màster Pagès i tant, allà, ja tirarem endavant.
3: A Tarragona, a Camp de Mar, i a l'Hospitalet estem a Can Sumarro, també, doncs, fent-la, no?
1: Ens contraprogramem, o què, doncs?
3: No, al final, cada ciutat... Bueno, sí que és un contraprogramament, però bueno, hi ha molta distància, és diferent. I sí que és veritat que bueno, tenim famílies d'arreu, vull dir, per tant, els ajuntaments...
1: Jo crec que un dia, no sé si s'ha donat el cas, però podríeu fer un pos en la gorra, que suposo, en cada capital de província, tranquil·lament.
3: Bueno, ahí vamos, eh?
1: Digues, munta-ho tu, que això també ho feu vosaltres, eh?
3: No, sí, al final ens hem tingut de convertir en una promotora de béns.
1: Imagina't.
3: Pensa que de gorres a l'any podem fer 12 o 13, i de l'altra campanya de sensibilització, que és la musical, que la rompa el xucli, que també has participat tu.
1: Sí, senyor.
3: També fotem més de 30 concerts a l'any, vull dir que...
1: Allà, hòstia,
3: per tant, tenim un músic aquí, no?
1: Aquí tenim un músic, noi, d'aquí sortiràs amb bolo.
3: A Barcelona vas dir que no.
1: Per la Fanoc. Sí, deien, algun concert aviat a Barcelona, diu, no, mira, que acabaràs l'any. Escolta, va, anem a saludar la Mulet.
0: Tot el que passa a Barcelona, aquí.

0: Mulet és el projecte del cantautor de Santa Maria del Camí, Antoni Mulet. Presenta Es Desastre, tercer àlbum d'estudi. Disco amb tota la seva trajectòria sembla convergir del folk mediterrani, dels inicis cap a un pop d'autor més electrònic i emocionalment molt directe. Funciona aquest treball com una radiografia d'una ruptura, però també d'una crisi més àmplia, que és el desencant, la necessitat de deixar anar, crítica del turisme de masses, no sé, dins és també de la indústria musical. Benvingut de nou, no?
1: Hola, bon dia. Sí, sí, sí, ha estat un disc a través del qual he anat tocant com moltes temàtiques diferents, no? I precisament amb aquesta cançó que sona, In Paradise, volia tocar el tema del turisme, no? Que és un tema que a Mallorca ja hi ha molt d'artistes que l'hem anat tocant, no? I tenia l'espineta clavada d'haver-ne de xerrar. I amb això estem.
0: Santa Maria del Camí és un municipi de Reguer, a prop de Palma, amb tradició de camí, de vinya, cellers i vida de poble. Escolta, fins a quin punt neix i creix en un lloc tan... Jo diré tan bonic que em diràs, bueno, normalet, perquè normalitzem la bellesa. O sigui, a lo bueno uno se acostumbra, deien, no? Escolta, a tu et condiciona a l'hora d'escriure, és a dir, però en positiu o a l'entorn o...
1: Sí, jo crec que sí, sobretot perquè hi ha un tema de distàncies, no? Mm. I cultural, no? A Mallorca. Jo, de fet, ara que estic aquí uns dies...
0: Sí.
1: He de fer 2 hores de cotxe i de sobte és com dues hores no són res, i quan estic a Mallorca 2 hores de cotxe no existeixen directament.
0: Perquè clar, no les necessites.
1: Perquè no hi ha tanta illa, no? Ah. Tampoc. I clar, hi ha un tema de proximitat, no? I de unió de tot que és diferent.
0: Però imagina, Willy, que em diu, no, jo per composar vinc a composar a Barcelona. O sigui, ja l'hem feta. Tu,
1: ho he fet també, eh?
0: Veus? O digue-m'ho, tu digue, no, jo també vinc a Barcelona. On t'has fotut a composar a Barcelona?
1: Bueno, jo vaig estar a Lleida 4 anys i després quan vaig acabar d'estudiar ja, pues, he estat venint aquí a Catalunya constantment i bueno, tanta zona de Mataró que he tingut amics per allà i a Manresa també he estat venint bastant a fer mm-hmm. algunes coses i bueno, i per ciutat pues, també he passat sempre per Barcelona.
0: I allà també hi vas deixar amics i amigues allà,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, de fet venc de visitar-los ara i sempre és xulo. De fet, hi ha una cançó en el disc, que és Sa Boira Ponent, que xerra precisament d'això, no? De Lleida una miqueta.
0: Més calor a Lleida que a Mallorca?
1: Sí. Sí, sí, et sol picava.
0: Perquè el Narcís, sí, 50-50, Narcís.
1: Sí? Et sol picava, sí, sí, ha estat dura.
0: A Lleida hi havia aquell meme que és allò quan obres la finestra i t'entra't una flamarada a casa.
1: Vaig tenir aquest moment dilluns. Sí, sí.
0: Has dit que el disc està ordenat com una radiografia d'una ruptura de moltes. Com es construeix un disc perquè expliqui un procés emocional i no només allò, és allò, el relat que es diu, no? No només sigui, bé, anem fotent una cançó després de l'altra i el trobarem.
1: Sí, per jo comença, de fet, comença amb el desastre, no? El disc, sí. que dona nom en el treball, i per jo és com comença amb el desastre, no? Quan s'acaben les coses, quan tot esclata, no? I per jo el disc és aquest procés de com començar a partir d'una cosa que implica un trauma, no? O implica un conflicte, i com això anant passant per diferents estadis pues, de negació, d'acceptació, igual en un moment de no trobar sentit a les coses que estem fent, no? I un punt de nihilisme també i de buidor, i com d'això acabant convertint en una oportunitat i en un aprenentatge i una oportunitat per créixer, no?
0: M'agrada molt aquestes veus.

0: aquí la guitarra hi té presència, però per treballar el disc la vas deixar a una banda i vas entrar primer amb ritmes electrònics i beats electrònics. Com sí. Has fet això?
1: Sí, perquè bueno, els cantautors tenim moltes vici d'entrar dins un procés compositiu i entrar en bucle i sempre fer el mateix.
0: Home, no? Que és còmode, el coneixes, el domines.
1: Clar, i és molt fàcil pues, estar assegut a la teva habitació amb la guitarra i tirar sempre d'allà, però tenia la sensació de que acabava sortint una mica sempre el mateix procés, no? I acabava sortint una mica sempre la mateixa manera d'explicar les coses, i en aquest treball necessitava que fos d'una altra manera i me vaig obligar una miqueta a començar-ho pues això, amb una línia de sintetitzador, amb una caixa de ritmes, començar des de llocs diferents, perquè crec que també quan comences d'espais diferents acabes trobant cada personalitat a cada tema, que crec que és també un dels processos de fer un disc que no te quedi tot igual, no?
0: T'ha ralentitzat el procés de... És allò que no se m'escapi la inspiració, que no se m'escapi això que estic traient ara mateix. O sigui, el fet d'anar-ho programant, d'entrar en tu, això t'ha fet anar més a poc que potser quan, mira, patarrin, patarrang, amb la guitarra ho vas traient.
1: Sí, però també m'ha permès que fos més espontani, no? Perquè igual estava dins el cotxe un dia i me venia una melodia en el cap i agafava el mòbil amb una nota de veu i era, vale, anem a gravar aquesta melodia i després ja la tindré quan m'hi hagi de posar, no? Per tant, crec que l'he descentralitzat en el final, no? Abans sempre era jo i la guitarra en un moment de tarda nit i escrivint, i en canvi en aquest disc ha estat com a molt més global amb molts moments diferents.
0: La intel·ligència artificial, cada vegada hi ha més aplicatius en què tu taral·leges un baix o taral·leges una guitarra, taral·leges uns violins i automàticament t'hi fa sonar això, Vull dir, hi has entrat i entraràs, no et ve de gust, tampoc cal fer un manifest anti-IA o pro-IA, Vull dir,
1: no crec, és perquè és un punt de que fer música és un procés i si li treus el procés a fer música, o sigui, no és la finalitat, o sigui, el final del disc a mi és el que menys m'interessa, no? El que més disfruto i el que més gaudesc de fer és quan estic dins l'estudi, quan estic gravant, tocant, imaginant, experimentant, no? Equivocant-te, i de vegades d'un error surt una cosa que acabes dient, ai, això s'ha de mantenir, no?
0: Tenim cançons també com Hasta la vista, baby. O corp maric, aquí apareix la necessitat de posar límits, sortir del joc de l'altre, començar a veure les coses tal com són. És un... és el que dèiem, Vull dir, és desastre. Hi ha desastres, sí, però també aquí aprendre a protegir-se,
2: Fa setmanes que dispares dosis de filosofia barata.
0: Que bonic és el concepte tòxic, que ens ha ajudat a tots a entendre que allò no és sa, Vull dir, però... abans hi entraves i podries entrar i notaves que no estaves bé, que et feia mal, i amb els anys hem après a dir això és tòxic, això no està bé.
1: Això no toca. I aprendre a dir adéu i a no sentir-nos obligats a estar en un lloc que igual no mos convé, no? I crec que és un tema del qual crec que hi ha moltes vegades que s'escriu sobre romanticisme des d'una perspectiva de que no puc viure sense tu, no? I crec que també de cada vegada està preguent més aquest concepte de bueno, igual sí que puc viure sense tu i ja m'està bé, no?
0: Sí, la vida continua, Mira que bonic que estàs.
2: Són paraules estellades, un foc i jo prop cada cop amb la metge més curta.
0: És de les cançons que té més reproduccions a Spotify i t'ho dic per preguntar-te, em fas cas, no em fas cas? Les xarxes et condicionen, mires reproduccions per veure què agrada, què no agrada i tirar cap allà, o tu vas allò, flying free?
1: Crec que està bé tenir-ho en compte per saber una mica que te funciona, no? I crec que hi ha un punt d'anàlisi que està bé, però amb els dos discos anteriors potser sí que n'estava més pendent, i amb aquest estic una miqueta més en plan, bueno, ja està fet, tampoc faré res ara, no? En plan, ja ho miraré. Quan t'hagi de plantejar fer una altra cosa, ja ni miraré enrere i diré, ai, mira, això va estar bé, no?
0: M'ha sortit així. Tot això que estem escoltant en directe, com es trasllada? Com ho podrem escoltar en directe, arribat el moment?
1: Farem un quartet molt clàssic, perquè fins ara anàvem sense bateria, no? Jo duia bombo, feia una mica sa fricada de sa ombra orquestra, duia bombo,
0: bueno,
1: pandereta...
0: Bueno, avui perquè tinc en Willy, si no potser m'hauries vist a l'altra banda, fent de Willy i de Cartanyà i de tot.
1: Pues sí, jo feia una mica això, un bombo, un peu, pandereta una altra i tal, i amb aquest disc sí que hi ha com molt més d'elements percussius i mos feia ganes ficar bateria, per tant faré un quartet clàssic, bateria, baix i sintetitzadors, guitarra i banjo, i després jo guitarra i bou.
0: Si ho fessis tot tu com estaves abocant fa un moment, perquè un cop, fa poc vaig veure un vídeo, això, un home que tocava el plateret al bombo, i dic, he posat perfil multidisciplinar.
1: Exacte.
0: És el que demanen els llocs de treball avui en dia, que ho facis tot tu.
1: Multiinstrumentista amb experiència de 20 anys, no?

0: és que sona tan bé? On s'ha mesclat? Com s'ha masteritzat?
1: Això és un estudi meravellós de Mallorca, que qui no el conegui, pues, esteu convidadíssims, que és Tramuntana Estudis, amb en Jaume Gelabert, és el meu productor des de fa 6 o 7 anys. Ho he fet tot amb ell i bueno, també mos entenem molt i fa una feina esplèndida, moltíssims de treballs que bueno, estaríem dies parlant-ne, sí.
0: Home, amb els auriculars posats, mira, quan anava escoltant amb els auriculars de botó, però amb aquests ja que són una miqueta més grandets d'estudi de ràdio, estic disfrutant dels instruments com estan panoramitzats, és a dir, instruments a la banda de l'orella dreta, a la banda de l'orella esquerra, sí, que hi ha gent que això no ho distingeix, perquè molts cops no sé qui cony ho fa, jo crec que és el community manager de torn, videoclips internacionals pujats a YouTube en mono.
1: En mono, clar.
0: Jo em poso nerviós. Sí que ho escoltarem pel mòbil, però home, no cal tampoc que ho pugeu en mono.
1: Sí, exacte.
0: Hosti, tenim un treball aquí...
1: Sí. No, la veritat és que en Jaume treballa molt bé i coincidim moltíssim amb ses idees i és un dels processos que més m'agrada, no? És de definir sonoritat i que tot quedi molt polit. Sí.
0: Narcís va fent que sí amb el cap. Ets mal home, no? A tu t'agrada la música, eh?
2: Bueno, al final... Al final, amb tot això de muntar concert i tant, aprens i he de dir que està molt ben mesclat i sense verdaderament la diferència de cada instrument a cada cantó de l'orella, vull dir que enhorabona.
0: Que no es barregin, que es puguis
2: escoltar. L'estudi ho ha fet molt bé.
1: Sí.
0: Quan els veus tirant cables, provant, i veus que el so en directe és la cosa més difícil que hi ha al planeta.
2: Sí, però és una, en directe és meravellós.
1: Sí, és una altra realitat.
2: Però en directe veus com veus gaudir l'artista i la gent, no? És espectacular, no? Uh-huh.
0: I marxem amb l'últim tema. Tan infinitament durat, tan desagraït. És agost. És el mes que tu evites estar a Mallorca o ja t'hi està bé?
1: Sí, jo seria un mes que partiria a Pirineus, en el lloc més fresc i més ombrívol de tots, perquè sóc bastant guiri en aquest sentit, sóc bastant blanquet i m'acrem ràpid i és un mes que me supera una mica.
0: I t'ho deia per gent, per gentrificació, turistificació massiva, balcònings de turno...
1: Sí. Bueno, tot et sabrà on vas. Vull dir, si coneixes una miqueta ja, evites segons quins espais i segons quins llocs i ja trobes els teus moments, però sí, és un mes complicat.
0: I pregunta de resposta, hi ha cales que encara hi hagi la gent que no sàpiguen que existeixen i pots anar allà i no trobar-te a les 6 del matí que hi ha gent allà amb la tovallola posada? O...
1: Sí, però no les vols compartir.
0: Tu també les saps?
2: Jo no sé d'allà, jo els sé de la Costa Brava.
1: Claro.
0: La Costa Brava, perquè tu ets d'allà, la Costa Brava, com ho deies, diu quines coses tan boniques tenim allà dalt.
1: Sí. Guardadíssimes queden.
0: No les expliqueu.
2: No.
0: Moltíssimes gràcies, molt content de conèixer-te i de retrobar-te.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, va, i tornem demà. Adéu-siau, gràcies, Guillem Arnau.
3: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
4: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Anna.
4: Jaime Palomera, com estàs?
6: Bé, cansat, tornant de Mallorca.
4: Ben estiuenc,
6: Sí, ja.
4: Ja està, però ull que canviarà el temps. En Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, investigador a Hidra i ve els dimarts al balcó per parlar d'habitatges, el nostre article 47. Avui estem explicant a SER Catalunya que cada vegada vivim en pisos més petits. A finals de l'any passat, els pisos de menys de 45 metres quadrats van representar el 15% dels nous contractes de lloguer. Això és un de cada 7 pisos, una xifra que no para de pujar. Ferran Dalmau, com estàs?
5: Hola, Anna, bona tarda. Sí, mira, en concret ha augmentat 6 punts respecte al 2024. Estem parlant dels nous contractes de lloguer a Barcelona ciutat. Quan aquests pisos, els pisos de menys de 45 metres, representaven a finals del 2024 el 9% dels nous contractes. I ara són, com has dit, el 15%. Uh-huh. És un augment molt significatiu en un sol any, perquè són 6 punts en només un any. Ho mostren dades de l'Institut Català del Sòl, que hem analitzat aquí a la SER.
4: Has baixat amb totes les gràfiques, he vist.
5: Sí, he baixat amb les gràfiques perquè, a més, és molt significatiu. Clar, els oients no la poden veure, però mira com fa la pujada radical als pisos de menys de 45 metres de la gràfica, mentre que tots els altres baixen.
4: Baixen. Sergi, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
4: Quants metres té el teu pis?
7: Doncs són, crec que 25 metres quadrats.
4: 25 metres quadrats. Això ja es dispara de tot. Té terrasseta, com a mínim?
7: Perdona?
4: Té terrassa?
7: Té terrassa, té un petit balcó que dona un pati interior, llavors està col·locat entre dos blocs, no?
4: Com està organitzat un pis de 25 metres quadrats? És un sol espai o fins i tot tens alguna habitació?
7: Bueno, és una habitació... Bueno, entres quan surts de l'ascensor, no? Entres per una porta normal, un replà, llavors tens el que seria l'antic rebedor i allà tens la divisió de dues portes, no? Entres i tens una sala d'estar amb la televisió, el sofà i la taula per dinar, sopar, i després tens una cuina que és força petita, però bueno, funcional, un lavabo, i l'estança principal està dividida per una corredera que s'ha improvisat, i llavors tens un dormitori.
4: 25, ho hem entès bé, eh?
7: Sí, 25.
4: Quant pagues, Sergi?
7: Doncs són 850 euros al mes, més despeses, és a dir, que al final la mitjana és d'uns 900 al mes, sí.
4: El pis ja era així de petit, d'inici?
7: No, el pis, de fet, el de davant, tinc entès, no hi he entrat mai, no?, del pis dels veïns, però tinc entès que és més o menys de les mateixes dimensions, és a dir, estem parlant de pisos d'uns 60 metres quadrats, que eren de 60 metres, uns 65 màxim, comptant les terrasses, però llavors s'han dividit per igual i s'han fet de 25 i 25.
4: És a dir, un pis de 50 metres quadrats que l'han dividit.
7: Exacte.
4: I mira, 900 per una banda, 900 per l'altra. Té cèdula d'habitabilitat?
7: Tinc entès que no, perquè no consta la carta cadastral. Això és el que vam constatar quan vam parlar amb la propietat.
4: I contracte sí?
7: Contracte sí que tinc.
4: I factures són pel teu pis, no t'arriben dividides?
7: Les factures és un tema curiós, perquè jo

0: És a dir, és la, el que diu la, la normativa urbanística, i dius que el teu, la teva casa fa 25 metres?
1: Exacte. Exacte, 25 metres, si no comptem la terrassa, però la terrassa estem parlant de 3 metres quadrats. Vull dir, és una terrassa que pots fer 3 o 4 passes, no pots fer-ne més.
0: Mm. Bueno, evidentment que no té cèdula. Quan t'han preguntat si tenia cèdula, sí, jo li deia que no amb el cap.
2: Era retòric.
0: A l'Anna, no, clar, era retòric, perquè no en pot tenir, no en pot tenir perquè no compleix amb la normativa. Per tant, estàs en un habitatge, això, que és il·legal. Per tant...
2: Però n'hi ha molts, com aquests, ara... Estàvem... Clar, aquest és un cas extrem, eh? Mira, aquesta, de fet, és, aquesta és una de les raons de l'augment de pisos tan petits. Els inversors trossegen blocs sencers per fer més habitatges. En Ferran, tu has parlat amb l'Ivan, per exemple.
3: Sí, he parlat amb l'Ivan, que també és un... És, ell no, concretament, però en el seu bloc està passant una cosa similar, no tan extrema com la que explica en Sergi, però ell viu al Poblenou, a Barcelona, i una família que ha heredat, de fet, el bloc sencer, està agafant els dos pisos que hi ha a cada planta i de dos pisos n'està fent tres, de manera que està fent una reforma en el que treu metres dels dos pisos per convertir-los en tres. Aquest és l'Ivan.
4: La meva planta estic bloquejant, no? Perquè, clar, no poden trossejar el meu pis encara, perquè com estic aquí visquint, però totes les plantes estan acabades, excepte la meva.
3: Sí, és curiós perquè tu veus una planta d'aquest bloc i veus hi ha les tres portes noves construïdes, en canvi veus la seva planta i hi ha una porta nova del pis que ja han pogut acabar a l'esquerra, la seva porta intacta a la dreta i al mig ja hi ha construïda la que serà la tercera porta, però encara no li han pogut agafar part del pis perquè ell encara no ha marxat i per tant no l'han pogut construir. Per això diu que està bloquejant. Així estan convertint dos pisos de 80 metres en tres de prop de 50, 45, 50, 55, més o menys. Tres pisos reformats, que són més petits que els que hi havien, però que lloguen més cars.
4: He pogut parlar amb una de les veïnes que estan pagant 1.700. Jo estic pagant 730.
3: Clar, de 730 per un pis de 80, de 1.700, evidentment, l'Ivan m'ho deia i segur que en Jaime ho confirma, això és per sobre de qualsevol topall de preu, s'hauria de mirar amb els, la pàgina web, però 1.700 euros per un pis de 45 metres, d'entrada ja és fora. I tu deies que de pisos de menys de 36 no hi pot haver cèdula, sí. Jaime, però és veritat que les dades, per exemple, dels notaris diuen que s'estan venent i comprant al voltant de 1.000 pisos de menys de 30 metres, per tant n'hi ha d'haver uns quants sense cèdula, però que bé que hi viu algú de manera totalment irregular.
0: Sí, sí, o sigui, aviam, efectivament, que abans m'ho preguntaves també, Anna, està passant que hi ha un procés gradual de divisió, subdivisió d'habitatges. Tenir terra i cases, edificis, a bona part de Catalunya és molt atractiu per qui té diners, per qui vol invertir i treure rendibilitats molt altes. Imagina't si a sobre, doncs, en comptes de cobrar un lloguer, en cobres dos o tres, perquè subdivideixes i, per tant, el que estàs fent és que per cada metre quadrat treus moltíssims diners més, no? Però tenim una normativa, per sort, que encara s'ha de complir i, per tant, aquí estem parlant de casos molt...
2: La normativa, què diu, de la divisió, o sigui, de pisos d'aquesta manera?
0: No, respecte a la divisió, es poden subdividir els habitatges? Jo dic, el que està molt clar és que el nombre de metres quadrats mínim és el que he dit abans.
2: Sí, 36 metres quadrats.
0: Sí, aleshores, es poden subdividir els habitatges, sí, però has de seguir complint amb la normativa. I això què vol dir? Doncs, o sigui, el resum seria que ha de ser habitable la casa. Ha de tenir una sala d'estar menjador, ha de tenir una cuina que pot ser independent o integrada, ha de tenir un bany, és a dir, un quarto de
2: tot això ho té el Sergi,
0: complet.
2: Això ens ho ha dit.
0: Sí. Bueno, tot això ho has de tenir. Després, totes les habitacions principals han d'estar ben ventilades i il·luminades. Això vol dir que poden donar a exterior, però també pot ser a un pati de llums, però que compleixin les condicions. Tot això ho ha de complir, no? Aleshores, sí, es pot subdividir un habitatge mentre allò que en surt d'aquell habitatge siguin habitatges en plural que segueixen complint amb la normativa i que són sobretot
2: lloguer,
0: habitables.
2: No?
0: I per suposat el preu. Aquí hi ha... Clar, heu dit moltes coses, no? Però en el cas del Sergi no compleix la normativa perquè és massa petit. En el cas de l'edifici de l'Ivan, doncs hem parlat, o us he sentit, no?, que dèieu que algun dels habitatges

0: s'està cobrant un habitatge de 45 metres quadrats,
1: no?
0: 1.700 euros. Difícilment compleixi amb la regulació de preus vigent. I després caldria veure amb aquestes subdivisions si segueixen sent habitables. Què passa? Que en general hi ha molt poca inspecció amb el món de l'habitatge. En el món del treball tampoc és allò de que els inspectors estiguin anant a les empreses cada dos per tres, però existeixen les inspeccions. Amb habitatge és una cosa extraordinària que passa quan es posa una denúncia i hi ha molta pressió.
1: Hi ha d'haver un veí que truqui,
0: sí,
1: i digui...
0: Exacte, i que, per exemple, posi una denúncia, etc etc.
2: Però a l'hora de signar un contracte de lloguer, que es registra, entenc, a l'Institut Català del Sòl, no s'entén que s'ha de certificar que, amb documents oficials, que aquell
0: que això...
2: aquell pis compleix les condicions
0: d'una cèdula. Un habitatge sense cèdula,
2: clar, ja
0: no, és que ja... està incomplint. Aleshores, jo no sé...
2: Pots fer un contracte,
0: si això...
2: així.
0: Pots fer el contracte, el que passa és que segurament no s'ha dipositat la fiança al registre de fiances de l'Institut Català del Sòl, que és el que dius.
2: Clar, clar, clar.
0: És veritat que sabem, estimem, que els pisos... O sigui, aquells contractes de lloguer que estan dipositats, que la fiança està dipositada a l'Institut Català del Sòl, són el 80%. Hi ha un 20% de mercat negre, suposem que és mercat negre perquè ni registra la fiança i probablement no es declaren, i aquí segurament entren aquestes casuístiques, aquests casos.
1: I després que en Sergi estàs pagant 850, que dius són 25 i no vols tocar res perquè estàs bé, no? Sergi?
3: És que res, perquè ara mateix la ubicació és bona, per clar, feina em va bé, però...
1: No t'autodenunciaràs.
3: És la incertesa que et dona el fet de sortir d'aquí, que t'hi trobaràs després, no?
1: Mm. Mm. Perdoneu que abans l'Ivan, a més té una situació rocambolesca també,
4: sí, perquè
1: estava a punt de ser desnonat.
4: Sí, de fet, ara tenim una notícia d'última hora, que és que s'ha suspès sense data aquest desnonament. Això és
1: l'última
4: hora.
1: L'havien de desnonar?
4: Perquè, clar, això és una cosa que quan parlem de trossejar els pisos, no ens hem d'imaginar que trossegen pisos buits, sinó que són operacions en què hi ha uns veïns vivint allà, amb uns contractes de tota la vida, a vegades fins i tot, això passa en el bloc Papallona, per exemple, que són contractes que en el seu moment eren verbals. I el que fan els inversors és expulsar els veïns que hi havia per poder dividir els pisos a posteriori. O sigui, no és tinc un edifici buit i en comptes d'oferir-lo amb 10 pisos l'ofereixo amb 15 pisos. És faig fora els veïns d'aquests 10 pisos per convertir-ho en més pisos. En el cas de l'Ivan, ell estava allà vivint i el seu contracte ha expirat. Ell vol continuar pagant, fins i tot està disposat a negociar per si puja una mica la quantitat, però vol continuar pagant per quedar-se allà, però és que ni tan sols s'han assegut a negociar amb ell. No li donen cap altra solució que no sigui marxar o assumir un dels pisos que quedi petit amb el preu que diguin. I ara, l'última hora és aquesta, que un jutge ha decidit suspendre sense data el seu desnonament precisament per això, perquè diu en el cas de que el propietari és un gran tenidor està obligat a anar a una mesa d'intermediació amb el llogater abans de poder-lo fer fora.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a l'Ivan, que avui deu respirar més tranquil.
1: Home, i tant.
0: Una mica més tranquil.
4: Avui he estat a dins del seu pis i ja tenia, de fet, les capses preparades per empaquetar les coses. O sigui, clar, estem parlant que parlem de noms concrets, o, bueno, en Sergi sí que el tenim aquí, però...
1: Que sempre ens ho diu, en Jaime sempre diu, és que no, els grans tenidors o els fons d'inversió no saben de noms, no tenen
0: noms.
1: No,
0: són xifres en un Excel, i són unitats, béns, que simplement tenen una rendibilitat potencial molt elevada, i el que fa nosa és qui viu, no? Mm. De fet, una cosa interessant és per què hi ha molta... Podem parlar-ne segurament ara, però per què hi ha molta microdivisió de pisos? Bueno, segurament tu tens...
1: Mira, deixa-m'ho dir.
0: Sí, sí.
1: El que diuen els promotors immobiliaris és que el motiu que els pisos siguin ara més petits és que estem en una realitat diferent, que el ratio per persones per pis ha baixat de gairebé 3 a 2 i que ja no fan falta tants metres quadrats com abans. La Montserrat Junyent és la presidenta del Col·legi d'Apis.
5: Les típiques famílies que eren de 4, doncs ara són de menys.
1: Tal qual. 5 segons que ho explica. És així?
0: És veritat que hi ha hagut un canvi demogràfic i que cada cop tenim més gent, que és, o sigui, més llars d'una persona o dues.
1: Però això no vol dir que haguem de... No?
0: Hi ha un canvi demogràfic i, per tant, sí que pot voler dir que, per exemple, hi ha persones que ja sigui soles o amb una parella o amb un amic, vulguin viure en un habitatge de 45 metres. Per donar un... No, això és una mida una mica més digna que no pas 25, no? Per tant, això existeix i ciutats com Barcelona és molt evident el canvi. El que passa, i el que us deia abans, és que hi ha un canvi demogràfic i al mateix temps hi ha una pressió enorme de diner que busca rendibilitats molt altes i que el que li interessa és justament fer aquest tipus d'operacions on no és només subdividir i que la gent visqui en menys espai, sinó sobretot que hi hagi molta rotació. Quan la gent viu en tan poc espai, normalment, a no ser que li passi com al Sergi, hi haurà un punt on, diguem-ne, que ja no estàs bé. I sovint el que s'ha intentat és subdivideixo els habitatges i faig contractes temporals perquè així converteixo aquella casa en un actiu líquid. Què vol dir un actiu líquid? Doncs que constantment puc pujar el preu, el puc actualitzar, perquè com que canvien els veïns, canvia qui hi viu, jo puc de sobte fer un contracte nou amb un preu molt més elevat. En realitat, tot això que alguns anomenen co-living, flex-living, és una manera, de una paraula per fer atractiva una forma d'extracció de rendes bastant, bastant
1: salvatge.
0: Clar, però
1: salvatge. El topall del lloguer no hauria de permetre.
0: Ara hi ha una regulació a Catalunya. Tenim no només la regulació de lloguers que ja teníem, sinó que des del mes de desembre de 2025, doncs totes aquestes formes de lloguers de temporada tan precàries estan més controlades, però se'n segueixen fent moltes. Perquè el tema és que aquest tipus d'inversor el que busca és... No busca un veí, no busca persona que arreli, busca individus de pas.
1: Clar.
0: I això, no només, ho hem parlat alguna vegada, no només posa en perill o posa en risc a la persona que viu en un habitatge, sinó que posa en risc la comunitat i el teixit veïnal.
1: L'arrelament, el barri.
0: Això, jo crec que hi ha un consens, no? Que això no és sostenible.
1: Que això no va bé. No li hem preguntat a en Sergi. Sergi, aquests 25 metres quadrats els comparteixes amb algú?
3: Doncs sí. Jo els comparteixo amb la meva parella i clar... es queda petit.
1: I clar, us trobeu a cada moment. No hi ha... No tens aquell moment de dir, un moment que vull pensar. Això no és possible.
3: Exacte, no. Sobretot pel treball, no? És a dir, si he de treballar des de casa, no? O els dos coincidim a casa, doncs no tenim aquell espai per poder teletreballar tranquil·lament, no? Perquè al final sempre t'estàs incordiant d'alguna manera. Llavors això també d'alguna manera afecta el rendiment laboral.
4: En una discussió no te'n pots anar a banda i banda del pis.
1: No, millor no discutir, digues, Joan.
2: No, jo pensava que si no sé què us diu, a través d'Hidra o de les dades, si el fet de que cada vegada es fragmentin més pisos, això augmenta l'oferta de pisos de lloguer, això pot tenir aquest punt positiu, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clarament augmenta l'oferta, si fas subdivisió. Però clar, ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona i d'altres tenen possibilitats de subdivisió, per exemple, d'habitatges on, no, un habitatge de 200 metres quadrats, no és una xifra qualsevol, existeixen, habitatges o de mínim 160 metres, on hi viu una persona de la generació baby boomer,
2: sí,
0: que els seus fills ja han marxat. Els anglesos els diuen empty nesters. Empty nest vol dir que el niu ha quedat buit, perquè els polluelos han volat, no?
1: Sí.
0: I
1: gràfic.
0: El pare o la mare han quedat vivint sols a la casa, un habitatge de 160 metres que se'ls fa enorme, que la majoria de les habitacions estan buides. Doncs aquí sí que hi ha la possibilitat, a través d'acords i de programes públics, de convertir aquests pisos de 160, doncs, per exemple, et surten dos cases de 80 metres quadrats. Això es pot fer. Hi ha determinades zones, determinats barris, on hi ha una concentració d'aquest tipus d'habitatges.
1: Estem parlant de 200, 160 metres.
0: Al barri de Gràcia hi ha determinades zones, si parlem de Barcelona, eh? També algunes parts de la zona més alta. Això s'està fent, eh? A Anglaterra s'estan plantejant aquest tipus de programes, en altres països també.
1: I aquí?
0: Aquí s'ha intentat alguna vegada, però no s'ha fet amb prou determinació. I sí que aquí sí que hi ha la possibilitat, com deies, d'augmentar oferta assequible, fent acords entre l'administració i els propietaris d'aquests habitatges tan grans, i diuen, mira, jo et dono aquests diners i un dels habitatges potser el convertim en un habitatge protegit i assequible. És a dir, que d'una casa gran pots treure nous habitatges protegits. Clar, tot això, per, jo ho dic aquí tranquil·lament i segurament qui ens pugui estar escoltant dirà, ostres, o sigui, no és gaire popular plantejar a la gent, doncs mira, aquesta casa, que és la casa de la teva vida, la teva família, anem a subdividir-la.
1: No, però estem pensant en algú que vol dividir-ho, igual pels seus fills, l'altra meitat.
0: Sí, hi ha un tema de la gent gran que la teva realitat va canviant i aquella casa que tenia sentit quan tenies fills, a casa... quan els tenies amb tu, doncs ja no s'adapta a la teva nova realitat vital i et va bé canviar-te. Clar, justament els països amb sistemes d'habitatge públics de lloguer grans, l'administració, quan et fas gran, t'ofereix canviar-te de casa. En plan, te'n vas a un edifici amb l'habitatge més petit, ara que ja no, ets gran i ja no tens els fills a casa, però és un edifici amb més prestacions per gent sènior. I en canvi aquí ens trobem com que és un habitatge de propietat, canviar-se de casa és molt més complicat, vendre-se-la, etc. Jo crec que aquí l'administració ha de ser audaç i començar a pensar què fem amb els habitatges molt grans. Aquests sí que els podem subdividir i tenir nova oferta. Ara bé, els que tenen 60 metres, com dèieu abans, un habitatge de 60 metres ja no el pots fer més petit del que és.
1: No. Sergi, us quedareu aquí un temps.
3: Doncs la previsió és que sí, perquè el contracte era de 2 anys, perquè si te'n vas abans de l'any, abans dels 2 anys et penalitza i has de pagar una quantitat equivalent a un mes de lloguer. Llavors, bueno, ja estic estudiant algunes possibilitats de cara a complir aquest primer any de lloguer a l'agost.
1: Doncs...
3: no, i ja començaré a mirar alguna coseta.
1: Sergi, moltes gràcies per compartir el teu testimoni i res... com millor us porteu, millor, ja ho saps.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Jo també li volia preguntar a en Jaime que una altra de les coses que deia des del Col·legi d'Apis, que t'han dit a tu, Ferran, no, que és que el fet de que hi hagi cada vegada pisos més petits, això pot arribar a distorsionar el preu mitjà del lloguer, que és a dir, que no és que hagi baixat, sinó que cada vegada hi ha pisos més petits amb el qual el preu que es paga pel lloguer és relativament més baix.
0: Això, sí, com, o sigui, això, amb això tenen raó. És a dir, que si tu tens cada cop més gent vivint en pisos petits i, per tant, la mitjana de preu doncs està... bueno, clarament hi ha un augment de preu, o sigui, en els pisos més petits. Però és pel que us deia abans, tampoc és estrany, és perquè l'estratègia consisteix en subdividir i treure més pel metre quadrat. I pot passar, efectivament. Això no treu que tenim a centenars de milers de persones vivint de lloguer a Catalunya que des de fa un parell d'anys no li poden pujar el preu de lloguer i en alguns casos li han de baixar i això també està passant. Però sí, són dues dinàmiques perfectament compatibles.
4: I que a més la superfície mitjana dels nous contractes de lloguer ha baixat en 3 metres, és a dir, de 74 metres a 71 a Barcelona ciutat. Vull dir que sí, és una realitat i que en casos concrets es veu claríssim, però que les afectacions del preu no només s'expliquen perquè els pisos siguin més petits, perquè en realitat, tot i que 3 metres és, ja és una diferència, però no estem parlant de que de sobte la mitjana dels nous lloguers són 20 metres menys que abans.
1: Abans que marxis, Jaime, en 2 minuts, el sindicat de llogateres ha publicat un vídeo que ens ha despertat preguntes.
6: Mireu, hem rebut aquesta carta. A partir d'ara li hem de pagar lloguer a l'agència tributària. I això per què? New Amsterdam Developers, el fons que va comprar el nostre edifici, deu 224.000 euros a Hisenda.
7: Us sona New Amsterdam? Són els mateixos que volen fer fora el Xema del carrer Sant Agustí per fer-hi co-livings.
6: Els mateixos que volen desnonar el bloc Papallona i estan causant danys a un edifici modernista, patrimoni cultural de la nostra ciutat.
7: Els mateixos que fa una setmana van desnonar l'Eulàlia i els seus 3 fills.
6: Fan obres il·legals...
1: Jaime, la pregunta, o sigui, pagar l'agència tributària perquè la propietat, és a dir, el fons d'inversió deu diners, és normal?
0: O sigui, entenc que la situació és que no paguen el lloguer a la propietat, al fons d'inversió,
1: sinó que l'agència tributària els demana té un...
0: Sí, això pot passar. I és una... Bàsicament el que està passant és que no estan complint les seves obligacions i l'Estat té aquesta potestat.
1: I és obligatori fer-ho, has de pagar Hisenda.
0: O sigui, has de seguir pagant el contracte de lloguer.
1: Qui surt beneficiat amb això? Hisenda?
0: És interessant, per això. No conec el cas a fons, no sé molt bé què és el que ha passat.
1: Haurem de posar un article,
0: Sí, no sé què és el que ha passat, però hi ha un tema també amb els fons, i és que, en general, tenen problemes de gestió molt grans. És a dir, adquireixen habitatges per tot arreu, i aleshores els que gestionen l'empresa fan un seguiment potser molt pitjor del que faria... doncs una immobiliària o un intermediari que està potser més a sobre, no? I això ho dic perquè La pregunta és com hem arribat a la situació on un fons que ja es beneficia d'enormes ajudes fiscals i que paga menys impostos que qualsevol empresa, tampoc paga els impostos que li toquen, no? I això pot tenir a veure amb el que us dic. Quan Blackstone aterra a Catalunya i comença a adquirir però blocs de pisos, no?, a Mansalva, doncs una de les coses que li passa és que els llogaters es queixen de que no hi ha ningú a l'altra banda del telèfon perquè no poden gestionar tot aquell estoc. No sé si és el que està passant amb aquest fons, però clarament parla d'una mala gestió.
1: En parlem un altre dia.
0: Com vulgueu.
1: Jaime Palomera, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Un article 47 més. Ferran Dalmau, gràcies per aquestes dades estadístiques, gràfiques.
4: Sí, mira,
1: i per explicar-ho al balcó.
4: Per voler-les explicar a tothom.
1: És el que toca. Gràcies, Palomera.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Joan, què ha de sonar?
2: La nova etapa d'Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me. Odio que t'hagi obligat a estimar-me. Aquesta és la primera cançó de la nova etapa de la gran artista de Florida, l'Ariana Grande, que després de triomfar, per exemple, amb Wicked, als Oscars, ha tornat a la música amb un nou àlbum anunciat que es dirà Petals. Petals, no en català, evidentment. Bueno, igual clar. Sí. Escolta, t'imagines?
1: No?
0: De cop, de sobte.
1: Per què vol dir Petals?
0: Petals. Doncs en anglès, doncs, però el mateix, no? Suposo.
2: Quin idioma, querida?
0: Bueno, es publicarà el 31 de juliol.

0: pètal, pètal.
1: Pètal,
0: que és el mateix, que és un pètal en anglès, efectivament.
1: Imagina que no fos, sí, sí.
0: Doncs, i aquesta és l'única cançó que ha publicat, juntament amb un nou videoclip, en què apareix ella vestida amb un vestit groc, transformada en una espècie d'esperit fantasma, que recorda molt a la pel·lícula de terror de l'any 86, The Hitcher, l'autoestopista. From a long, lonely highway, only his dreams for company. L'has vist, aquesta? Ets el de terror?
1: Depèn del tipus de terror.
0: Aquesta no l'has vist,
1: no,
0: clarament. Doncs si mireu, si l'heu vist, aquesta pel·lícula, i veieu aquest, el videoclip d'aquesta cançó Hate That I Made You Love Me, veiem doncs, el cotxe, la mirada a través del retrovisor, hi ha tota l'estètica.
1: Jo em vaig quedar amb el Diablo sobre ruedes.
0: De quin any
1: és aquesta pel·lícula? De l'Spielberg.
0: Però això és de terror?
1: És de terror, és terrible. Ah, és a dir, és un camió que persegueix...
0: La primera pel·lícula d'Spielberg,
1: la primera.
0: Toni Suárez.
1: Sí, és que és importantíssima aquesta pel·lícula.
0: Doncs bé, no l'he vist.
1: Conduint, imagina't, jo cada cop que estic davant d'un camió penso en el Diablo sobre ruedes.
0: Què li
1: perquè,
0: passa?
1: Perquè va assassinant a conductors, o sigui, persegueix, i no veus mai el conductor. És un camió assassí. Spielberg, no sé què es va fumar,
0: ara no
1: però...
0: sé si em sona, ara de cop...
1: Home, sí, perquè jo te n'he parlat, sí, o sigui, sí, per mi és fundacional aquesta pel·lícula, veig sí, que pel mi, no, Toni Suárez també.
0: Jo el gènere del terror no te'l treballo, no miro mai una pel·lícula de terror perquè després no dormo.
1: Sí, perquè tu i jo vam veure La Misita del Comedor.
0: I encara no m'he recuperat
1: d'aquesta
0: pel·lícula. La vam
1: veure a la redacció, sols, a la nit.
0: Sí. Bueno, seguim parlant de Ariana Grande,
1: sí,
0: tornem. T'estava parlant de que el videoclip d'aquest de l'Ariana Grande doncs està inspirat una mica en aquesta pel·lícula, perquè l'Ariana, una mica com la Sabrina Carpenter, sempre tira molt de referències cinematogràfiques als seus videoclips. Aquesta meravellosa Thank You Next del 2019, el videoclip és com si fos la pel·lícula Mean Girl, Xiques Males. Aquesta
1: sí.
0: Segur que l'has vist, aquesta.
1: No.
0: Però què estàs dient? Aquesta pel·lícula és...
1: De quin any és?
0: És història del cinema, doncs deu ser del 2007, 2008.
1: Estava lletant.
0: Però el més important és que Ariana Grande, ella mateixa, el seu equip, doncs el publica aquesta nova cançó ara, és que ve una nova etapa. L'últim àlbum d'Ariana Grande va ser fa 2 anys, es diu Eternal Sunshine, i tenia cançons com aquestes.

aquesta que es diu Yes And. Doncs aquesta és l'anterior etapa de l'Ariana Grande i ara ve la nova, l'àlbum Petal, 31 de juliol, de l'Ariana Grande, amb aquesta cançó, que és l'única que de moment coneixem.

0: plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
3: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
2: Cada espurna encén la flama.
4: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Dale, José. Vinga, va.
6: Una nana canila. Podríem anar a dormir.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
8: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot a SER Catalunya.
9: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
10: És un animal.
9: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
12: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
11: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
8: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
13: Què tal, bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. És dimecres i tot i que avui no hi sigui el Sique, doncs jo no em puc estar de sortir a fer una canya amb el Ramon Besa. Ramon, com estàs? Bon dia.
14: Molt bé, bon dia a tothom.
13: Tot bé?
14: Tot bé.
13: Ganes de Mundial?
14: Sí, més que res per la novetat. O sigui, el fi d'una etapa, penses Messi, Cristiano, Neymar, segurament pot ser l'últim Mundial, o serà. I a veure qui està disposat a agafar el relleu i jugadors doncs, com Lamine, veure Gordon, des d'un punt de vista doncs, del Barça, totes aquestes històries. Sí, tinc... Més clar, jo no... Ara ja me'l miro des de la distància. Jo no vaig amb la motxilla amunt i avall. Cosa que també m'agradaria perquè voldria que seria més jove, però ara faig vida més sedentària i és més per la ràdio i televisió.
13: Fem que fem el Ramon Besa, com cada dimecres, pels voltants d'aquí de Ràdio Barcelona, al carrer Cas de Barcelona. Ramon, ara ho escoltàvem al butlletí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries.
14: Me n'alegro molt. Anem a una velocitat de vertigen que de vegades ens oblidem de circumstàncies, de fets, de futbolistes extraordinaris. Messi continua jugant. Ara només el posem de vegades en tant per quan sabem que ha fet un gol o s'ha lesionat o ha passat alguna cosa, per bé o per mal, però no en la normalitat, que és el que ens tenia acostumat a veure gols cada setmana. El fet hi ha contribuït segurament el fet de que el dol post-Messi Lamine Yamal ens ha ajudat a passar-lo d'alguna manera.
13: Molt, molt, molt.
14: I tot això fa que quan la gent recorda amb guardons que extrapolen el que ha estat l'univers Barça i que el transporten, doncs jo què sé, com va ser el Mundial amb Argentina, com és un premi Príncep d'Astúries, quan hi ha un reconeixement unànim de gent que teòricament no ha sentit tan propera a Messi com ho hem sentit, la gent que l'hem vist jugar al Camp Nou, doncs em fa especialment content. Crec que a poc arribarà aquella sensació que vam tenir el dia que va aparèixer al Camp Nou, allò d'incògnit, no? Aquell dia de nit i aquella fotografia d'abraçar-lo. Si jo faria una cua per dies, la gent que li pogués donar personalment les gràcies. Allò de dir, el lloc d'ara, això que fa el Florentino, una samarreta, l'altre que fa no sé què, jo suposo que ell no voldria per la seva manera de ser, però sí que faria una cua de gent... És gairebé com un monument per mi, com el de la Sagrada Família i el que suposa ara el Papa, no? Si posem en aquests paràmetres, per mi Messi ha estat el culte, el déu del futbol i ha estat jugant aquí. Per tant, la possibilitat de dir-li gràcies i si es pogués testimoniar d'alguna forma propera em faria molt content.
13: Doncs ens sumem aquest reconeixement que rep Leo Messi, que ens va fer molt i molt feliços a tots i que evidentment la seva sortida ens va frustrar tant i que el podrem gaudir en aquest Mundial en què Messi serà amb l'Argentina com a actual campió, veurem quin rol té, però home, també és una mica, menys personalment m'ho prenc així, com un last dance amb ell, no? De poder explicar els seus darrers gols, com deies, en el seu darrer Mundial. Doncs escolta, em dèiem un punt de retrobament i de comiat, no?
14: Sí, que estigui bé físicament, perquè això suposo que tindrà molt a veure amb les alineacions que pugui fer Scaloni, veurem quin rol tindrà. Com que s'ha reinventat tantes vegades, però sempre s'ha reinventat des del terreny de joc, em costa veure'l a la banqueta un partit d'Argentina, a veure com va el partit. O sigui, ell encara el que voldrà és participar, i crec que en això hi influirà molt l'estat físic, igual que passarà amb Neymar, depèn de com es trobi, i a Cristiano, bueno, aquest perquè físicament és una bèstia i segurament no tindrà no té la qualitat de Messi per mi, i diria no té el regat de Neymar, doncs aleshores ell potser serà més capaç d'aguantar físicament el Mundial que no pas els seus companys.
13: Doncs aquest reconeixement, aquest Premi Princesa d'Astúries per Leo Messi, el 2002 el va guanyar la selecció del Brasil, el 2010 la selecció espanyola després de guanyar aquell Mundial, i el 2012 li van donar a Casillas i Xavi per mm-hmm. aquella unió que van aconseguir després de les malifetes que va fer Mourinho i que tant van afectar en aquella selecció espanyola. Així que si tu et trobes a Messi l'abraçaries, Ramon? L'abraçaries al Messi, eh?
14: Jo sí, jo l'abraçaria i l'acompanyaria, no li preguntaria res, o sigui, no actuaria com a periodista ni li faria cap pregunta, sinó simplement que me'l miraria i només de veure'l m'abocaria els gols, els partits, les jugades, el que ha significat, i d'alguna manera de dir que les circumstàncies van portar cap a una decisió traumàtica, com va ser aquella no renovació de contracte i aquella partida cap al PSG, però que el record dels seus gols i de les seves jugades i de la seva manera de fer per molts de nosaltres serà inoblidable, i és bo que no s'oblidi. El futbol encara té memòria per moltes coses, i simplement ara faig una acotació d'una circumstància que s'està donant, que amb la gent que té problemes de salut mental, fins i tot amb algunes que pateixen Alzheimer, s'ha demostrat que quan han anat a visitar jugadors a les residències han reaccionat perquè és emoció. Aquesta vegada també he recordat fa poc el que era Puskas quan va jugar la final de la Champions. És a dir, el futbol té aquest això de sentiment, de passió, que fa que nosaltres ens alimenti una mica o ens activi la memòria, i això és, per mi, és molt saludable.
13: Doncs Leo Messi, i evidentment tot el que sigui per ajudar en qüestions de salut mental, benvingut sigui, siguin futbolistes o siguin les figures que siguin, sempre apel·lant aquesta emoció i aquest reconeixement que ha rebut el jugador argentí, ex del Barça, el millor jugador de la nostra història i de la història del futbol, segurament, doncs que rep aquest reconeixement en forma del Premi Princesa d'Astúries que hem conegut ara fa uns minuts. Ramon, anem cap al present, deixem el punt nostàlgic de Messi. T'engresca en Toni Gordon?
14: Bueno, un jugador interessant, un jugador, jo crec que és una aposta, està ben jugat en el sentit...
13: Espera, Ramon, mira, que arriba, vols prendre alguna cosa o no, ja que estem fent una...
14: Sí, jo prendré un bittercast, sisplau.
13: Un bittercast pel Ramon Besa, i jo prendré un cafè amb llet de cibada, sisplau. Ah, ja m'han demanat, perfecte, doncs mira, doncs jo... Bueno, sí, perfecte, doncs ja està, són les coses del directe. Fantàstic, gràcies, doncs molt agraïts, que sempre es tracten de meravella el glob aquí al carrer Cas. Ramon, deies, Gordon, no, jugador interessant.
14: Jo l'he seguit una mica perquè a mi m'agrada el Newcastle, des de que vaig conèixer el St. James Park i vaig estar, tant per quan hi va jugar el Barça com quan un partit de la selecció olímpica, quan els Jocs Olímpics eren a Londres, sempre he seguit una mica l'equip de les Garces, per la samarreta, per tot el que significa, i és un jugador molt interessant. Crec que el Barça el que ha volgut fer és fitxar-lo abans del Mundial perquè el valor pujaria. Ara entenc que també és un fitxatge car, i també entenc que és un cromo que tenim, o un cromo que, no sé, els moviments que té o les coses que fa les pot fer Rafinha o les pot fer Ferran. Vull pensar que el míster em porta una de cap per fer variants ofensives, i també entenc que el fitxatge de Gordon i tot el que s'està passant al voltant de Julián Álvarez i tal, la gent s'ha oblidat de Bastoni i de defenses, han dit, bueno, defensar com sempre, ja defensarem com podrem, perquè es tractarà d'insistir en fer un gol més que el contrari, i ens garantirem que aquest gol més que un contrari serà fins i tot possible a la Champions i no només a la Lliga.
13: Tant de bo, la qüestió és que ens ho seguirem passant bé amb aquest Barça de Flick, que seguirà engrescant-nos. Vas flipar molt quan el vas escoltar parlant castellà ja, i explicant que, escolta'm, que ell volia jugar al Barça i que amb aquest fisio del Newcastle li deia que el seu somni era jugar al Barça i que per això volia aprendre castellà.
14: Bueno, m'ho va fer creure. Jo en aquests, quan se'ns presenta, diuen, tota la vida volia ser del Barça. I van al Madrid, tota la vida volia ser del Madrid. I dius, bueno, tot això s'ho porten après. Però clar, quan el sents parlar, com va parlar castellà, quan el sents que l'actitud que té, no, veus que no imposta, no? I que segurament, o almenys això, la gent que ha estat molt a sobre de la notícia, es deia que hi havia ofertes d'equips com el Bayern de Múnich, del Liverpool, segur que de la Premier n'hi havia per la temporada que ha fet, sobretot a la Champions, doncs em va sorprendre per bé, no? Quan hi ha desig, el mateix que va passar amb Flick. Recordem que ell volia entrenar al Barça i aleshores ja es nota. A la vida, no, parlàvem, sembla, la setmana passada, amb el desig no n'hi ha prou. Hi ha d'haver coneixement, hi ha d'haver aptituds, però és important per tenir expectatives. Després pot venir la frustració, però si el desig es compleix, llavors pot ser un jugador imparable. Veurem si millor que sigui així, que no pas que no acabi de resultar bé.
13: Doncs també va sortir bé les coses amb Anthony Gordon, que té aquestes ganes de jugar al Barça, com va evidenciar el dia de la seva presentació. Has esmentat el cas Julián amb l'Atlètic de Madrid. Clar, és el primer dia que parlem amb el Ramon des dels tuits famosos de divendres passat, quan l'Atlético va mostrar, doncs, el seu enuig per com entén que ha gestionat el Barça tot l'assumpte de Julián Álvarez. Què et va semblar aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid, Ramon?
14: Infantil, per una part, i d'altra, conseqüent amb els nous temps, no?, de les xarxes socials, de cap aquí, cap allà. Sí que hi ha una sensació que a mi em preocupa una mica, com si, clar, el Barça no té un duro o li costa molt obtenir capitals. Aleshores, tot el que fitxa ho fa amb trampa. És a dir, encara que sigui veritat, sempre hi ha la sospita, no? I és igual que el cas Negreira. L'Atlètic de Bilbao, Nico. No, és que el Nico no el podrà fitxar. Bueno, no el va fitxar, no es van acabar posar d'acord, però la gent del Nico ve prou que va estar aquí mirant aviam què feia amb el Nico.
13: Sí, senyor.
14: Doncs el mateix està passant a Julián Álvarez. Julián Álvarez sembla que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. No sé si acabarà al Barça, pot ser que se'n vagi al PSG, pot ser que se'n vagi a l'Arsenal, pot ser que se'n vagi no sé on, però jo crec que el Barça fa bé dient nosaltres juguem. Doncs a partir d'aquí, que això provoqui, doncs, la riota de l'Atlètic de Madrid, home, fins i tot s'hi va atrevir a respondre els de l'Elx, no?
13: Sí,
14: que vagin fent. Aquí ja també coneixem la figura de Mateu Alemany i sabem que quan un jugador vol fotre el camp del club, no sé si acabarà el Barça, però tinc la sensació de que l'Atlètic de Madrid, per més que el Cerezo sigui... El Cerezo també passa una mica com les xarxes socials. No sé si parla en sèrio o parla en broma, no sé si parla d'una de les seves pel·lícules o parla de la realitat. Per tant, deixem el temps. Jo crec que aquesta vegada el Barça, per lo que estic veient, perquè a més el nivell del fitxatge sembla que hi haurà sortides, estem veient ja el que passa amb Ansu Fati, veurem el que passa amb Rashford, o sigui, el Barça ingressarà i a partir d'aquí tindrà més liquidesa i podrà afrontar fitxatges que abans eren impossibles. I crec que de la mateixa manera que de vegades som crítics amb el modus operandi del Barça, el que està fent ara em sembla molt més normal i conseqüent amb un club que va recuperant una certa normalitat.
13: Et tornaries boig per Julián, tu, o no?
14: Sí.
13: Sí?
14: Sí, i potser algú... m'equivoco, però...
13: Si tu faries una oferta...
14: A mi m'han fet creure que és el jugador que encaixa el Barça per tal com juga el Barça. Jo m'ho he cregut per el que he vist i per el que m'han dit els entesos. Per tant, tornar-se boig, sí, home, ja sé que econòmicament s'han de mesurar els timings, no? Llavors, pot ser que 125 milions, per posar un cas de Julián, pugui ser car o no en funció dels altres fitxatges que hagi fet. A mi, per exemple, Anthony Gordon em sembla car, el qual no vol dir que sigui un preu desorbitat, pot ser que després ja veurem,
13: clar,
14: què passa, no?
13: Sí, sí.
14: Però vull dir, els preus de mercat no els fixes només tu, però jo prefereixo més fer una inversió com Déu mana, amb un projecte que creus, que no pas anar-los avariant molt. Crec que el paper que ha fet justament el planter o la Masia és ocupar llocs estructurals que, si haguéssim tingut calés, no els haguessin ocupats. És a dir, Marc Bernal potser no hagués sortit, Coversí potser no hagués sortit. Per tant, aquesta lliçó s'ha d'aplicar en determinades posicions. Ara, si tu busques un jugador per fer un salt de qualitat i marcar les diferències, és evident que algú ha d'ocupar la plaça que ha fet Lewandowski. I per ocupar la plaça que ha fet Lewandowski, jo en aquest moment més que diria que fins i tot que Harry Kane. Jo apostaria tot amb el cistell de Julián Álvarez.
13: Doncs veurem què acaba fent el Barça, que està pendent de com es resol tot aquest assumpte, que fa pinta que serà el serial de l'estiu. Ara, al seguit del Santi Ovalle, ens en dona algun detall més de com està la situació amb Julián Álvarez i amb la resta de noms propis del mercat del Barça. Però tanquem aquest cafè amb el Ramon Besa preguntant-te pel Madrid, que estem parlant del fitxatge, ja hem tancat a Gordon, i el Madrid, doncs, aquest diumenge, eleccions... fa mesos que tu ens alertaves, compte amb aquest tema del model de propietat que el Madrid, Florentino, va insinuant, doncs al final s'ha convertit en el pal de paller tot plegat.
14: Cap i a la fi va ser ell el que ho va anunciar un mes d'octubre. i que després vam dir, ull, que si el Madrid es va convertint en una espècie de societat anònima, això no afecti el Barça perquè quedarà com únic club, llevat de l'Atleti de Bilbao, que justament acaba de fer eleccions, i el que és Osasuna. La Porta, en aquest sentit, es va desmarcar de Florentino. Jo crec que aquesta, a nivell de titularitat del club, de propietat del club, va ser una bona notícia, en tant que el model del Madrid no interessa per res, per tant, si no van plegats de la mà, és possible que cadascú faci la seva via, això d'una banda. I després sí que veig que no sé si és un problema de liquidesa o no sé si és un problema de capitalització, no sé exactament què és el que està passant al Madrid, però esclar, això que per saber el valor que té el club te n'haguis de vendre una part, no em sembla una mala lliçó. La prova és que paral·lelament en aquesta decisió, que ja és la que li va costar més de refermar, ja va dient fitxatges, entrenadors, perquè la gent d'alguna manera no es fixi en el model de societat propietària, sinó que es fixi més en el terreny esportiu. Això per la part de Florentino. Vaig entendre també la convocatòria de la seva conferència de premsa perquè creia que aquesta candidatura que ara ja s'ha presentat ja es devia començar a iniciar, i aleshores ha intentat precipitar la seva presentació, però jo crec que aquesta candidatura ha fet una cosa molt bona, que és la de buscar un tòtem del Madrid que ha quedat arraconat per la política de Florentino, com és Raúl. A partir d'aquí jo crec que amb Raúl pots agafar tot el madridisme que, sent nostàlgic, no està d'acord amb la manera de manar Florentino. El que no m'agrada és que amb tots els meus respectes, amb un empresari amb el poder adquisitiu que té, amb l'edat que té, tingui un discurs tan nyonyo, tan passat de moda, tan poc actualitzat. Em sembla com si encara fos pre-Florentino, no pas post-Florentino, no? Això que el Barça segona, que si el cas Negreira, que si ens han robat, tot això em sembla molt populisme barat. Jo pensava, em sembla que ho dèiem la setmana passada, que les eleccions del Madrid després de 20 anys, d'acord que és molt difícil poder-hi competir perquè necessites uns requisits que no tenen, tindrien un punt com les del 2003 aquí a Barcelona, que vam veure moltes alternatives, sí. Vam veure un canvi de model, i ara en camp és Florentino sí, Florentino no. Clar, això era com abans, amb Núñez sí, Núñez no, fins que el Núñez va dir prou. Per tant, mentre vagin continuant així, jo crec que més que una evolució serà una involució. Tenen pasta, podran fitxar jugadors, molt bé, però no em preocupa, no estic veient una persona o una alternativa a Florentino que diguis, ull, que tio em porta una de cap. Em sembla molt anar donant voltes sobre un mateix model, no sobre com ha de ser el Madrid. I pel Madrid també recordem que els dos últims anys no ha guanyat res, o sigui, que això de que el model Madrid també s'ha de reinventar, sí. Perquè el que tenien, doncs, últimament fa figa.
10: De tant, tant, Grinyol, en tot cas preveus, evidentment, que guanyarà Florentino diumenge, no?
14: Sí, jo crec que sobretot perquè té l'aparell al seu servei, d'alguna manera, no? És a dir, el vot per correu, el cens electoral, té molt, i jo crec que la campanya de més que Riquelme, jo crec que la bandera és Raúl. O sigui, a mi m'interessa quin club té el cap Raúl, i aquí sí que es pot evolucionar, però ja et dic, per mi no m'aixeca cap expectativa escoltar Riquelme, perquè tot el que diu em sembla d'un soci normal, no he vist cap detall que em faci pensar que com pensa construir el nou Madrid.
10: Ramon, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu.
14: No, igual, gràcies a tu per aguantar-me i als oients i per escoltar.
10: Bueno, encara continua la temporada, eh? Jo m'acomiado avui del Ramon, però el dimecres que ve ja estaré per terres americanes seguint el Mundial.
14: No, haurà començat el Mundial a punt.
10: Estarà a punt, quedarà un dia. Ja serem per allà, per tant, jo avui tanco aquestes canyes amb el Ramon, però el podreu seguir escoltant, evidentment, al Que t'hi jugues i a Ser Catalunya, doncs, de la mà del Sique i al llarg d'aquestes setmanes properes. Ramon, gràcies.
14: Gràcies a tu, Flaqui, que tinguis un bon Mundial, t'escoltarem, et seguirem, i amb tot l'equip, jo crec que amb el Bruno i tots els que sabeu de futbol, és un gust, estar pendent del Mundial, és allò de recuperar el posar-te a la ràdio o a la televisió per veure el que passa en un lloc on no hi ets, i això fa denteta, saps? És a dir, et fa estar molt, molt curiós, o sigui que esperem que tot vagi molt bé.
10: Molt agraït, Ramon. Doncs res, tornem cap a l'estudi. Willy, posa'm avui la versió llarga de la sintonia, i tornem cap a l'estudi per poder ja seguir el programa, recuperant el fil d'aquesta informació que coneixíem a les 12 d'aquest Premi Princesa Astúria per Messi, i de seguida, per cert, tenim convidat de luxe aquí a la taula del Que t'hi jugues. Va, que torno cap aquí. Willy, fot-li.
15: ¿Estás con el ronron por si el perro hace saltar la alarma?
16: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
17: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
18: Perdone, que nos la quedamos.
17: ¡Ea! ¡Otro!
19: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.

0: Doncs ja som aquí. L'avantatge de que tenir-lo per aquí davant.
1: I d'estar en forma.
0: I d'estar en bueno, fem el que podem.
2: I a més, ni una gota de suor ni res.
0: No, home, però si són 15 metres. És creuar el carrer. Tampoc és tan...
1: No, però hi ha molt trànsit en aquest carrer.
0: De... Saps qui està molt en forma?
1: Qui?
0: Bruno Alemany.
3: Què dius?
1: És veritat. És veritat.
3: Què dius?
0: Surt a córrer, ritme alt.
3: No,
0: l'altre dia a Budapest... 12 quilòmetres.
1: 12 quilòmetres?
3: Vaig fer 6, vaig fer 6 i vaig posar una muntanyeta.
0: Això és veritat. Va veure una muntanya i va dir, pujaré corrent fins allà.
3: No, no, jo vaig pujar caminant.
1: I tu vas anar-hi o no?
0: Jo vaig anar-hi, 6 quilòmetres també, però un ritme bastant més lent que el de l'Uno Alemany.
2: Amb baixada.
0: Jo no faria un rècord. Qui sí està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, allà hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Flaqui.
0: Explica'ns exactament, estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou... I s'escolta de fons perquè està vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
4: Sí, ara mateix doncs, intentarà l'últim d'aquests 4 intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48.
0: Es pot mira com sona. El live de YouTube, eh? Podem veure imatges del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
4: Explica'ns. Una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé.
0: Perfecte.
4: I això, ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran
0: no veuen,
4: part del poble...
0: Martí, hi ha una sèrie de bidons que a la rotonda, que fan tota la volta, diguéssim, i aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
4: Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat igual a aquesta marca de 53. Ostres. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
1: Ah, ja
4: i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
0: ja
4: no l'ha doblat, però se l'ha passat completament.
3: I ara mateix...
0: Vinga, va,
4: i ara mateix estem veient en directe Aprèn a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts.
1: Ara mateix
4: està
1: pel
4: número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint. Bé, és història del motor català mundial.
1: Per quin
4: va? Que aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40. Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39. No millorarà la seva marca de 53. Però bàsicament això només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere. Justament aquí a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan a live del que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou ha absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu estat, la seva família, en un dia, com dic, històric
1: 53?
4: Per al poble de Piera. 53 salts que ho ha fet dues vegades ha aconseguit.
0: Mira,
4: ara mateix, mira, ens passa per aquí davant, xuca el live del que t'hi jugues. Tots xucats per Toni Bou. I un aplaudiment per en Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb la roda al darrere amb una moto de trial.
0: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Si tenim oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa, doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
1: No. Molt bé, molt bé. Flaqui, ha de veure qui el supera, 53.
2: Flaqui 6 quilòmetres, Toni Bou 53 salts.
0: No, clar, té molt més mèrit el seu. I més si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. En fi, 12:28, escolteu el que t'hi jugues, ja heu escoltat el butlletí. La notícia del dia és aquest Premi Princesa d'Astúries a Leo Messi, que rep el guardó que haurà de venir a recollir al Teatro Campoamor d'Oviedo d'aquí a uns mesos. Normalment se sol entregar el mes d'octubre, per tant, doncs veurem... El 23 d'octubre, em diu l'Helena, perfecte. Doncs el 23 d'octubre. Recordem que el 2002 l'havia guanyat la selecció de Brasil, o se li havia entregat a la selecció de Brasil, 2010 la selecció espanyola, després Casillas i Xavi el 2012 per la seva feina per reunificar els ànims a la selecció espanyola després de tot el que ha passat amb Mourinho, i ara el rep Leo Messi en reconeixement a la seva trajectòria. Santi, tens carpetes de mercat blaurana de les quals ens pots explicar algun
1: detallet,
0: no? Sí, sí, algun detallet.
1: Per quina vols començar?
0: Home, la gent està molt pendent de tot el que fa referència Julián. A Julián, no? Ha dit el Ramon que ella es tornaria boig per Julián Álvarez, eh?
1: Ostres. El Barça, el missatge que envien és que després d'aquesta primera oferta la resposta són memes i que, per tant, després de que la resposta sigui memes no es pot fer immediatament una segona oferta. Aquí entra el paper ara dels intermediaris. Ja vam explicar els que ha designat el Barça, que són l'agència Niàgara, sobretot Juanma López, que té una bona relació amb tots dos clubs, que facin la seva feina i que el jugador apreti també internament per dir-li, escolta'm, com ja ha fet, però que et deixi clar l'Atlético que vol anar al Barça. I a partir d'aquí, que es pugui reconstruir una mica aquesta relació, fer la segona oferta i anar per Julián. El que sí tenen clar el club és que fa pinta que aquesta operació serà llarga, que se'n pot anar fins a final de... O sigui, que no es tancarà abans del Mundial. No sé si final de mercat, tant de bo que no, però tenen clar que molt hauria de canviar la pel·lícula perquè no sigui un serial aquesta operació a Julián.
0: Per tant, calma. Calma, perquè la cosa està com està. Primera oferta, rep la resposta en forma de memes, el Barça entén que ara no és el moment ni molt menys de presentar-ne una segona, veient com ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, que facin feina de passadissos als intermediaris per intentar doncs, acostar posicions i veure també la posició de Julián Álvarez. El que passa, clar, calma, però clar, és una posició tan important que deixar-la pel final, no sé si...
1: Bueno,
0: tant per tu com per l'Atlético.
1: No es pot fer d'una altra manera.
0: No hi ha més. S'haurà de tenir paciència i calma. Segona carpeta. Bernardo Silva.
1: Nil, què havíem explicat fins ara?
2: Bernardo Silva havíem explicat fins ara que jo crec que l'acord ja és total amb ell. Bueno, crec que no, l'acord és total amb ell. Faltava l'hoquei de Flick, que mesos enrere no acabava de veure-ho clar. Sembla que hi és, però, com va explicar Santiago Valle, s'ha d'alliberar la plantilla. Alliberar la plantilla vol dir que hi ha d'haver sortides, i els dos noms propis que jo crec que més opcions tenen de sortir són Rooney, que ja vam explicar la seva situació, i també Marc Casador, que té opcions d'Aràbia, també l'Atlètic de Madrid, i a més a mi hi ha una cosa que un més un són dos, Casador i Bernardo Silva, Jorge Méndez.
1: Jo crec que el pas endavant que s'ha fet és Bernardo Silva no és un fitxatge prioritari, ho hem estat dient, perquè no es volia reforçar al mig del camp. Se'l considera una oportunitat de mercat. Davant d'aquesta oportunitat de mercat, i que és una operació relativament fàcil, s'arriba a un acord. És a dir, en salari, estem d'acord. En anys de contracte, estem d'acord. En rol dins l'equip, estem d'acord. Hansi Flick el veu com un futbolista que li reforça al mig del camp, perquè és un top mundial al mig del camp, i a part li pot servir d'extrem per quan s'hagi de donar descans a la Lamine Yamal, que descansa poc. Però diu, ok, no era prioritari, no volia reforçar al mig del camp, però si hi ha aquesta oportunitat, tirem-la endavant, però buida amb la plantilla. No vull tenir aquí 30 jugadors i posicions triplicades, no vull. Buida, Rooney, fora, Casador, busqueu-li una sortida i a partir d'aquí executem Bernardo Silva i en aquest punt està.
0: Tu, Bruno, te l'imagines a Bernardo en aquest Barça?
3: Sí, totalment. És que a mi em sembla un futbolista absolutament vigent. Crec que hem vist una versió de Bernardo durant l'any que s'ha convertit en imprescindible per Guardiola quan ha tingut a la banqueta jugadors pels que ha pagat 60 milions d'euros o més. Hi havia Nico González a la banqueta, hi havia Reinders a la banqueta ocupant una posició semblant al camp a Bernardo Silva, i em sembla un futbolista capaç de portar el ritme del joc, d'organitzar, però també, com deia el Santi, de jugar, perquè no, a la banda dreta. Ja no té la velocitat d'abans, però em sembla un grandíssim futbolista encara.
2: És que... Això que diu Bruno de vigent, ha jugat 38 partits de Lliga a aquesta Premier League, 4 de Copa i 8 de Champions. És a dir, que no és un futbolista que, malgrat que fa els 32 anys aquest mes d'agost, que ja no estigui jugant. És a dir, que ha jugat tots els partits de Lliga de la Premier aquesta temporada. Per tant, vull dir que en forma està.
0: Doncs Bernardo Silva, tot acordat, però Flick posa aquesta condició, t'escolti'm.
1: Més que Flick posa la condició, sí, és una cosa sí, de club. És a dir, s'ha de començar avui.
0: Uah, fet, és una cosa lògica al final. Oh, sí, sí, sí, si al final Flick es gira i veu que ha de deixar fora cada partit a 12 jugadors, doncs clar, és un problema.
1: I més peces repetides, és a dir, correcte, sí que s'ha de reforçar la part d'atac, i amb el nou, si es pogués executar, s'executaria, perquè et falta, s'ha de sortir Lewandowski, però si tens tantes posicions repetides, ok, Bernardo Silva millora plantilla, és una oportunitat, però abans les peces amb les quals no comptem no tindran minuts, que vagin sortint.
0: Bruno, el Ramon deia que ell es tornaria boig per Julián. Tu em bugiries per Julián?
3: Jo no em bugiria, és a dir, a mi 100 milions ja em semblen prous, però també m'atreveixo a dir que pagaria abans 115 per Julián que 100 per una opció

0: Julián Álvarez, hem parlat de Bernardo Silva. De Rashford encara n'hem de parlar?
1: Bueno, no, ara mateix no... És a dir, ha passat gent per davant seu, però sobretot perquè el Manchester United no baixa del burro. El Barça vol renegociar aquests 30 milions, si pot ser una nova cessió, perquè lògicament no és un jugador molt que... O sigui, no és un jugador pel qual es farà cap bogeria, però si el United et digués sí, te'l cedeixo un altre cop, potser o sigui, estudiarien si se'l queden. Però ara mateix el United el que diu és si no vols pagar els 30, busco algú que em pagui els 30. I no està en la posició ni de rebaixar els 30 ara mateix. L'estiu, com sempre dic, és llarg i potser arribes al 15 d'agost, no ha trobat cap sortida i es torna a reactivar. Però el que ara mateix li està dient el United al Barça, quan ha preguntat, és són 30, si no vols 30, li vendré un altre club.
2: En qualsevol cas, el Barça ara ja amb Gordon no té aquesta necessitat d'invertir aquests 30. Si com dius, s'obre un nou escenari en què Rashford al United baixa entre cometes del burro i t'obre una possible cessió, un escenari econòmicament molt més viable, doncs aleshores, com que ja tens a Gordon, no te'l planteges. Si has de pagar 30, doncs el Barça ja ho té bastant més encaminat. I tanquem amb Ansu Fati, que ahir ja ens deies que abans del 30 de juny la idea era que es pogués tancar, doncs sembla que anirà fins i tot més ràpid, no?
1: S'espera que es pugui tancar la setmana vinent, estan posant negre sobre blanc i falta per pactar l'alta percent de futura venda. És el que falta per pactar, perquè el Barça vol mantenir cert control, que no és un control, és un rèdit econòmic, però un tant per cent de futura venda per Ansu Fati.
2: Doncs ho celebro, que hi hagi aquesta futura venda, aquest control, per no perdre el...
3: Clàusula Lluís Flaquer.
2: Clàusula Lluís Flaquer, no, clàusula lògica, em sembla. És veritat, no, Bruno, al final és un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas, que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati amb la versió brutal.
4: De les temporades post-lesió, jo crec que aquesta és la que hem vist, no només el ritme golejador més alt d'Ansu Fati, sinó la millor versió, l'he vist amb una mica més de Purna que altres temporades i apropant-se a la seva millor versió, per tant jo crec que fa bé el Barça.
2: Doncs és l'F5, l'actualització que li fem avui a les carpetes que té el Barça en aquest mercat, que paciència perquè això tot just acaba de començar, som a 3 de juny, imagineu-vos el que queda per davant i més a venir mundial que poden canviar molts escenaris. 12:37, endrecem l'actualitat, va!
5: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Toni Camacho, què tal? Com estàs?
6: Aquí, bon dia.
2: Mitchell, nou entrenador de l'Ajax.
6: Ja és oficial. Després de tancar la seva etapa a Montilivi, el tècnic madrileny ha firmat amb el club holandès fins al 2028. Mitchell ha demanat a l'afició que confia en el projecte i que junts tornaran a fer que l'Ajax competeixi pels títols europeus.
7: For me is a great moment in my career. We will start a new challenge and I want to everybody trust in our project. Together... We can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland, no?
2: Mitchell, en qüestió de dies, aprendrà ja l'idioma de la casa. No patiu. Bruno, et quadra, Mitchell, a l'Ajax?
4: Sí, per model de joc, per idea de joc, per que el coneix segurament molt bé Jordi Cruyff, que és el director esportiu de l'Ajax, per tant crec que pot fer bona feina. També dic que té una plantilla molt, molt jove, que no està tan preparada per competir i que no serà fàcil que guanyi títols.
3: Una plantilla, a més, justeta.
4: Molt millorable.
3: Molt millorable. Mike Götze crec que és el millor jugador.
2: Oh, my God.
4: Mika Götze.
3: Sí, Mika Götze.
4: Oh, sí.
3: I quin mal...
2: Quin mal on juga?
3: Quin mal escoltar Mitchell parlant anglès.
2: Ai, Mitchell, gran entrenador. Esperem que li vagi tot molt bé a l'Ajax. Més coses, Toni, en bàsquet, victòria del Barça a l'inici dels play-offs de l'ACB.
6: El conjunt de Xavi Pascual va aconseguir robar el factor pista a Luka Murcia i va avançar-se en l'eliminatòria després de guanyar còmodament per 68-91. El tècnic de Gavà va mostrar satisfet pel rendiment de l'equip i pel triomf aconseguit.
8: Estamos contentos por la victòria, un partido bastante completo. Hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto. Y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar.
6: En l'altre duel de la jornada, la Laguna Tenerife va donar la sorpresa i va superar el Real Madrid per un ajustant durant 97-98. Avui, el València rebrà el Bilbao Bàsquet a partir de les 7 de la tarda, mentre que la Penya visitarà el Baskonia a les 9 del vespre.
2: I aquesta matinada, si no podeu dormir o si us agrada la NBA, comencen les finals.
6: San Antonio Spurs i New York Knicks protagonitzaran la lluita per l'anell de campió de l'NBA. El primer partit serà aquesta matinada, 2:15, a la ciutat de San Antonio, en una eliminatòria el millor de 7 partits.
2: I acabem amb tenis perquè Rafa Joder va quedar eliminat de Roland Garros.
6: El tenista espanyol s'ha acomiadat de la seva primera participació al torneig parisenc en els quarts de final després de ser superat per l'alemany Sascha Zverev, que

0: a tancar el partit per la via ràpida, amb un clar 3-0.
1: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, senyor Faqué, com estamos?
2: Doncs prou bé, vostè.
3: Un poquito mejor de la voz. Andoni Iraola, vamos a Inglaterra. Andoni Iraola se enfrenta, ahí que tienes a Bruno, a una tarea titánica en el Liverpool. Tras la salida sin acompañante de Salah, se lee en el diario Liverpool Hecho. En una información firmada por Stephen Miller, se anuncia que el entrenador vasco firmará 2 años por el club de Anfield. Y todo se entiende, como recuerda este diario, desde la figura de Richard Hughes, que fue el director deportivo que fichó a Iraola para el Bournemouth. Hace 3 años que lo fichó y tomó una decisión que impulsó al club a unos niveles realmente espectaculares y elevó la figura del que fuera entrenador del Rayo. Y es Hughes, por lo tanto, el ejecutivo que también ha diseñado el fichaje de Iraola para el Liverpool.
2: Doncs Iraola, Bruno, bon repte per davant, eh?
4: Sí, la veritat és que ha fet una feina impressionant al Bournemouth. El que més em crida l'atenció d'ell és la capacitat que té per fer millorar individualment als jugadors, cas de Housen, Jabarni, dues de les vendes més importants de la Premier la temporada passada, però també aquest any amb altres jugadors com Ryan, un brasiler que ha acabat anant al Mundial. Crec que ha fet molt bona feina, però és un repte molt important. El Liverpool és un dels equips més grans d'Europa, òbviament.
2: Gràcies, Marcos.
3: Hasta luego.
2: Els que esteu veient el live del YouTube, o el live del que t'hi jugues, veieu que ha entrat un mite ara mateix a l'estudi. Sergio Lozano, què tal, com estàs?
5: Hola, buenas.
2: Tot bé?
5: Muy bien, perfecto.
2: Encara emocionat per la retirada de divendres de la samarreta?
5: Todavía emocionado, la verdad. Si lo pienso, digo, wow.
2: Ara en parlarem amb el Sergio Lozano, perquè ens acompanyarà una bona estona aquí per parlar de la seva nova etapa, d'aquest moment tan emocionant que va viure al Palau Blaugrana divendres passat amb la retirada de la seva samarreta. Ens visita avui el que t'hi jugues tot un mite. Anem a xarxes, va, Willy.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
2: Hola, Núria, què tal?
8: Què tal, Flaqui, com
2: bé?
8: Estàs? Sí, tot bé.
2: Sí.
8: Avui et portaré una cosa que t'agradarà, perquè la Mini Amal és youtuber, també.
2: Ah, sí?
8: Sí, bueno, té un canal de YouTube, tot. Es diu La Mini Amal, la veritat és que té moltes visualitzacions.
4: Molt original, el nom.
8: A veure, Bruno, si tu et diguessis la Mini Amal, no et posaries un altre nom al teu YouTube.
4: Una petita broma.
8: No, està bé. Doncs Bruno, Flaqui, Nil, la Mini Amal ha penjat un vídeo d'un dia amb la Mini Amal.
2: Ah, mira.
8: Un dia amb ell, es veu com va l'entrenament i mira, aquest és el moment en què explica a Valde, a Marc Casado i a Fermín que està fent un dia, una gravació per YouTube de com és un dia amb la Mini Amal.
9: Estás grabando un día conmigo en YouTube, hermano.
10: Estás grabando un día con la Mini.
9: No, no.
10: ¿Cómo voy a grabar un día aquí?
9: Pues si para mirar a YouTube, bobo.
10: ¿Ah, sí? Pues tienes que hablar a la cámara, ¿sabes? Ahora va a desayunar.
9: Bueno, pues tienes que hablar con ellos.
10: Ahora va a desayunar.
9: Con el calvo, Valde y Fermín.
10: Hay que ser realista, hermano.
9: Yo no puedo decir lo que te quiero decir ahí, ¿verdad?
8: Li diu calvo a Marc Casado.
2: Ah, mira.
8: Sí, directament.
2: Li diuen calvo, eh?
8: Li diu calvo a Marc Casado. I llavors, després de l'entrenament, la Mini Amal torna a casa i explica una mica quins plans té com a futbolista professional a la tarda.
11: Bueno, ahora he vuelto a entrenar. Todo el mundo piensa, no, ya está, la vida de futbolista se ha acabado. Pues no, va un rodaje ahora de Marcona. No sé a qué hora acabaré. Mira, se supone que acabo en 3 horas. Vamos a grabar a la hora que llegue y yo creo que saldré en 4 o 5 horas después. Y luego cuando llegue a casa yo creo que ya estoy libre, creo, pero no tengo ni idea.
8: Per cert, no ho he posat perquè realment a nivell sonor no porta gaire, però la gravació que va a la Mini Amal és amb Ronaldinho. Les imatges sí que valen la pena, és un anunci i ho grava amb Ronaldinho, però és veritat que no s'escolta gaire de la conversa entre la Mini Amal i Ronaldinho, però el canal de YouTube de la Mini ha un dia complet amb el futbolista del Barça.
2: Gràcies, Núria. 12:44.
1: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
12: No egos, because the egos kills every success.
13: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
1: Què t'hi jugues?

0: Es la 1, mediodía en Canarias. La SER ha tenido acceso a parte del sumario del caso Leire 10. De él se desprende que durante el requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada, la UCO se llevó un portátil, tres discos duros, documentación e intervino los teléfonos de la gerente y de dos trabajadoras. Isabel Vega, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esos primeros informes del sumario a los que hemos tenido acceso reflejan que la UCO intervino durante el requerimiento la semana pasada un portátil, tres discos duros y varios conjuntos documentales como agendas y libretas, pero no solo. Los agentes incautaron el teléfono móvil de la gerente Ana María Fuentes y de Celia Rodríguez trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, que como supimos por el caso Coldo, se encarga de los reintegros de gasto en efectivo. Además, los investigadores intervinieron en el móvil de Juan Manuel Serrano Quintana, que es presidente de Correos, y de un guardia civil que está imputado por revelar a la trama información reservada del Instituto Armado. Los agentes tuvieron tarea esos días. Tomaron declaración a 16 personas, la empresaria Carmen Pano entre ellas, como desveló la SER, pero también a tres guardias civiles, dos confidentes e incluso al abogado del comisario Villarejo. Él reconoció dos reuniones con Leire Díez, que le habría ofrecido un encuentro con la Fiscalía porque decía que le parecía injusta su situación.
0: En el sumario también aparece que un agente de la UCO, interrogado como testigo, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de la Guardia Civil en la que les pidió que no fueran proactivos para investigar una presunta corrupción política dentro del Partido Socialista. Javier Bañuelos.
2: Sí, los agentes de la UCO que tomaron declaración a sus propios compañeros la semana pasada preguntaron abiertamente si habían sufrido alguna presión política para no investigar casos vinculados al Partido Socialista o al entorno del presidente del gobierno. El testigo, agente de la UCO, contestó literalmente que sí recibieron la orden del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. Es lo que recoge el acta de la toma de declaración a la que ha tenido acceso la SER, acta en la que se recoge exactamente que el 16 de julio de 2024 el DAO, el general Manuel Llamas, les dio esa instrucción por orden del entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, según este agente de la UCO, el DAO, cuando abrió la investigación interna por la supuesta filtración de mensajes a la prensa de las conversaciones de Ábalos con el expresidente Pedro Sánchez, ya era conocedor de que la UCO no pudo ser el origen de aquellas filtraciones.
0: Mientras, Vox va a presidir tres consejerías en Castilla y León, una de ellas con rango de vicepresidencia. Una va a ser la de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales, otra la de Cultura, Turismo y Deporte y una tercera la de Agricultura, Ganadería y Política Ambiental. En el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para investir a Mañueco se incluye también la prioridad nacional. Ampliamos, redacción en Castilla y León, Álvaro Hernández.
3: Un acuerdo extenso con 19 ejes y 324 medidas. Habrá dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el PP. Para los populares, 8 áreas con una vicepresidencia y para Vox, 3. Es un buen día para Castilla y León, dice Mañueco, con este acuerdo que da estabilidad. Sobre el concepto de prioridad nacional, dice Mañueco que va a estar vinculado al arraigo.
4: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, aplicable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
3: El PP se queda con las competencias de incendios forestales también y las áreas troncales del gobierno. La semana que viene, la investidura aquí en las Cortes.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
7: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
13: Palpicant?
12: Què havia de ser, si no?
13: Però què va ser?
12: Apendicitis. Operat d'urgència.
13: Ostres.
12: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
16: I també totes les eines i ferreteria.
15: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
16: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Hola, nana, Camila, podríem anar a dormir.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Dimecres a la nit.
20: Què t'hi jugues? Escolta.
10: Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
13: El que t'hi jugues, 1:05. Ara sí, 1:05. 1:05, el que t'hi jugues, ens divertim.
20: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
13: Ens divertim avui i ens divertirem aquest divendres amb el programa que farem a Tarragona i amb el qual esperem que vingueu a veure'ns. Si voleu fer-ho, aquest divendres dia 5 de juny, anem a Tarragona a començar a escalfar ja el Tour de França, que ja sabeu que aquest any surt des de Barcelona i passarà per moltes localitats catalanes, una d'elles Tarragona, i per això aquest divendres fem el programa des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova. Per allà passarà el Tour de França d'aquí unes setmanes i anem allà doncs, a fer aquest programa on podrem tenir, doncs, podreu fer-vos fotos amb el trofeu del Grand Depart, tindrem convidats molt especials i vindrà gent de la taverna. I parlem molt de ciclisme i molt de futbol i passarem una bona estona. Si voleu venir, envieu-nos un missatge, digueu-nos el vostre nom i cognoms i quan sereu. 606-32-72-11. 606-32-72-11 i ens envieu el missatge i en prenem nota i divendres 5 de juny ens veiem en aquest que t'hi jugues que farem a Tarragona. Al llarg de la primera hora hem assistit a un rècord Guinness a Piera amb el Toni Bou i vull tornar cap allà perquè em sembla que el Martí està amb el protagonista del dia. Martí Juncà, què tal? Bona tarda de nou.
21: Hola, Flaqui, doncs sí, estem aquí amb el protagonista d'avui, Toni Bou, com estàs?
22: Hola, molt content del rècord.
21: 53 salts. Com s'aconsegueix aquest rècord?
22: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun vídeo es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir, davant de tota la gent de Piera, una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre.
21: I com se t'acudeix aquesta idea? Al final, que et despertes un dia i dius, bé, avui plantaré 48 bidons a la rotonda de Piera i començaré a fer salts. Com s'ha tacut això?
22: Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol. Ells, bueno, pues sempre busquen coses diferents. Fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord, tenim diverses idees i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera per lo que lo significa per mi i evidentment ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial, evidentment pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells i ràpid va sortir la idea. La rotonda no és la ideal perquè té un metro i mig de desnivell, doncs una mica els bidons amb contraperalt és una mica difícil, però ha valgut la pena.
21: Doncs, Flaqui, ja escolteu en Toni en directe pel que t'hi jugues, per preguntar-li el que vulgueu.
13: Toni, què tal, com estàs? Enhorabona.
22: Hola, molt bones, molt bé, molt bé.
13: Clar,
22: bé,
13: ho veiem des de l'estudi amb les imatges que ens enviava el Martí Juncà i, clar, aquest desnivell, t'ho deu haver complicat bastant, això, no?
22: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podien anar a poc, heu de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb tres intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en tres o quatre intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he fet aquells petits nervis, no de carrera, però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
13: Crec que tenies ja algun rècord Guinness també tu, no? En tenies dos més ja, oi?
22: Sí, tenim un parell de salt de llargada, d'una paret també que vam aconseguir una a França i una a Palau de Plegamans, així que bueno, doncs tenir una Piera també fa algo que sigui diferent.
13: Sí, noi, clar, com que no en tens prou amb el rècord de mundials que tens a les esquenes, doncs vas fent rècord Guinness també en diferents proves. Escolta'm, això de tenir la rotonda a Piera, al teu poble, a la teva localitat, que vingui tota la gent a recolzar-te, també deu ser un subidón per tu, no?
22: Doncs sí, la veritat que, com he dit, no, vindre aquí a les 12 era el millor per la premsa, però no per la gent, i he fet un gran esforç per estar aquí, amb molta calor, amb un dia de feina, així que superagraït, i com dius, no, m'he sentit molt, molt ple i molt orgullós del poble.
13: I a nivell competitiu, més enllà del rècord Guinness d'avui, li estem donant forma ja al 40è mundial o no?
22: Estem allà, estem treballant, a Japó va anar molt bé, setmana següent tenim Andorra, estem fent una molt bona feina, amb l'espatlla hem treballat molt bé, segueixo pues, evidentment amb els tendons trencats, però bé. Amb tot l'equip estem fent una feina de recuperació molt i molt bona, així que una mica amb pinces, però cada dia una mica millor.
13: Però cada dia millor i ho celebrem amb el Toni Bou, que és un dels bons amics del programa, que ens ha vingut a visitar doncs, cada vegada que ha guanyat algun dels seus molts mundials, en té 39, va cap al 40è, doncs celebrem el camí que estàs fent i aquest rècord Guinness que hem viscut en directe aquí el que t'hi jugues i del qual ens en sentim també molt orgullosos. Toni Bou, gràcies i enhorabona.
22: A vosaltres, moltes gràcies.
13: Doncs el Toni Bou amb el Martí Juncà. Martí, des de Piera, entenc que la gent ja desfilant i acabant de felicitar un dels ídols que tenen a Piera, no?
21: Sí, ara mateix aquesta rotonda ja està pràcticament buida, queden uns quants fans
13: encara que demanen... No ho has volgut provar, tu? No ho has volgut provar? Encara que fos sense motos.
21: M'ho han proposat, però he dit que no.
13: Ah, t'ho que no?
21: Perquè he dit no, perquè encara el superaré jo i no li vull treure el protagonisme.
13: Ah, que és vacilo.
21: Toni. Però no, encara queden unes quantes dotzenes de persones que volen aprofitar per aconseguir els últims autògrafs després de que Toni Bou hagi aconseguit aquest rècord històric.
13: Doncs ha estat una de les imatges del matí que hem viscut en directe amb el Martí Juncà des de Piera, aquest rècord Guinness que ha superat amb aquests 53 salts a la rotonda Toni Bou de Piera, el Toni Bou que ha estat protagonista també al Que t'hi jugues. Martí, gràcies.
21: Apa, ens veiem demà.
13: Fins ara, una abraçada al... Aquest era el Martí? Va, una i deu, per cert, si hi ha algun problema amb la moto, si tens algun problema amb la moto, ara estic intentant fer allò que fa tan bé el Bermúdez i que a mi no em surt gens bé.
0: Però t'estava quedant bé.
13: És que m'has mirat, m'has fet riure, ja m'has fet riure.
1: Ha perdut el fill.
13: Este soci del RAC... Mira, hi ha una història real d'una família de socis del RAC que van acabar dient sort del RAC. 6 del matí, el fill se'n anava d'Erasmus, cotxe carregat per anar a l'aeroport, i de sobte es queda sense bateria.
0: Ostres,
1: merder.
13: Què fas? No, però no pateixis. Trucada al RAC. Sí. Trucada al RAC, el mecànic li canvia tot plegat, li arregla la situació i arriben a temps per agafar. Què van dir? Sort del RAC. I és que fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció a la carretera, en viatge a la llar, per tota la família, perquè el RAC hi són, per ajudar. Sort del RAC.
2: Què t'hi jugues?
13: Ens ha enviat un oient un missatge, el Juan Carlos. Escolteu-lo.
23: Bermú, buenos días. Ya tienes trabajo con Michel esta semana para la imitación. Un saludo.
13: Ja ho dèiem, perquè hem escoltat a Michel parlant en anglès en el seu primer missatge com a nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Michel ja té destí i el Girona treballa en el seu relleu. Nil, deixa'm saludar l'Àlex Luna també. Àlex, estàs per aquí?
24: Hola, bon dia. Sí, sí, estem per aquí.
13: Treballant al Girona en trobar peça capdalt i capital pel retorn a primera. Qui serà el nou entrenador?
0: Home, jo crec que primer ho ha de tenir clar aquí a Gàrcel, que per cert, després d'unes setmanes, una setmana sobretot molt complicada, des d'aquest dilluns ja funciona amb normalitat preparant la temporada. Aquí la situació és clara i és que hi ha diverses banquetes de primera divisió que no tenen encara entrenador, que és la de l'Elx, que és la del Rayo, que és la de l'Osasuna, i la del Girona ara mateix, per motius evidents de segona divisió, està per sota d'aquestes. L'opció número 1, almenys la informació que tenim, si no l'Àlex em corregeixi, és que Carles Martínez, amb qui vam parlar fa unes setmanes...
13: Que ens va dir que tenia ganes de tornar cap a la Lliga Espanyola. Sí,
0: totalment. Sí. És un dels entrenadors que està a les quinieles també, tant de Rayo com d'Osasuna, i el Girona el vol. El tema és que el Girona està en la segona divisió, bueno, doncs no ho fa tan fàcil, perquè evidentment jo, pensant en la visió de Carles, vens de fer 3 temporades a la Ligue 1 fent-ho molt bé, doncs entenc que baixar de categoria és complicat. La informació és que el Girona el vol, que li ofereix un bon projecte, crec que l'Àlex té algun detall més, i és l'opció número 1. Altres opcions que hi pot haver, que hi ha, són els germans Álvarez, que són els que estan al filial, també hi ha Quique Álvarez i Òscar Álvarez, s'ha parlat també, o s'ha mogut també el tema al voltant de García Pimienta, més o menys un entrenador d'aquest perfil. Hi ha altres entrenadors, com per exemple Alessio Lisci, a l'Aica ahir ens va dir això, perquè sí, es va autodescartar ell mateix, no l'han trucat, aquesta és la realitat. Per tant, la situació és aquesta. Jo crec que no es demorarà més de aquest cap de setmana, és a dir, a la que tu marxis al Mundial, Flaqui, l'entrada del Girona ja s'ha de saber.
13: Doncs sí, perquè entenc que Girona, Àlex, ja començarà-hi expectació, no?, per saber qui serà l'encarregat de dirigir el retorn cap a primera.
24: Sí, no només això, sinó quina plantilla es crearà al voltant, perquè la intenció del club és mantenir el major número de jugadors possibles, mantenir el bloc per intentar pujar a primera. Això també és important per l'entrenador. Per això també no s'està parlant gaire de jugadors que podrien continuar o no, com Estuani i David López. M'imagino que el paper de l'entrenador també hi tindrà a veure, perquè ell també voldrà decidir amb qui compta i amb qui no, i a priori, més enllà del que ha dit en Nil, doncs si Carles Martínez jo crec que és el número 1 pel Girona, i que a més el Girona ha de jugar amb cartes que puguin no tenir altres equips, estic parlant de Sou i de la carta Grup City i Projecció, I després, sobre l'Ezio Lisi, la informació que jo tinc és que està esperant aviam si arriba algun projecte de primera, perquè no descartaria el Girona, però clar, estar a primera no només en una lliga espanyola, sinó una estrangera, doncs també per ell seria prioritari. Si no tenen la carta dels germans Álvarez, tenint en compte que Adai doncs, ja estaria descartat.
0: Hi ha un nom que hem parlat de Mitchell, que segurament està inclús per sobre Mitchell, que és el de Cristian Estuani. No té contracte amb el Girona, li agradaria o la voluntat del futbolista és continuar jugant al Girona, però a dia d'avui, això sí que és notícia, no té encara cap notícia del club.
13: És a dir, ell vol continuar, li agradaria continuar jugant al Girona? Quants anys té ja, Estuani?
0: Farà 40.
24: 40, fa aquest any.
0: Farà 40.
13: La intenció d'ell seria seguir jugant al Girona?
0: Sí,
13: però de moment no hi ha...
0: No,
13: hi ha...
0: No té de moment cap notícia del club. És... Jo crec que estem ara mateix al Girona en un context en el qual, si no saps qui és l'entrenador, si fa 3 dies el director esportiu encara tenia dubtes de si continuava o no, bueno, un procés de dol, de recuperació, i s'han d'afrontar aquestes coses. Igual que Estuani vol continuar, per el que jo tinc entès, i crec que l'Àlex també, la voluntat del club ja és fer-li arribar aquesta proposta, però clar, ha de ser una proposta molt més a la baixa, molt més adaptada a la situació econòmica, però Estuani no es vol retirar, vol continuar jugant i vol continuar jugant al Girona. Igual que David López Ales, que crec que també té una oferta sobre la taula.
24: Sí, i també a la baixa, semblant el que va passar en casos com Juanpe, com Juan Carlos, jugadors que ja tenen una edat i que només els hi pots oferir, sobretot per rendiment, que és el que va dir Quique Càrcel. Al final tot anirà en funció dels minuts que tinguin i del rendiment que donin sobre el terreny de joc. Jo tinc dubtes sobre la continuïtat de David López, sempre i quan s'hagués quedat Mitchell. Ara que ja no és aquí, doncs sí que el club li ha presentat aquesta oferta. Amb Estuani jo crec que encara no té oferta del club perquè no és una prioritat, passa tot per l'entrenador i el club sap que té la carta de saber que Estuani vol continuar al Girona i que no tindrà fàcil marxar qualsevol altre equip, per tant ara mateix no és prioritat, i així anirà passant amb alguns altres perfils de jugadors, més enllà de que el club intentarà traslladar a jugadors importants com Brian Hill, Banat i companyia, que la intenció del club és retenir-los.
0: I per cert, una última cosa per acabar, Flagi, que ara m'ha vingut al cap, Axel Witsel va firmar un contracte amb el Girona de 1+1, això sí que també és notícia, però una de les clàusules que hi havia en aquest contracte era per minuts jugats, les compliria, però també hi havia una clàusula que no s'activava aquest 1+1 si hi havia un descens. És a dir, ara mateix Axel Witsel està lliure, una altra cosa és que després ara es posin a sentar a renovar amb el club, o no, que jo ho veig complicat, però el 1+1 aquest no es fa efectiu perquè tenia una clàusula que si baixava el Girona quedava lliure, per tant Axel Witsel un dels que queda lliure.
13: Doncs la sensació que el Girona està tot una miqueta en stand-by... També entenc que el club ha quedat una miqueta fora de joc després d'un descens que unes setmanes enrere ni tan sols es contemplava per com estava l'equip aparentment ben situat a primera. El rush final de la temporada doncs, va acabar condemnant el Girona. Bruno, per si algú no coneix o no ha seguit la trajectòria de Carles Martínez, ho ha fet molt bé a la Lliga Francesa.
1: Sí, ell va arribar com a segon entrenador l'any en què guanyen la Copa Francesa i... va ser bastant curiós perquè, sobretot tenint en compte com havia crescut l'equip en base a les dades que havia tingut el Toulouse des de l'arribada de Carles Martínez com a segon entrenador, van veure que la pujada de rendiment era tan bèstia que li podien donar la banqueta a ell, perquè el principal entrenador havia decidit retirar-se, li van donar la banqueta. Han venut cada any a molts jugadors per un valor de mercat impressionant.
0: 100 milions, crec,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a l'últim mercat, sí. Li van fitxar jugadors per valor de 100 milions i va fitxar per uns 10, una cosa així. Mai ha patit per quedar-se, quan el Toulouse és un equip modest a la Lliga Francesa i la feina, la tasca, el treball ha estat molt, molt bo.
13: Doncs ell ens va dir en una entrevista que el que t'hi jugues fa unes setmanes que la seva idea era tornar a la Lliga Espanyola, tant de bo pugui quallar, veurem si és a Girona o és amb una banqueta de primera divisió, però evidentment pendents del futur tant de la banqueta del Girona com de Carles Martínez, veurem si acaben finalment lligant i quadrant entre ells. Àlex, gràcies.
24: Gràcies a vosaltres, Barça.
13: 1:19.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
4: Yo creo que...
3: Amb Sique Rodríguez... I Lluís Flaquer.
4: Yo lo conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
3: Què t'hi jugues?
4: No,

0: començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
1: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
0: Cada espurna encén la flama.
2: Què t'hi jugues? Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
3: Mi verdad no, yo siempre cuento la verdad. Perfecto. Yo cuando termine la carrera de medicina le atenderé.
2: ¿Qué te jugas?
4: Una i 36, que t'hi jugues? Reconec que no em vaig fixar en això del xandall, que no, com és la part de baix?
5: És que és un xandall d'aquests que té la part de baix bastant rapada, que va molt enganxada a la cama, i de sobte té un blau així molt cridaner, molt enganxat a la part del bessó i tal, que hem coincidit l'Helena, Diego i jo, aquest matí, que estèticament no seria l'ideal.
4: Ja m'hi fixaré, Aquest cap de setmana hi ha un molt bon plan. Sí. A Barcelona, Bruno? Que suposo que t'hi passaràs pel Panenka Fest.
5: I tant. A més, m'agafa a prop de casa, vull dir que es junten tots els elements per gaudir.
4: A l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, doncs se celebra tant dissabte com diumenge aquest Panenka Fest. El director d'operacions de la revista Panenka és l'Àlex López. Àlex, què tal, com estàs?
6: Què tal? Molt bona tarda, molt bon migdia.
4: Ja és una cita ja que va quallant, que està perfectament quallada ja en l'agenda dels amants del futbol aquí a Barcelona.
6: Bueno, esperem que sí, esperem que la gent la vagi fent seva. L'any passat va ser un èxit, va ser la primera edició.
4: Sí.
6: I va superar les expectatives.
4: Per això, perquè la gent ja esperava que es pogués repetir.
6: Exacte, la gent ja ens ho estava demanant. L'any passat la vam fer el mes de novembre i aquest any repetim una mica més d'hora amb el bon temps, amb el bon clima, i la farem doncs ara, a una setmana o a pocs dies de començar el Mundial, fent servir també l'espai exterior de l'antiga fàbrica per poder gaudir de la cervesa, dels food trucks, de la música, per tant, més ingredients que mai per disfrutar d'aquest cap de setmana, on la cultura futbolística serà protagonista, hi haurà jocs per totes les edats, futbolins, un billar gegant per jugar amb el peu, videojoc retro, el Pro Evolution 6 i altres videojocs dels 90 i 2000, i sobretot, videopodcast en directe també, cada dia quatre propostes de contingut, també documentals, i sobretot el que deia, no? un market de samarretes retro, de samarretes vintage, de samarretes històriques del futbol, i especial focus en la història dels mundials, que és el... És la delícia d'aquest festival. Jo crec que és el que més agrada a la gent, perquè és trobar-se més de 2.000 samarretes increïbles als diferents stands que tindrem, amb diferents botigues i diferents marques. I per tant, aquest any doncs, tornarem a tenir-ho com a producte estrella.
4: No hi ha millor aperitiu pel Mundial, que és a punt de començar.
5: Sí.
6: Exacte.
5: Amb penya tan important com, si no, Àlex, em corregeixes, us ve Jordi Évole, la Lucía Taboada, que és una crac, l'Oriol Romeu, Andrea Orlandi... teniu lo mejor de cada casa, Àlex.
6: Sí, senyor. Bueno, falta molta gent que ens agradaria que estigués, però hem fet una selecció doncs, amb el temps que tenim, amb aquest espai que tenim de dos dies, i efectivament, sí, farem algunes xerrades, alguns videopodcasts en públic que permetran doncs, comptar amb el testimoni de gent com el propi Jordi Évole, com l'Oriol Romeu, com l'Andrea Orlandi i companyia, i estem doncs, molt expectants, molt enfeinats aquests dies, no us enganyaré, perquè al final depenent que fem una revista cada mes i cada dia fem més coses. Per cert, petit guinyo també d'una altra cosa que no era el que estàvem parlant avui, però que també tindrà presència al festival, que és un programa que farem cada dia durant el Mundial a YouTube, que es diu De què planeta viniste, amb el qual també potser algun dia contem amb el Bruno. I per tant també ho deixo caure. Per explicar la quantitat de coses que ara que s'apropa al Mundial volem fer des de Panenka, i vaja, encantadíssims de fer-les perquè és el que ens agrada. Llavors no sé si tenim prevista o no la fórmula, però nosaltres tenim o us hem ofert dos abonaments per sortejar entre l'audiència.
4: Home, però què m'estàs dient? Ara mateix l'audiència està aplaudint. Tenim dos abonaments per anar al Panenka Fest aquest cap de setmana.
6: Doncs, dos abonaments, que vol dir per anar dissabte i diumenge, li tocarà una persona... Els dos abonaments per anar ell i un
4: acompanyant. Sí. És un abonament doble, no?
6: Un abonament doble.
4: Doncs 9-3-3-4-4-14-11. La gent ha dit que hi havia l'abonament i ja... Que...

0: Ja, ja estan trucant, això va molt ràpid, clar, que quan el premi s'ho val, la gent és rapidíssima. No sé si podem saludar a l'oient o la oient. Javier, què tal, com estàs? Hola, Javier.
1: Hola, sí que, perdona, Flaqui.
0: Des d'on ens truques, Javier?
1: Estamos aquí desde Tarragona.
0: I tu has escoltat que l'Àlex López deia que teníem pels oients un abonament doble.
1: Perdona, que no te entiendo.
0: Ah, perdón, digo que has escuchado que l'Àlex decía que había un abono doble para ir a Pan en Cafés, has dicho, esta es la mía, ¿no?
1: Sí, que perfecto, claro que sí, estaba muy atento ahí al programa.
0: ¿Y por qué quieres ir al Pan en Cafés? ¿Qué te gusta? ¿El market, los documentales, los programas? ¿Qué es lo que más te interesa?
1: Bueno, la verdad no había escuchado la versión del año anterior, pero lo que habéis ahora acabado de explicar, pues ya... Me dio ganas de llamar, ¿sabes? De fútbol, me imagino música, ¿no?
0: Futbol, música, és molt, molt futbol, molt documental, molta història futbolística, el màrquet amb les samarretes vintage, tendràs de todo, vale mucho la pena.
1: Ya, por esto, Flaqui.
0: Pues, Javier, gracias por llamar y no cuelgues, que Elena te coge los datos y ya tienes este abono doble para ir sábado y domingo, 6 y 7 de junio, a la antigua fábrica DAM en Barcelona para ir a esta segunda edición del Pan en Cafés. Gracias.
1: Pues, muchas gracias a vosotros.
0: Doncs ja veus, Àlex, que volen. Escolta'm, per la gent que vulgui comprar entrades, com ho pot fer, com ho ha de fer?
2: Bueno, molt fàcil. Entren a la nostra pàgina web, panencap1.org, allà trobaran tota la informació que he desgranat de forma resumida ara a la connexió, però que allà està molt més detallada, i després també l'enllaç amb la compra d'entrades. Són entrades a preus populars, sí, que no ho he dit, però això és important.
0: 6 euros, no? Per un dia, 10 pel torn de setmana. Sí, sí.
2: Exacte, 6 euros per anar dissabte o 10 euros per o diumenge o 10 euros per anar els dos dies, i amb tot inclòs, és a dir, anar als videopodcasts, anar a jugar al Pro Evolution Soccer, anar a fer una partida de futbolín, passar pel market o fer una cervesa. Així que esperem que puguem trobar molts amics aquest cap de setmana. I
0: Àlex, important, perquè és un plat que pot ser molt familiar també, tinc entès que els menors de 12 anys, si van acompanyats d'un adult, no paguen entrada, pot ser això?
2: Exactament. Hi ha moltes activitats infantils, hi ha jocs de taula, el futbolíssimos, hi ha el joc plaques, hi ha tots els videojocs, els futbolins, en fi, inclús jocs per pintar samarretes, per més partits, però tot, doncs, a partir de 12 anys té aquest preu de 6 euros, però fins als 12 anys no es paga.
0: A l'Àlex el veurem a l'antiga fàbrica d'AM o t'haurem de buscar per Balaïdos aquest cap de setmana?
2: Jo estaré a l'antiga fàbrica d'AM traient fum i de 4 i quart a 6 i quart diumenge una mica aïllat per mirar el partit.
0: Ho dic per si no ho sabeu,
2: mirar el partit, ja m'agradaria. Ja.
0: L'Àlex López, a part de director d'operacions de Panenka, és vicepresident de l'Europa i aquest cap de setmana se us ha girat feina després d'alguna undalanada. Ahir parlàvem amb l'Adai Benítez que ens deia, mira, va, ens van marcar el minut 97, però li vaig dir als jugadors que aquest gol encara ens vindrà bé, intentant treure una lectura positiva perquè ens obliga a anar a guanyar allà i això ens motivarà encara més i ho farem encara millor.
2: Sí, no, i la Dai sempre fa la lectura positiva, sí, i així ens va, ens va molt bé. Per tant, confiem molt en l'equip, amb la Dai, i que vaja, jo crec que és un equip, l'Europa, que sí que li va millor anar a jugar a guanyar, perquè és un equip propositiu, que sempre vol anar a l'atac, que vol ser protagonista. Per tant, si s'ha de guanyar partit, potser és millor que si s'ha d'empatar.
0: Doncs aquest diumenge, un quart de cinc, juga la tornada de semifinals de play-off d'ascens a segona divisió a l'Europa, que ara ho dèiem, més enllà de la DAI, esteu vivint un autèntic somni, els darrers 2 anys.
2: Bueno, sí, tres. Sincerament, els 3 anys, sí, sí. Com a junta directiva portem tot just 3 anys, sí, sí. Vam entrar amb un ascens de tercera federació a segona federació, amb la idea de consolidar l'equip a segona federació, perquè tot just era un acabat d'arribar, el primer any gairebé pugem, campions directes, vam fer play-off, els últims 10 minuts l'Hèrcules va marcar el seu camp i per tant va pujar directe a l'Hèrcules amb el campionat. Nosaltres el segon any ja no esperàvem perquè va haver-hi com una fugida de jugadors, evidentment cridats per altres clubs que van canviar d'aires, i ningú esperava que el segon any a segona federació pues, tinguéssim un nivell tan alt, i vam aconseguir l'ascens directe guanyant la Lliga. Per tant, aquest any ja era per gaudir, era per disfrutar cada partit, els primers que poguéssim jugar al Nou Sardenya, després també els que hem hagut de jugar a l'exili a Camp Dragó, i per suposat no estava a l'agenda de ningú poder disfrutar o poder disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió, que sembla que quan ho dic no m'ho puc ni creure. Així que bueno, estem en aquest repte ara mateix, per suposat ambiciosos de poder guanyar aquest partit tan difícil a Balaïdos, perquè ni més ni menys que és un camp de primera divisió com Balaïdos, i si ho fem, doncs a la següent eliminatòria ser ambiciosos també i intentar pujar a segona, que seria després de 60 anys a la història del club que no es trepitja una categoria
0: com... Se'm posa la pell de gallina, d'associar Europa a segona divisió i a més amb la possibilitat de tornar a jugar al Nou Sardenya, que això també serà un subidó en la propera temporada,
2: Doncs sí, estem desitjant que vinguin els propers partits, els propers reptes i aviam com s'encara tot.
0: Àlex López, que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest Panenka Fest, que serà un èxit, n'estic absolutament convençut per la proposta i per tot el que ens ha explicat que fareu, i que segur que engresca moltíssima gent a viure el que dèiem, aquest immillorable aperitiu del Mundial amb aquest Panenka Fest que es viurà aquest dissabte i diumenge a l'antiga fàbrica d'Am. Una abraçada i gràcies per passar-te pel que t'hi jugues.
2: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Doncs l'Àlex López explicant-nos tot el que faran, que no serà poc, sinó tot el contrari, en aquest Panenka Fest, que val molt i molt la pena. Bruno, gràcies, eh?
3: Que vagi bé, una abraçada, Flaqui.
0: 13:46, recta final.
4: Què t'hi jugues?

0: I més protagonistes abans d'acabar, perquè en el jardí Joan Maragall del Palauet Albéniz, ahir al vespre s'hi va celebrar un homenatge a la figura de l'històric president del Comitè Olímpic Internacional, a Joan Antoni Samaranch. El rei va presidir l'acte i el Jordi Martí, que hi era, va poder conversar amb el conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Miquel Abad, amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch, i amb Pere Miró, un dels més estrets col·laboradors de Samaranch en aquest Comitè Olímpic Internacional.
1: Sí, bon dia, Lluís. Una de les persones que més va tractar Joan Antoni Samaranch és Josep Miquel Abad. Josep Miquel Abad, què tal? Bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Vostè va ser president del Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs de Barcelona 92 o conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona. El president era Pasqual Maragall.
2: Exacte.
1: De totes les coses que hem escoltat avui en aquest acte d'homenatge i record a Joan Antoni Samaranch, vostè, dels adjectius, dels qualificatius que han anat sortint, amb quines queda?
2: Jo em quedo amb una, no amb adjectiu, sinó una afirmació. Si no hagués estat pel Joan Antoni Samaranch, els Jocs no haguessin vingut a Barcelona. És veritat que teníem, pensàvem, un dossier convincent, potser el millor dossier, però sense la seva presència, ja no dic més enllà, sense ell no s'haguessin aconseguit els Jocs.
1: Qui va ser primer, Narcís Serra o Samaranch, Samaranch o Narcís Serra?
2: Això ho ha d'explicar el Narcís. El fet és que públicament tots dos, en un acte públic que es va fer l'any 81, van dir que per què Barcelona no es plantejava fer uns Jocs Olímpics. Qui va parlar amb qui perquè ells, en l'entrega de premis d'aquella nit del Mundo Deportivo, es posessin d'acord en dir-ho? Això ho ha d'explicar en aquest moment ja el Narcís, és l'únic que queda.
1: D'aquell trident formidable, Samaranch, Maragall, Josep Miquel Abad, quin rol jugava breument cadascú de vostès?
2: Samaranch jugava el rol d'haver fet que els Jocs vinguessin cap aquí, perquè sense ell no haguessin vingut. El Pasqual va ser el gran alcalde que va difondre i va aconseguir que no només el joc, sinó Barcelona, l'esperit de convivència, de solidaritat, de transformació, de renovació. Bueno, i jo vaig fer el que vaig poder.
1: Escolti'm, Oriol Buigas, vostè mateix, sensibilitats diferents, però que van ser capaços d'entendre's amb Samaranch, que tenia una sensibilitat política diferent a la vostra.
2: Bueno, aquest va ser un dels temes que van garantir precisament aquesta capacitat que vam tenir tots de per damunt del que poguéssim pensar, concentrar-nos en les obligacions que teníem, que era que l'organització dels Jocs de Barcelona fossin modèlics, com van ser, i que transcendissin el fet físic i realment fossin un punt de partida de recuperació d'autoestima ciutadana de Catalunya i d'Espanya. És a dir, ja no som menys que ningú, però tampoc no som més que ningú, però tampoc menys. És a dir, aquella visió que es tenia de nosaltres, país amable, simpàtic, poder organitzat, allà es va quedar. Vam demostrar que érem capaços també d'alguna cosa més.
1: L'última, Josep Miquel, i t'allibero. Per tota aquesta gent més jove, els nostres oients més joves del que t'hi jugues, per tu quin és el record, el requadre de la figura de Samaranch que haurien de retenir?
2: Mira, La seva visió universalista de l'esport i de posar l'atleta, el protagonista, el o la atleta, o sigui, el protagonista per damunt de tot. És a dir, ell era obsessiu en la defensa dels atletes, ells i elles. De fet, ell va ser el que va promoure d'una manera determinant diríem, la participació femenina, no només com a atletes, sinó com a directius. Ell va incorporar membres del Comitè Olímpic Internacional, va crear la Comissió d'Atletes que va incorporar dones. És a dir, en aquest sentit, va ser un transformador molt més enllà del que pensem i del que volem de vegades reconèixer. No, ell va ser un transformador independentment del que després cadascú pensi sobre el que vulguem. Ell va ser una persona absolutament crítica en moltes coses, positivament crítica, per suposat.
1: D'aquí 4 dies, 40 anys del a la Vila de Barcelona, déu-n'hi-do, Josep Miquel Abad.
2: Sí, 40 anys. Bueno, aquí estem.
1: Gràcies per atendre el que t'hi jugues i fins a la propera.
2: A vosaltres.
1: I en aquest homenatge a la figura de Joan Antoni Samaranch, si us sembla, els oients de Ràdio Barcelona i del que t'hi jugues poden saludar també dues persones que l'han tractat moltíssim. Una d'elles és el seu propi fill, Joan Antoni Samaranch. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Escolti'm, de totes les coses que hem escoltat en aquest acte de record i d'homenatge a la figura de Samaranch, vostè amb quins adjectius, amb quines valoracions, amb quines consideracions es quedaria?
3: Jo no em quedo amb coses concretes, perquè tot el que s'ha dit ha sigut interessant, ha sigut molt bonic, ha sigut molt emocionat i m'he estat, jo des de luego, molt emocionat per tot el que ha passat. Però sí que finalment, encara que una ciutat en un puesto com aquest, amb el rei d'Espanya, amb totes les grans utilitats i tots els amics que d'ell i de l'olimpisme, tots plegats aquí per recordar-lo, doncs me quedo amb això, que bona feina ha fet aquest home, perquè després de 16 anys que va passar una altra vida, doncs que encara se'l recordi amb aquest carinyo.
1: I vostè ara fa 40 anys, ara farà 40 anys de la nominació olímpica.
3: Sí.
1: Vostè on era?
3: Jo estava vivint, jo vivia a Nova York, vaig agafar un avió per arribar aquell mateix dia, vaig arribar tard, quan vaig entrar a la saló, al saló d'actes del Palais de Beaulieu. De Beaulieu, i estava tot com havia començat, i em vaig quedar de peu al costat de la porta contra la paret. I va dir a la vila de Barcelona i no tenia ningú que coneixés, i em vaig començar a abraçar amb dos policies que estaven allà protegint la porta. Allà era jo.
1: Bé, vostè va conèixer el seu pare tot just néixer, que és el fill de Joan Antoni Samaranch. Jo no sé, el senyor Miró, quan va conèixer el president Samaranch?
4: Home, jo coneixia...
1: Bon dia, senyor Miró.
4: Bon dia, primer de tot, bona tarda. Bona tarda. No, jo coneixia el president Samaranch, doncs, evidentment, des de l'època de Barcelona, a l'organització dels Jocs, però quan el vaig conèixer més va ser des de que vaig començar a treballar en el COI, en el CIO, com ell deia, a l'any 92, i fins al 2001 jo diria que el vaig estar sempre molt a prop del president Samaranch, i el vaig acompanyar permanentment, quasi, podríem dir, el vaig conèixer força, sí.
1: Li he preguntat a Miquel Abad si va ser primer Serra o Samaranch o Narcís Serra, i m'ha dit m'ha fet un dribbling i m'ha dit que ho preguntem al senyor Serra. Vostè ens pot dir alguna cosa al respecte, ara que ha passat tant temps?
4: Pues la veritat no, sincerament, perquè de l'època de la candidatura i aquesta època que estem parlant, jo encara estava una mica lluny de tot això. Jo era el director de l'INEF i vaig viure aquell, quan el Joan Antoni ara deia doncs, on era ell, jo estava a l'INEF en aquell moment i ho vam celebrar amb tots els alumnes sortint a córrer fins a la plaça Catalunya, des d'Esplugues, que era on hi havia.
1: I una pregunta última pels dos. Si haguéssiu de requadrar en 30 segons quin és el llegat de Samaranch, quin diríeu que és?
3: Tot el mateix, tot el mateix.
4: Jo diria que és que ell realment va posar en el centre, en el món, no solament hi ha Barcelona i tal, se n'ha parlat molt avui, sinó en el món, aquest concepte d'olimpisme, o sigui, aquest concepte d'olimpisme que és la utilització de l'esport per fer una societat millor. En general, ell va saber com ningú utilitzar-la. Per mi és el millor legat que ha deixat això, i avui moltes persones n'han parlat. S'ha parlat del moviment olímpic, s'ha parlat del joc, s'ha parlat tot, però per mi, per sobre de tot, està aquest concepte que ell va posar a la pràctica.
1: I per l'actual vicepresident del Comitè Olímpic Internacional?
3: Pues és el mateix, el legat d'aquest llegat, però el que passa amb aquest llegat és que no s'acaba mai. No s'acaba mai d'assolir, no s'acaba mai d'arribar. En el món continuen havent-hi guerres, conflictes, diferències d'opinió. Més en el món d'avui, on la diferència d'opinions és una violència, que no reconeixem a l'altre, que la nostra religió és l'única adequada, que la nostra societat i modo de vivir és l'únic que és correcte. I tot això pues, tindrem que continuar treballant nosaltres, en la nostra, que ja estem pues, al final de la nostra part de fer aquesta feina, i els que vinguin a darrere. Aquest llegat del pare no s'acabarà mai, no s'assolirà mai. És un tema, treballo en curso permanentment.
1: Del pare, de l'avi i del besavi.
3: Exacte.
1: Com avui ha quedat demostrat.
3: Sí, sí,
1: gràcies, senyor Samaranch.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: I gràcies, senyor Miró.
4: Gràcies a vostè.
1: Fins ara, Lluís Flaquer, companys, però bueno, valia la pena també xerrar amb aquestes persones que han conegut de tan a prop el president Joan Antoni Samaranch.
0: Gràcies, Jordi, company, per la feina i per les entrevistes i els testimonis d'aquest moviment olímpic de Barcelona.
5: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
6: La jodimos, la tuvo Eric. A giganta figura, la jodimos. La jodimos, córner. La jodimos, el despeje es para Alexis. La jodimos, parecía malo, pero se convierte en salida de balón. La jodimos, qué inocente, Ronnie.

0: Doncs tanquem ja el que t'hi jugues pràcticament, recuperant la notícia amb la que obríem la conversa amb el Ramon Besa. A les 12 del migdia es coneixia que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries. El jurat, doncs, en el seu fallo, resumeix que els mèrits de l'argentí, talento deslumbrante, excepcional trayectoria deportiva, formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Tot afegint que Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi, que el proper mes d'octubre, doncs, haurà de ser a Oviedo per rebre aquest Premi Princesa d'Astúries. L'any passat li van atorgar a Serena Williams, l'havia guanyat també Carolina Marín, Eliud Kipchoge, l'equip olímpic de refugiats el 2022, i en clau futbol, doncs el 2002 el va guanyar la selecció brasilera, el 2000 de futbol, el 2010 la selecció espanyola de futbol, i el 2012 Casillas i Xavi per la seva feina per unir una altra vegada l'ambient a la selecció espanyola després de tot el que hi ha passat amb José Mourinho, aquella guerra de clàssics d'aquells anys. El Barça ha fet una piulada per felicitar Leo Messi. Enhorabona, Leo Messi, pel Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement merescut a una trajectòria extraordinària marcada per la seva llegenda al Barça i per una carrera plena d'èxits amb el nostre club. Messi, doncs, guardonat amb aquest Premi Princesa d'Astúries, que el proper mes d'octubre anirà a Oviedo, al Teatro Campoamor, a rebre, i que passa a formar part, doncs, de la col·lecció d'esportistes que al llarg dels anys han estat guardonats amb aquest reconeixement per aquests mèrits que recollia el jurat en el seu fall. Doncs ho deixarem aquí, 1:58, que soni ja balena, perquè el que t'hi jugues arriba a la seva recta final. Gràcies de nou a l'Helena i Diego a la producció, al Willy Arnal al control tècnic, sí, a la Núria Vilamala amb la feinada que fa les xarxes, i a tota la redacció d'Esports de la Sera de Catalunya. Demà torna el Sique Rodríguez. Per tant, demà ja tindrem el titular.
1: Bon mundial, Flaqui?
0: Sí, servidor ja s'agafa uns dies per agafar forces per lo que ve, que no és poc. Marxem cap al mundial, cap a Estats Units, amb el Bruno Alemany, amb el Santi Ovalle, i des d'allà ens seguirem escoltant aquí el que t'hi jugues, amb una petita diferència horària. Si fem veu de dormits, doncs no ens ho tingueu en compte. Gràcies a tots, tornem demà amb el Sique Rodríguez, i no oblideu, si voleu anar al programa a Tarragona, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp, ens dieu qui vol venir i quan sereu. En prenem nota, i divendres farem el programa des de la Rambla Nova a Tarragona per començar a fer xup-xup ja amb el Tour de França, que aquest estiu passarà per terres catalanes. Gràcies a tots, adeu-siau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerdán era el líder de la trama Leire para entorpecer investigaciones judiciales y Leire no era una simple militante de tercera en el Partido Socialista. El sumario del caso al que ha tenido acceso la SER y cuyo secreto levantó hace unos días el juez avala ya lo que adelantaba el auto del juez Pedraz, que existió una orden del secretario de organización del partido entonces que Leire llegó a ofrecer incluso un pacto al abogado de Villarejo y recoge además una inquietante declaración de un guardia civil que asegura que su jefe le ordenó no ser especialmente proactivo a la hora de investigar al PSOE. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, y seguimos en la SER desbrozando documentos que dejan una disección de ese rol preeminente de Santos Cerdán sobre Leire Díez, a quien se atribuye en la trama una posición ejecutiva. Decía ya el auto que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de la trama y las actuaciones de la AUCO han ido en esa línea. Se llevaron los teléfonos móviles de la gerente del PSOE y de dos trabajadoras para averiguar hasta qué punto. Pero además ahora sabemos que la AUCO tomó declaración a 16 personas, también a compañeros suyos, a guardias civiles. Uno testificó que recibieron instrucciones del superior en el pasado para ponerse de perfil y no ser proactivos en temas de corrupción política. También interrogaron, como decías, al abogado de Villarejo. Les contó que Leire Díez ofreció un pacto al comisario con la fiscalía.
1: Ahí media lo desgranamos todo. Son miles de folios que estamos leyendo, que estamos actualizando en cadenaser.com en una mañana de muchísima actividad política y con un anuncio importante, muy importante, que acaba de hacer en Barcelona Pedro Sánchez durante su intervención en el Circla de Economía. En este contexto político, Pedro Sánchez acaba de anunciar que en breve comenzará a trabajar en los presupuestos de 2027. O lo que es lo mismo, Jordi Fàbrega, el gobierno renuncia finalmente a los presupuestos de este año. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí. El gobierno hace oficial que cierra la carpeta de los presupuestos de 2026 y dice que desde ya, esta misma semana, se va a poner a trabajar en las cuentas del 27. Anuncio que, como dices, acaba de hacer Pedro Sánchez hace unos minutos.
4: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Presupuestos que, para que salgan adelante, van a tener que contar con el apoyo, entre otros, de Junts y de Esquerra, los que Sánchez ha aprovechado para lanzar varios guiños en su intervención en el Cercle d'Economia en Barcelona y que serán unas cuentas, dice, sociales y en las que la vivienda será una prioridad.
1: Ahí media lo explicamos y contamos también el último acuerdo entre el PP y Vox que desbloquea el gobierno de Mañueco en Castilla y León. Mañueco, que fue a elecciones para librarse de Vox y que le cede ahora la vicepresidencia de su gobierno a Carlos Pollán y también a la ultraderecha tres consejerías, un acuerdo en el que de nuevo Vox le cuela al Partido Popular el principio de prioridad nacional.
5: La prioridad nacional es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real.
6: Que nos fiamos y no estaríamos aquí. El pacto que hemos firmado es un pacto amplio, es un pacto muy detallado y por supuesto que creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido a las dos partes para dar estabilidad.
1: Vox, que recordemos es la línea roja que PNV y Junts utilizan como excusa para no sumarse al plan Feijóo para sacar adelante una moción de censura instrumental. Del resto de cosas del día, Donald Trump admite que está preocupado por la posición de Netanyahu en la guerra de Irán. Teherán ha atacado en las últimas horas intereses de los Estados Unidos en Kuwait o en Bahrein. Hay un muerto. Y Trump, que en un podcast ha reconocido esta mañana su tensa conversación con Netanyahu, en la que le dijo que estaba jodidamente loco al poner en riesgo la paz atacando el Líbano. Aunque el nombre propio de este día es, sin duda, Leo Messi, premio Princesa de Asturias del Deporte.
7: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
1: Leo Messi, que va a recoger su galardón en Oviedo el próximo 23 de octubre. Antes tiene cita con su selección argentina en el Mundial, en el que será seguramente su último Mundial. Luego hablamos en Hora 14 de Messi con Lluís Flaqué.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: De momento nos acercamos hasta la redacción de informativos con otras noticias de este día. Javier Lébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. 5 policías forales de Navarra han muerto esta mañana en un accidente en el Goibar, en Guipúzcoa. Iban a un curso cuando su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna. De momento se siguen investigando las causas de lo ocurrido, pero desde esta mañana está habiendo cortes en la AP8 en ambos sentidos. Además, seguimos muy pendientes del incendio que está activo en Murcia, en el Valle Carrascoy, que ha arrasado ya unas 177 hectáreas. Ya no existe frente activo. Y lo último es que el gobierno murciano ha asegurado que la evolución es favorable y que confían en que pueda quedar estabilizado esta misma tarde. Y una última hora de los tribunales, la Audiencia de Valencia ha corregido a la jueza de Catarroja y permite a Carlos Mazón que se persone en la causa de la Dana.
1: El tiempo, respiro generalizado y bajada de temperaturas. Jordi Carbó.
9: Tiempo radiante, es decir, sol y muy buena visibilidad con un cielo muy azul, es lo que nos espera para esta tarde en la mayor parte del país, con alguna excepción, por ejemplo, en Galicia, sobre todo cerca de la costa, nubes que solo dejarán alguna llovizna, pero con ambiente fresco. En el resto del país, al sol ambiente agradable y calor mucho más moderado en el centro, sur y mediterráneo que los últimos días, con máximas de 25 a 30 grados, solo en el Valle del Guadalquivir vamos a superar los 35 de máxima. La próxima madrugada la lluvia ganará protagonismo en el Cantábrico.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: Des de Barcelona, Pedro Sánchez insisteix que esgotarà la legislatura, acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve i ha dit això el president espanyol sobre aquest oferiment del PP a Junts de presentar una moció de censura instrumental.
11: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía.
10: El president espanyol està tancant aquesta hora la gran trobada anual dels empresaris catalans, les del Cercle d'Economia. De seguida anem en directe al Palau de Congressos. Mínim històric del consum de tabac a Catalunya. El 20,6% de la població major de 14 anys fuma. És el percentatge més baix des que hi ha registres. L'alerta sanitària, però, és entre els adolescents. Un de cada quatre menors de 18 anys vapeja o fuma cigarretes electròniques.
12: No estic fumant tabac, però estic fumant vaper. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
13: Realment és que fumar és una merda.
14: És una herència que no m'agradaria deixar mai.
10: Aquesta és la campanya del Departament de Salut. Fumar és una merda. Les línies 1 i 5 del metro de Barcelona són les que tenen menys internet.
15: Quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
16: La cobertura no funciona, sempre va malament.
17: A totes les estacions.
10: Avui a Ser Catalunya fem el mapa de la falta de cobertura al suburbà de Barcelona i us expliquem el per què. Segons Transports Metropolitans, la infraestructura no té prou capacitat per l'alta quantitat de passatgers. Novetats importants en el cas Andic. La jutgessa ordena investigar si hi ha terceres persones involucrades en la presumpta mort del magnat i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga tant del pare com del fill de Jonathan Andic. Tot això en un dimecres en què al Parc del Fòrum comencen els primers concerts del Primavera Sound. Guitarrica de la Fuente com un dels artistes que avui inauguren aquest festival en aquesta jornada que es fa gratuïta, en la que hi actuaran artistes com aquest. Fins diumenge, 150 artistes i 18 escenaris al Parc del Fòrum i també avui anirem a Berga. Ja està immersa en la Patum. Aquest vespre es farà la passada a la plaça a un dia del dia gros, que és demà dijous. Són dos esdeveniments culturals que estan molt pendents del cel. Jordi Carbó.
9: El temps radiant que està fent arreu de Catalunya permet que la temperatura pugui pujar. Si bé aquest matí ha començat amb ambient més fresc que els darrers matins, les màximes seran semblants a les d'ahir, de 25 a 30 graus a la major part de poblacions, més a prop dels 25 que dels 30, tret del Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, on arribarem a superar els 30 de màxima. El sol, ambient agradable, fins i tot una mica calorós, però amb menys humitat que ahir, no hi ha tanta sensació d'aixafugor. Hi ha alguns núvols a les comarques de Girona, avui no deixaran més que algunes gotellades, i entre demà i divendres, descens significatiu de la temperatura, deixarà de fer calor, i entre demà a la tarda i la matina de divendres, les tempestes acabaran abarcant gran part de Catalunya, sobretot la meitat és.
10: Però com que la calor s'ha avançat una miqueta, Lleida ja des de demà mateix 1.200 locals i botigues del centre faran de refugis climàtics. Això normalment es feia a finals de mes, però aquest any s'avança. Manel Llaràs és president de Primer Comerç a Lleida.
18: Persones grans, dones embarassades o qualsevol tipus de persona que tingui una necessitat Moltes vegades l'establiment que té més a prop és aquest establiment a peu de carrer per cobrir aquesta necessitat en moments de molta calor, de que puguin entrar, puguin descansar, puguin ser atesos en un vas d'aigua.
10: A la tècnica tenim a Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Què tal? Bona tarda. Les jornades anuals que reuneixen a tots els empresaris catalans acaben ara mateix a aquesta hora amb el president del govern, Pedro Sánchez, en directe ara mateix des del Palau de Congressos. Aquest és el son directe.
19: Culminando, yo creo que algo que es un hito histórico en la construcción europea, como es la mutualización de la deuda, como es la definición de bienes públicos europeos, el clima, la tecnología, el talento, la formación, la seguretat i la defensa, com antes.
10: La cloenda d'aquestes jornades al Cercle d'Economia, ara mateix ho està seguint en directe la Laura Pons. Laura, bona tarda.
20: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
10: I ara ho dèiem, el president espanyol acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve, 2027, per tant, insisteix en que vol esgotar la legislatura, i sobre aquesta moció de censura instrumental que proposa el Partit Popular, simplement ha dit que celebra que els de Feijó, i en concretament el líder Alberto Núñez Feijó, tornin a reconèixer Junts per Catalunya com a interlocutor.
21: Sí, són dos missatges importants, Joan. Primer, deixa clar que vol seguir governant, que vol arribar al final de la legislatura, i prova d'això és que presentarà els pressupostos del 2027. És el primer anunci que ha fet aquí fa pocs minuts al Cercle d'Economia.
19: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
21: Sánchez demostra que seguirà al capdavant del govern encara que PNB i Junts hagin demanat eleccions per tots els casos judicials que esquitxen el PSOE. I segon missatge dirigit a Feijó després que se li hagi esfumat la possibilitat de convocar una moció de censura, encara que sigui instrumental. El president del govern celebra que el Partit Popular reconegui a Junts com a interlocutor.
19: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo, ya estamos todos.
21: I estamos todos. El que fa Pedro Sánchez és aferrar-se als socis, conscient que els necessita, i els recorda que ha sigut ell qui ha pres decisions difícils i valentes com l'indult, l'amnistia, per exemple. Sánchez ha evitat fer referència explícita als presumptes casos de corrupció que l'envolten. Qui sí que ho ha fet, però, és la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, qui ha volgut fer aquesta petició al president del govern davant d'aquests casos judicials que afecten el PSOE.
22: Sí queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. En lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses públicos.
21: És el que li demanava, transparència. Milà també ha demanat polítiques valentes a Sánchez en termes de finançament, de polítiques migratòries, així com valentia per construir també nou habitatge, sempre, això sí, tenint en compte la participació pública o privada i amb marcs legals que, diu, donin seguretat jurídica a llarg termini.
10: Gràcies, Laura Pons. Sobre les investigacions de la corrupció que afecten els socialistes, avui hem sabut que el PP citarà el president català Salvador Illa a la Comissió d'Investigació sobre el cas Coldo. És la segona vegada que se'l cita. Justament avui, Illa ha assegurat al Parlament que el seu partit no n'hi ha de corrupció, deixant clar que es refereix al PSC, als socialistes catalans. Xavier Balló, des de la Cambra Catalana, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
10: El president s'ha sotmès avui a la sessió de control. Tota l'oposició li ha reclamat explicacions sobre aquest fet, que la jutgessa del cas Leire demanés informació sobre les despeses de la campanya electoral dels socialistes catalans.
23: El president Illa ha assegurat que totes les factures d'aquella campanya que ara ha requerit el jutge estan perfectament auditades a la Sindicatura de Comptes i que poques explicacions té més a donar al respecte perquè ha actuat correctament.
24: Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Què més vol que faci? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes.
23: Però l'oposició en bloc ha pressionat el govern, especialment la dreta, que veu sospites tant en això com en el contracte que es va donar a Huawei sobre la fibra òptica, després que s'hagi relacionat la trama Zapatero amb aquesta empresa. empresa xinesa. Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: Quantes ombres al seu voltant, president? I el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, que no parlem de fake news.
3: Empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi ni usted es el yerno ideal.
23: També els socis, encara que amb menys contundència, li demanen fer net. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
4: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar res.
5: Perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
23: I l'ha acabat deixant clar que, com a mínim, el PSC no té res a veure en tot plegat.
6: El meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
23: Assegurant que la lluita contra la corrupció és una línia vermella.
10: Bé, doncs tornem al Palau de Congressos. S'ha acabat ara mateix aquesta última intervenció, aquesta intervenció del president del govern espanyol. Per tant, es tanquen aquestes jornades que tenien aquest any aquest títol. L'autonomia estratègica d'Europa, que segons doncs, els empresaris implica, en el context actual, desenvolupar la indústria militar. De fet, en les últimes setmanes ja hem anat explicant que la Generalitat vol que la indústria catalana aposti per aquest sector, Pol Valero.
25: Bona tarda. Sí, durant els tres dies, tant el Cercle com les empreses participants han destacat la necessitat de tenir una política de defensa comuna a la Unió Europea. Des de Satelliot, empresa catalana especialitzada en nanosatèl·lits, han demanat més coordinació entre les diferents companyies. Jaume Sampere, conseller de la
26: CAT. Europa són 28 països que van cada un pel seu costat i que encara seguim cada un dient sí, sí, tenim que tenir campions europeus perquè siguin els nostres.
25: Alhora, les companyies catalanes de defensa han reclamat més facilitats per accedir a contractes públics i guanyar mida. De moment, la Generalitat té en marxa un pla perquè 400 empreses tecnològiques entrin al sector militar.
27: Y ahora esto ha hecho un giro estratégico fundamental. 1000 capacidades productivas de innovación en Cataluña que se enlazan al gran objetivo de reforzar indústria de la defensa y seguridad de España.
25: Paraules del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, també aquí a les jornades del Cercle.
10: Passa un minut d'un quart de tres.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
10: I la bona notícia del dia és que el consum de tabac a Catalunya ha caigut al mínim històric. Mai, des que hi ha registres, hi havia hagut tan poca població fumant, el 20,6% del total de gent de 15 anys en amunt. Però la part negativa, el més preocupant, és que no para de créixer els adolescents que vapegen o fumen cigarretes electròniques.
28: No anem malament. Estem disminuint el consum de la població adulta. Els joves no fumen molt, fumen molt menys que fa 5 anys, i això és una realitat. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum. En aquest cas, el de les cigarretes electròniques, que doncs s'han doblat en els últims 4 anys.
10: Aquesta és la fotografia que ha fet avui el secretari de Salut Pública. Susana Ruiz, com estàs? Bona tarda.
29: Hola, bona tarda, Joan.
10: Comencem amb la bona notícia. Mai abans, és que hi ha registres, s'havia fumat tan poc tabac a casa nostra.
29: El consum ha caigut al 20%, quan 10 anys enrere era de gairebé el 26%, segons l'enquesta de Salut de Catalunya. Per edats, la franja de 45 a 64 anys és la que fuma més. Els homes són més consumidors que les dones i les classes socials baixes més que les mitjanes i les altes. Entre les embarassades, la tendència és a la reducció, però encara la meitat de dones fumadores mantenen el consum de tabac durant la gestació. Tot i aquesta disminució general, el tabac continua provocant una mort cada hora, com diu Esteve Fernández.
28: 10.000 persones que moren a Catalunya a l'any, 54.000 a l'estat espanyol. Estem parlant de, més a més, morts que són evitables.
29: A Catalunya, l'any passat, 73.000 persones van deixar el tabac, la majoria, 6 de cada 10, amb suport sanitari. 71.000 fumadors van seguir tractaments farmacològics.
10: Però, com dèiem, aquesta baixada de fumadors queda igualida pel que s'anomena nou tabaquisme. Cigarretes electròniques, vapers, altres productes similars que estan agafant molta força entre els joves.
29: Entre els estudiants de 14 a 18 anys, el consum diari de tabac s'ha reduït a la meitat en les últimes dues dècades, però amoïna el fet que els joves estiguin substituint el fum pel vapor. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut de la Conselleria.
30: Estem en que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
29: Això tot i que la venda a menors d'aquests productes està prohibida. En el conjunt de la població fumadora, les cigarretes electròniques són minoritàries. No representen ni el 2% del consum total.
10: I a aquesta hora tenim novetats en la investigació del cas Endic. Novetats importants en aquest cas. Recordeu que manté imputat a Jonathan Endic, acusat de la mort del seu pare, del fundador de Mango. Avui hem sabut que la jutgessa ha ordenat investigar si hi ha terceres persones involucrades i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga de tots dos, de pare i fill, Andrea Villòria.
29: Sí, la jutge ha acordat revisar tots els missatges i totes les trucades de la víctima i també de l'acusat per aclarir la possible influència, i és literal, de terceres persones involucrades i concretament de la terapeuta que els visitava a tots dos. Així es desprèn d'un escrit judicial avançat pel diari El País i consultat per la cadena SER, un escrit on els Mossos admeten que els indicis fins ara són encara insuficients i on la fiscal demana aclarir algunes imprecisions. Volen aclarir també si la proposta d'anar a Montserrat aquell dia va ser només del fill o si va intervenir algú més. En l'escrit, la magistrada aprofita per recollir més indicis contra el primogènit, com que va dir que era habitual que fessin excursions junts i que ha demostrat que era el primer cop que ho feien en 10 anys. La magistrada escriu que estan en una fase encara molt inicial de la investigació i insisteix que les proves que han recollit fins ara li fan creure que es tracta d'un homicidi premeditat i preparat.
10: La jutgessa Andrea també ha ordenat que s'entregui el llistat de trucades de Jonathan Andic mentre era de viatge a Ecuador, on segons ell li van robar el mòbil, i això és un punt clau perquè els Mossos creuen que va desfer-se del telèfon a propòsit, i la defensa sosté tot el contrari.
29: Exacte, la defensa ha arribat a mostrar trucades d'aquells dies, un viatge exprés de 48 hores a Quito que Jonathan Andic va fer al març de l'any passat i on, segons ell, li van robar el mòbil. Els Mossos, en canvi, com va avançar la SER, sospiten que va aprofitar aquell viatge per desfer-se del telèfon i amagar proves. D'entrada perquè era un viatge de feina exprés, però la seva secretària no en sabia res. I segon, perquè el dia abans de pujar a l'avió va desconnectar l'aplicació Salut del mòbil, la que registra els passos, el pols o les hores de son. Dos dies després, segons App, aquest iPhone va deixar de donar senyal i no s'ha pogut recuperar els WhatsApps previs. Ara la jutge demana a Vodafone les trucades per comprovar si va utilitzar amb naturalitat el telèfon durant aquell viatge o si ja se n'havia desfet.
10: I aquest és el so d'aquests dies pels voltants de la Sagrada Família. El so de les grues del muntatge queda exactament una setmana perquè el papa beneeixi la Torre de Jesús i això diuen alguns comerciants dels preparatius.
1: Bueno, és una mica caòtic perquè, mira, ja veus, avui quasi no puc obrir perquè tenia les balles aquí davant del quiosc. No em sembla malament, el que passa que, clar, a mi m'obliguen a tancar el dia que ve el papa.
7: Han tallat molts carrers, estan fent soroll per les nits, avui a les 3, 6 del matí per muntar tot això no s'ha pogut dormir. Però, bueno, a veure, suposo que entenc que és un moment que és important, però clar...
10: La polèmica o les polèmiques, ja sabeu, continuen sent l'ús del català d'allò 14 durant la visita i també el cost econòmic, perquè si la visita costarà un total de 25 milions, el 20% el pagaran els governs autonòmics. La Generalitat, en concret, pagarà 1,6 milions. Ferran Dalmau.
8: Aquest matí, Òmnium, Assemblea i el Consell de la República han demanat per carta al Vaticà que incorpori el català en la visita a la Sagrada Família, i la Fundació Ferrer i Guàrdia també s'ha queixat fa poca estona. Hongria Panadero és la seva directora.
9: Si fos una visita realment privada, podríem parlar en la llengua que fos. Però, sent una visita d'aquestes característiques, la llengua hauria de ser el català.
8: El govern assegura que des del primer dia està pressionant pel català. Ramon Espadaler, conseller de Justícia a Catalunya Ràdio.
11: No són gestions de darrera hora, des del minut zero s'ha explicat al Vaticà la importància del fet del català. Hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès.
8: Més enllà de l'idioma, l'altra polèmica és per la xifra de diners que pagarà Catalunya per aquesta visita. Més d'un milió i mig d'euros que la Fundació Ateus per Catalunya considera inapropiats.
12: Al Vaticà hi ha eleccions, voten les dones. Només amb aquestes dues coses ja queda clar que no és una democràcia.
8: És el seu president Albert Riba a la presentació de la campanya Jo no t'espero, de totes les entitats socials que s'oposen a la visita de Lleó 14.
10: I encara a Barcelona, si agafeu cada dia el metro, us hi trobeu segur a diari. Però potser encara no us havíeu preguntat el per què.
13: La cobertura no funciona, sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
14: A totes les estacions, a l'andana, principalment. La blau...
10: Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del transport públic? Doncs us ho expliquem de seguida, en dos minuts.
0: Ser Catalunya, Barcelona. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Hora 14. Amb Joan Bofill.
2: 5 minuts i seran 2:15. Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del metro de Barcelona? La línia 1 i la 5 són on més falla l'internet.
3: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
2: I la línia 3, on falla més, per exemple, és entre Passeig de Gràcia i les Ceps.
4: La línia 3, hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. Les Ceps, Fontana...
2: La L4 entre Bogatell i Urquinaona, ho hem comprovat des de Ser Catalunya fent diferents trams a la xarxa i parlant amb diferents usuaris. De fet, que ha fet aquesta recerca és el nostre company en Pau Puig. Pau, segons Transports Metropolitans, aquesta poca cobertura coincideix amb els trams en què hi viatja més gent.
5: Des d'abans de la pandèmia, els passatgers del metro de Barcelona han augmentat un 16,5%. En un dia laborable, l'agafen 1,5 milió de persones. Segons el professor d'informàtica, multimèdia i de la comunicació de la UOC, José Antonio Morán, això pot afectar la cobertura.
6: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
5: Però aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha més demanda de dades, de persones que miren fotos i vídeos i actualitzen contínuament Instagram o TikTok.
6: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada doncs, perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale, són continguts que generen molt tràfic de dades.
5: Són declaracions a Ser Catalunya.
2: I de fet, ara mateix el metro té 4G a tota la xarxa, però TMB està parlant ja amb les companyies telefòniques, que són les responsables, perquè també hi arribi el 5G.
5: Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels bloquegen l'entrada de la cobertura exterior. Per això cal muntar una xarxa directament a dins. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, ha de garantir la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I quan el metro entra un túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha a sota la via. Segons Morán, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar continguts en els telèfons amb aquesta tecnologia, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
6: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
5: Per això calen estacions base que puguin gestionar més trànsit de dades.
2: Al web de Ser Catalunya teniu una enquesta on ens podeu explicar els punts on hagueu notat que us falla la cobertura. Gràcies, Pau Puig.
5: A vosaltres, fins ara.
2: I els esports avui tenen un nom propi, és Leo Messi. Adrià Soldevila, bona tarda.
7: Bona tarda, Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. Així ho ha determinat el jurat presidit per la nedadora Teresa Perales. Messi és el futbolista amb més títols de la història, 47 en 23 temporades, entre els quals hi destaquen una Copa del Món i una Copa Amèrica amb la selecció argentina i 10 lligues i 4 Champions League amb el Barça. També és el jugador amb més pilotes d'or, 8, que l'han definit com el millor futbolista del món i, per molts, el millor de la història. Messi succeeix en el guardó a la tenista Serena Williams i ho fa no només pel seu talent en l'esport, sinó també, i com diu el veredicte, per la seva formidable i continuada labor solidària per promoure l'accés a l'educació i a la cura de la salut dels nens més desafavorits.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
2: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
1: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
2: Ballarem moltíssim.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. A Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Avui, al balcó, els dimecres d'en Toni Bassas i després, Art i Sexe amb la ginecòloga i sexòloga Raquel Tulleuda. Parlem del semen.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Té 100 anys. Toca l'orgue des que era jove. Ha fet 1.700 concerts al llarg de la seva vida i per tot el món. I acaba de fer realitat el somni de restaurar un dels seus orgues preferits, el de l'església de Sant Felip Neri, del barri gòtic de Barcelona. I ara, el que és millor, és que se'n va de gira. Avui al balcó ens colem a casa de la centenària Montserrat Torrent. Montserrat, moltes gràcies per rebre'ns a casa teva.
1: Gràcies a la cadena 7, que he vingut a casa per escoltar el que puc opinar sobre la música i sobre la vida.
0: Com et trobes? Com estàs?
1: Em trobo regular. O sigui, de vegades m'enfado, sobretot amb una nevada que cada dia em pregunta com te trobes. Jo dic, no em preguntis més com me trobo. Mai em trobo bé, però m'he acostumat a no estar bé. I llavors ho accepto. Quan em fa mal l'espatlla, em fa mal el braç, quan no em fa mal el braç, em fa mal el peu. Hi ha un seguit de petites coses que dius, ja has d'anar acostumant.
0: Et puc dir que et trobo molt bonica.
1: Gràcies. No esperava aquesta elogi perquè realment no és així, però...
0: Mira, aquí al menjador hi ha, potser, m'agradaria preguntar-te si és potser l'objecte més important d'aquesta casa, el teu orgue. Com és aquest orgue?
1: És el més important, certament. És un orgue d'estudi molt modest, perquè si fos més gran jo tenia un orgue bastant gran en un altre pis, però en aquest cas els veïns es queixarien. Ara no, perquè és molt suau i tant com que ara les portes que els tubs quedin una miqueta apagats i mai cap veí s'ha queixat. Al contrari, els que tenia aquí, que eren una gent molt... No sé com se'n deia allò.
2: Fura de la pau.
0: A la Fura dels Baus. Vivien aquí?
2: Sí.
0: Vivien aquí i escoltaven l'orgue de la Montserrat Torrent.
2: No, venien a fer festes aquí, que no és el mateix.
1: La filla de la veïna era de la Fura dels Baus i em demanaven que toqués més fort. Dic, és que no puc. No depèn de la meva potència. És l'instrument que no dona permís.
0: Montserrat, tu toques encara cada dia?
1: I tant. Me seco a les 5 del matí. Sí, no, però ja és un costum, no té mèrit. No, ho explicava ahir, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que és un ritme de vida. Aixecar-se molt aviat, estudiar. Després esmorzar, després la dutxa, després tornar a estudiar. Dinem amb la noia que tinc a les 12 en punt. A les 12 i quart m'ha quedat. Mengem molt poquet, tant una com l'altra.
0: Tu tens problemes per escoltar. Ara, de fet, estem fent aquesta entrevista amb una tablet. Molta gent es preguntarà com pots tocar sense escoltar-hi bé.
1: La música la sento, és que és una altra cosa. O sigui, si escolto una música que no he sentit mai, sentiré un so, però no sentiré les notes. Si escolto la música que jo conec, l'escolto nota per nota. Aquesta és la diferència. Si ara vosaltres em diguéssiu Pare nostre que esteu en el cel, jo ho entendria tot, perquè és una cosa molt coneguda.
0: És que t'està escoltant molt atenta. Nosaltres no hem vingut sols, Montserrat. Ens agrada molt la teva vida dedicada, gairebé 100 anys, a l'orgue, perquè vas començar a tocar molt petita. T'hem portat una noia que té 18 anys i que toca l'orgue. Hola, Zoé, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Tu saps qui és la Montserrat Torrent?
3: Sí, va ser professora del meu professor.
1: Però diria que sigui fidel a la seva vocació. Que segurament durant el període d'estudis hi haurà algú que la contradirà, algú que dirà terç el temps. L'òrgan no serveix per res. Endavant, endavant, endavant, endavant. Et diré que no busques l'èxit. L'èxit ha de venir per ell mateix. M'he apuntat això, que jo sempre ho dic i mai me'n recordo, de llegir el llibre L'art del tiro en arc. És un llibre d'aquest senyor Eugène Herriguel. Mai me'n recordo, però l'he llegit moltes vegades i l'he recomanat centenars de vegades. És fantàstic. És un que va al Japó i busca el millor mestre de tirar l'arc. I ell només vol fer Diana. I el mestre li diu, no, fixa't bé el que jo t'estic dient que has de fer. I ell, Però un dia el de sempre s'enfada, tanca el llum, fa sidiana, i el mestre agafa l'arc, quan obre la llum, ha fet diana. Es queda espantat, aquest. Diu, perquè és que la diana has de ser tu. Tu només busques l'èxit i ser diana. Busca perfeccionament, quan tindràs tots els coneixements, tot el que s'ha de fer per ser diana, amb els ulls tancats la faràs.
0: És un bon consell, no buscar l'èxit, sinó enamorar-te de la música i seguir treballant?
3: Sí, em sembla molt important, a més, perquè avui en dia sembla que tot ho fem per un objectiu molt concret i justament interpretar música és...
1: Fer-ho per amor a la música. Fer-ho per bé, la fe més que quan disfrutaràs, que tot ho queden.
0: Ara deia la Montserrat que ella no li cal tenir l'oïda perquè sent la música. Tu pots entendre-ho, això, oi?
3: Òbviament no tant com ella, però sí que entenc, perquè a part de les vibracions que notes quan toques l'orgue, tant als peus com a les mans, també és un instrument que omple molt l'espai i per tant ho sents molt bé tot i és com molt sensorial. Llavors crec que es refereix a això.
0: A tu, Montserrat, et preocupava quan eres molt jove que no tenia la mateixa expressivitat l'orgue que el piano, però tu vas voler demostrar que sí que la té.
1: Quan era molt jove jo penso que tenia una tècnica molt, molt, molt bona. Sensibilitat, una mica, sí, perquè era herència de la meva mare, que tocava el piano d'una manera molt expressiva, no, amb aquesta manera que de vegades hi ha algú que toca que sembla, dius, oh, quin espant, Déu meu. Baixen les tecles amb fúria, però no, amb poesia. Per tant, una mica de sensibilitat. Però la vida et va curtint i vas donant-te compte de l'essencial de tot plegat. I la música, naturalment, t'ajuda molt a fer-te entendre el que tu has viscut i també incorporar-ho a la interpretació. Si has tingut un dia molt alegre, tocaràs més viva, més joiosa. Si el dia ha sigut trist, no buscaràs coses alegres, tocaràs coses més pensatives.
0: Deixa'm preguntar-li ara a la Zoé, que ella ha tocat a la Catedral de Tarragona. Li vull preguntar, què sap de la Montserrat Torrent?
3: Bueno, el meu professor, el Jordi Vergés, que és professor al meu conservatori d'orgue, sempre m'ha parlat d'ella en diverses classes. M'ha dit que és una referent no només d'ell, sinó de moltíssims organistes espanyols i catalans. I també, doncs, per exemple, fa un mes, bueno, a l'abril, vaig anar a l'homenatge que li van fer al Palau de la Música pels seus 100 anys, que em va agradar molt, sí.
1: En Jordi va tocar.
3: Sí, sí. El vaig veure.
1: Molt bé.
3: I això, i també em va cridar molt l'atenció quan vaig saber d'ella, perquè avui en dia els referents musicals, sobretot que ens ensenyen als conservatoris, solen ser més homes que dones, i trobar-se amb una figura com ella és una cosa realment especial.
0: La Zoé diu, més homes que dones.
1: És que toquen l'orgue, sí, sí. moltes.
0: Però a la teva època eren tot homes.
1: A la meva època tot eren homes. Aquí. Només hi havia una que mai recordo el nom, i en canvi tinc el nom de la filla, que havia fet la carrera d'orgue, i eren molt amigues totes dues, però no en plan concertístic, en plan d'acompanyar potser algun cor, alguna cosa així molt discreta, però no eren tot homes. A França no, hi havia la Mary Claire Allen, que és famosíssima. A Anglaterra també hi havia una altra organista molt, molt famosa, i aquí no, els homes governaven.
0: Ara s'han recordat que ella va tocar a la Catedral de Tarragona. Tu has tocat per tot el món més de 1.700 concerts. Els més especials, Montserrat, els que quan tens ganes de fer memòria tries en el teu cap, quins serien?
1: Em va emocionar molt, molt, molt l'orgue del Palau Real de Madrid. És preciós, perquè és molt sonor, però mai estrident. El que jo no puc suportar és aquests orgues que xisclen, que dius, les mutacions agudes són tan estrets, astuts, que realment m'han perjudicat l'orella. I ara l'orgue de Sant Felip.
0: L'orgue de Sant Felip. Explica'l, tu el coneixes, oi, l'orgue de Sant Felip?
3: Bueno, he vist notícies de que es va reconstruir fa poc i sabia que va estar destruït fa uns anys.
0: S'ha reconstruït gràcies a la Montserrat, que portava molts anys. Per què era tan difícil reconstruir-lo i per què t'ha costat tant i per què t'ha fet tan feliç?
1: Bé, tot va començar quan jo estudiava. Vaig quedar enamorada de l'escola de Bach, que era contentíssima era després de la Guerra Civil, després de quants anys, eh? I llavors vaig tenir la sort que l'Institut Francès em va donar una beca per anar a París a estudiar. Al sentir els orgues francesos vaig dir, però el que tenim és horrorós, perquè els orgues històrics havien cremat durant la guerra, per ignorància, per... Increïble, els van cremar, els van destruir. O feien servir tot per fer canons. La batalla era bo. Llavors vaig dir, quan vaig trobar, vaig dir, prou, Barcelona és... ha de tenir un orgue de veritat. I vaig començar a captar. Hi havia unes noies, em sembla que eren les mestresses, de Ràdio Pelayo, que tenien relació, com que venien discos, coneixien a moltíssima gent. Em van fer targetes de recomanació i anava casa per casa a buscar. Em donaven 10 pessetes, 15. Bueno, en aquell temps tenien un valor. El dia que em van donar 50 pessetes, vaig anar allà. I un dia, com el veu, va venir el pare Sant Ramon, que ja s'ha mort a la Sant Frenda, i va dir, hem de tornar a fer campanya per l'orgue. Ja no hi haurà res a fer. Sí, hi haurà res a fer. Tenim entès que tu tens un donatiu per quan et moris. Ara, dona'l ara. Dic, ui, això serà una mica de dalt a baix. Perquè tothom li cridarà l'atenció que em diré, faci aquest gest. Passa de tot. Comença a treure la cara, ja veuràs com seguirà. I sí. Vaig tenir l'esforç de dir, doncs vaig endavant i anar a haver-hi molts altres donatius. Però ens vam tornar a callar. Vam fer l'orgue major. A pedal, ni rastre. El recitatiu, a tercer tacat, ni rastre. Però llavors s'acostaven els 100 anys i va començar aquesta campanya que jo... Estic bastant desesperada, perquè això no n'hi ha per tant, per 60 anys, tampoc. No veig que sigui tan extraordinari.
0: Mira, però tant et ve perquè al final et facin cas i l'orgue estigui inaugurat.
1: Sí. Llavors van engrescar un que es diu Josep Caminal, un amic importantíssim i un home que té una influència i sap explicar-se, sap explicar tot el que s'ha de fer i el que volem obtenir per conquistar a l'illa. El president Salvador Illa i també el de l'Ajuntament.
0: El Collboni i l'Illa. T'han ajudat en Collboni, alcalde, i en Salvador Illa.
1: I em van fer donatius molt grans. Van venir aquí a casa. Van venir Salvador Illa, acompanyat del tresorer, de la... com se diu aquesta de cultura?
0: La Sònia Hernández.
1: La Sònia Hernández. I vaig veure que anava de veritat.
0: Van venir aquí a casa teva a dir-te...
1: Al centenari li volem donar una alegria. Dic, oh... Ja ha sigut... Ara ja puc morir. L'orgue ja està fet.
0: Deixa'm preguntar-li a la Zoe per aquest orgue i pel que deies dels tubs aguts. Tu has tocat tota mena d'orgues, Zoe. El de Sant Felip Neri, el coneixes?
3: Bueno, no he tingut l'oportunitat d'anar-hi.
1: El coneixeràs. Un dia hi anem.
3: Sí, m'encantaria, m'agradaria molt, sí.
0: T'encantaria tocar amb ella, no?
3: Seria un plaer, sí.
1: Sona Mira... molt bonic, la veritat.
0: Diu que li agradaria tocar amb tu, eh?
1: Quines obres toques?
3: Ara estic estudiant un preludi fuga de Bach.
1: Fuga de Bach, quin?
3: Està en mi menor, crec. No sé quin és ara.
1: Són els primers preludis fugues?
3: Sí, els més ancins.
0: Bach és el més important?
1: Si sol vida, mi sol vida, fa mala, encara estic ben present.
3: Sí.
0: Ara, amb 100 anys, comences una gira, com si fossis una estrella de rock.
1: Àvila i Àlava. Jo dic, podria ser Àlava, Àlavi. Àvila, Àlavi, però no, és Àlava. A la vora d'Àlava, un orgue antic. I després hi ha molts altres concerts. Alemanya, Itàlia, Portugal, i encara en deixo algun, perquè no és possible. No.
0: Però és una gira molt important, és a dir, que hauràs d'estar viatjant moltíssim.
1: Bastant, perquè enllaçarem que no tingui d'anar, continuem tornant a Barcelona. Això també seria molt cansat, jo penso, eh? Però quan arribes a casa t'agafen ganes de descansar. I dius, ara no vull continuar, però si estàs ja... a mig camí, dius, va, continuem, canvia molt.
0: Té 100 anys, eh? Zoe, tu li vols fer alguna pregunta més a la Montserrat?
3: Doncs m'agradaria preguntar-te com creus que es podria apropar avui en dia l'interès per l'orgue cap a les persones més de la meva edat?
1: Primerament, jo crec que s'ha de fer que els que toquen i els donen concert siguin bons organistes. Hi ha gent que toca terriblement malament i et diuen, donareu concert. Déu meu senyor. Potser tenim la sort que te'ls pateixin de l'oïda com jo. Perquè això és horrorós, eh? És terrible, fan mal. Fan un mal. O sigui que, clar, això és terrible. Exigir que toquin bé. Mm-hmm. Que s'ho prenguin en sèrio. No, que no es pot, que toquin bé per comunicar la bellesa de la música. No pensar, ara m'aplaudiran. Jo tinc una sort fantàstica que quan aplaudeixen no ho sento. Penso, hòstia, estan fent així.
0: Però, Montserrat, què els diries a una persona jove, com l'animaries perquè decideixi tocar l'orgue i no el piano o la guitarra?
1: Que val la pena. A mi m'ho plaer la vida i he passat moltes coses, moltes alegries, moltes tristeses, moltes amargures. El que m'ha acompanyat més de tot ha sigut l'orgue i la música. És fidel. Mai et deixarà de banda. Saps? O sigui que si tens aquesta vocació, aquest gust de perfeccionar, d'estudiar, amb delectació, no estudiar. Jo penso que hi ha moltes maneres d'estudiar. Si estudies de dalt a baix, no en sortiràs mai. Jo primer llegeixo l'obra, de dalt a baix. Ara ja tinc una idea. Després la trossejo. Un trosset només, però ha de ser perfecta. L'endemà una altra trosset cosida. Començant sempre pel final. Però si tens autèntica il·lusió, te redradi cada vegada més bé. Avui m'he inventat una manera d'estudiar. I passat, els llibres són plantes. I cada planta ha de ser regada, ser ben cuidada. Si no, s'assecarà. Has de treure les males herbes, les notes falses. Has de mirar de cuidar-la amb carinyo, que noti que tinc molt interès. I he estudiat de gust. Demà pensaré una altra cosa.
0: Això avui, eh? Ho has pensat avui, això?
1: Avui. Se m'ha corregut avui. O sigui, sempre penso alguna cosa o altra.
0: Jo, et sembla bona idea aquesta manera d'estudiar?
3: Sí, em sembla molt original aquesta forma de veure-ho també, i té tota la raó. Al final s'ha d'anar estudiant dia a dia, a poc, i tenir molta cura del que treballes.
1: En Jordi et fa estudiar trossejant.
3: Sí, a més és molt precís el Jordi sempre, sí, sí.
1: És que de dalt a baix, bé, jo he tocat molt amb orquestes, molt. I un bon director no porta el compàs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no. Corda! Dent! Corda i dent.
0: Montserrat, la Zoe té 18 anys. Com tocaves tu als 18 anys?
1: Jo als 18 anys encara no tocava l'orgue. Tocava el piano. Estava a fer la carrera de piano, perquè la guerra ho va interrompre tot. Va ser uns anys de res, després de recuperació. De pas posar immediatament que hi ha hagut una guerra, que la casa s'ha enfonsat. Són trastorns molt forts, que quasi ni penses en el que feies abans. Que has d'anar posant poquet a poc. I després sí, llavors ja... Després de deixar el piano va venir això d'anar a Santa Coloma de Farnets i de tocar l'orgue per afició. I dir, no, no va. I el mestre que hi havia en Pol Franc era... Va dir, si vostè ve per passar el rato, no torni. Jo no li dono clàssica. Oh! Si jo tenia un genet tremendo. No hi havia clàssica, no trenessis plorant a llàgrima viga. S'enfadava per tot. Però jo vaig dir, no, jo tinc vocació. Va dir, a veure... Em va castigar, només exercicis de pedal i de pedal. Això és... no m'agrada gaire, però... A veure què t'està... I un dia va dir, va, un coral de Bach. Va sortir la vocació, dic, oh, això és preciós.
0: Montserrat, la música ho cura tot?
1: La música ho cura tot. Si no tot, bastant. Jo he tingut bastant mals greus. Com dos càncers, un ictus, ara una pneumonia, una caiguda forta. I pensava, ja no podràs tocar mai més. Quan va ser la fractura de fèmur, dic, s'ha acabat. I el metge, el traumatòleg, em va dir: concerts no, però toqui per vostè. Ha de tocar perquè ha fet molts exercicis i el cervell està acostumat i pot esdevenir un fet molt desagradable. Vaig posar el peu al pedaler, vaig fer un xicle que el volia sentir tots els veïns. Un dolor terrible, dic, oh, però m'ho dic que ho faci. I ho vaig fer. L'endemà, tornem-hi. I al cap d'un mes ja donava un concert i li vaig enviar. Un gràcies, doctor, vostè m'ha tornat a la vida.
0: Quina història tan increïble. Jo et veig molt forta. T'ho he dit de veritat, que et veig bonica, amb aquest, que et brillen els ulls quan parles de l'orgue, i penso amb la Zoe. Zoe, tens la missió de continuar tocant, admirant a la Montserrat.
3: Totalment.
1: Ja sé que seràs feliç, estic convençuda.
3: Gràcies, gràcies. Espero que sí.
1: Sí, no, si et continua agradant, saps que hi haurà moments de fatiga que dius, oh, que està bé. No sé pas si en sortiré mai, però fes, petita, petita. He dit, va, només aquest trosset. Quan surt, ja hi poses una mica més per banda i banda. Sí que surt una frase i dius, oh, que bonic. No, ja no són notes, són frases. Són intensitats.
3: Sí.
1: No mirar la música plana, sinó vida, la que comunica.
0: Em sembla que li has donat la millor lliçó que li podies donar a la Zoe. Moltíssimes gràcies.
1: Li direm a en Jordi.
3: Sí, sí, sí.
1: Res de ser coses de maguet. No, que els professors s'enfaden molt. No, Jordi, farà il·lusió. Aquella de sempre teva que va venir escoltar-la a Felip Neri i donar-li algun consell.
0: Montserrat, moltes gràcies. De veritat, moltes gràcies per haver-nos convidat a casa teva. Hem vingut després de Salvador Illa i de la Sònia Hernández, el president i la consellera. Hem estat aquí també amb la Zoe, 18 anys, aprenent d'orgue, que ha rebut la classe magistral avui de la Montserrat Torrent. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies.
1: Molt agraïda. Ha sigut una il·lusió gran.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bufí, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i de què estem pendents?
2: Doncs a aquesta hora estem pendents del sumari del cas Leire, perquè ja s'ha aixecat el secret, i tots els periodistes de successos, també els d'aquesta casa de la cadena SER, tant a Madrid com aquí, estan analitzant-ho. Hem de parlar del que afecta directament a Catalunya, perquè en aquest sumari hi apareix el PSC, però també apareixen citats altres partits, els socis de la investidura, i ens ho poden explicar aquesta hora l'Andrea Bellòria i el Martí Oliver. Endavant, nois.
3: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Mira, jo crec que ho podríem dividir en tres elements. El primer és el que fa referència al PSC.
4: Sí, la Guàrdia Civil sospita que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del Parlament del PSC per pagar a una periodista afí. Es basa en dues coses. Primer, un seguit d'intercanvis de missatge de text entre la periodista Patricia López i Leire Díez. Patricia López tenia el mitjà Crònica Libre i són missatges que es van fer a finals d'abril i principis de maig, coincidint amb els dies de reflexió de Sánchez, i s'allarguen fins a principis de maig. També agafa uns àudios que va publicar fa uns mesos al Confidencial, on també s'explicaria aquesta estratègia de fer servir fondos de la campanya publicitària per les eleccions i endinyar-los a Patricia López a canvi de que publiqués articles en què es denunciava, doncs, l'acció de les cloaques, les clavegueres, contra el PSOE. Aquesta seria una punta.
3: L'altra punta fa referència a un document que forma part d'aquest sumari i que es titula Acciones Catalunya. És un document de diversos punts on, fonamentalment, la seva autora, en aquest cas Leire Díez, relata algunes de les estratègies que s'estan fent per ajudar a Junts per Catalunya, que és un dels socis d'investidura de Sánchez. Es cita l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, que està, com sabeu, investigat a l'Audiència Nacional per altres causes, i on diu que s'està fent moviments per ajudar-lo, sabent fins i tot que algunes de les coses de les que se l'acusa les va fer. Això és literal. Diu que, per exemple, s'han fet moviments amb el jutge o fins i tot s'ha parlat amb la resta d'advocats de la causa perquè no firmin conformitats que el puguin afectar. Una altra de les coses que s'anomena en aquest informe fa referència a l'Operació Catalunya. Diu que en els propers dies s'estan fent moviments perquè es presentin denúncies per part de les víctimes de l'Operació Catalunya i diuen que ells estan treballant perquè vagin a bon port. Això, que data del dia 27 d'abril del 2025, que és una setmana abans justament que Artur Mas presentés una denúncia per aquests fets. I l'últim, segurament una de les coses més cridaneres, és el que fa referència al Tribunal Suprem i a l'amnistia.
4: En aquest sentit, en un altre dels documents es diu que s'ha d'intentar culminar l'aplicació de l'amnistia. Joan, es fa referència a que s'ha d'intentar atacar el front del Suprem, i en una altra part del document es diu que Villarejo tindria proves contra el jutge Marchena, que tindria proves de possible corrupció.
2: Doncs són les revelacions de moment que s'han anat ja descobrint des dels periodistes de Tribunals i Successos d'aquest sumari del cas Leire, que té aquestes implicacions de moment, però segurament al llarg de les hores n'anirem descobrint més. Andrea Bellòria i Martí Oliver, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
5: I abans d'acabar una cosa més, els Mossos han trobat dues persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. La primera, quan passaven 20 minuts de les 11 del matí, a les comportes del pantà d'Utxesa i Tona, s'ha donat l'alerta que hi havia un cos surant a l'aigua, la policia l'ha retirat. I el segon cas, poc abans de les 4 de la tarda, al riu Segre, a l'altura de Lleida, s'ha avisat d'un cos també surant al riu a l'altura de la zona dels instituts i s'hi han desplaçat Mossos i bombers per retirar-lo. La investigació pels dos casos i per identificar els dos cossos continua a aquesta hora oberta.
1: Tege, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, Anna Puigvoltes.
1: Què ens faràs avui? Què ens expliques a quarts de nou?
6: Home, Messi, Premi Princesa
1: d'Astúries. Sí, per la seva trajectòria.
6: Sí, per la seva trajectòria i per moltes més coses. Hansi Flick, millor entrenador de la Lliga.
1: Sí. Què més?
6: Eleccions al Madrid.
1: Sí.
6: Rebregada florentina del govern de la
1: Comunitat. Rebregadíssima, sí.
6: I ball de noms, intercanvi de cromos.
1: Clar.
6: Parlant de cromos, farem amb el Santi una repassada del mercat. I estarem molt pendents de la penya que juga aquesta nit al seu partit de play-offs, que ahir el Barça va guanyar, va perdre el Madrid. Per tant, la lluita per la Lliga s'ha agafat protagonisme. I escoltarem el rècord Guinness Toni Bou, que aquest matí ha batut un rècord Guinness de salt amb la roda del darrere de la moto, a Piera, a casa.
1: Quan ha fet?
6: 53 salts. És a dir, han agafat la rotonda que porta el seu nom, l'han envoltat amb 48 bidons,
1: sí,
6: i havia d'anar saltant només amb la roda de darrere de bidó a bidó, i n'ha fet 53. Per
1: vull tant, veure les imatges, sí.
6: Més
1: sí,
6: d'una volta. més d'una volta.
1: Molt bé.
6: I també ha estat a parlar a casa avui Sergio Lozano, que l'altre dia li van penjar la samarreta al Palau Blaugrana.
1: És veritat, sí,
6: sala,
1: el que t'hi jugues.
6: També l'escoltarem.
1: Doncs tot això, a quarts de nou. Moltes gràcies, Teje.
6: Fins ara.
1: Fins ara. Carbó, com estàs? Hola, Carbó. Ei,
7: si obro el micròfon,
1: ja està.
7: No caldrà que digui que estic empanat, no? Però bé, ja està arreglat, això.
1: Jo t'escolto bé, ja està.
7: Sí, sí, sí, està relativament ràpid. Què, molts nervis per demà o no?
1: Clar, és que estem preocupats.
2: No, ja m'ha assumit que hem de dur paraigües.
1: Però
2: I a Berga també
1: es
2: la Patum també crec que
1: no?
2: Ho han d'assumir. Sí,
1: paraigües?
2: Paraigües
1: sí.
2: Petits.
1: D'acord.
7: O grans, eh? No, tampoc, perquè com hi haurà...
1: O grans, què estàs dient? Que caurà la...
7: O no, millor encara, no per aigua, perquè
1: no
7: hi haurà fortes ventades quan hi hagi la tempesta, de manera que, i a més, serà punyetera, eh? Més o menys 6, 7, aquesta ja serà l'hora, però bé, ja sabem que això es pot endarrerir mitja hora, una hora... La idea és que, d'entrada, després d'un dia radiant com el d'avui, on hem tingut temperatures altes però menys humitat, avui no has notat tanta xafogó, no, Anna?
1: No, avui s'estava molt bé.
7: Aquest dia radiant que teníem, que es veia el cel ben blau, denotava aquest canvi, no?
1: Fins i tot fresqueta al matí, no? Una alegria la gent caminant pel carrer, he vist, he notat.
7: Doncs això s'acaba, perquè aquesta nit ja no baixarà tant la temperatura, demà al matí sí que l'interior es farà una mica de fresca, però ja partirem de temperatures més altes que avui, i al matí farà sol, també al migdia, però cada cop més núvols, i serà durant el migdia, quan tornarà a fer calor, màximes de 25 a 30 graus, és a dir, de nou semblants a les d'avui, però demà amb més humitat i tot plegat, doncs això, donarà més sensació d'aixafogor. I a partir de migdia, primeres tempestes al Pirineu, descarregaran amb forta intensitat, després durant la tarda s'aniran desplaçant per les comarques de Lleida, interior de Tarragona, també a gran part de la demarcació de Girona, i és aquí, a les comarques de Girona i Barcelona, on entre el final de la tarda i primeres hores de la nit tindrem les tempestes més actives, amb aiguats que podran deixar molts litres en pocs minuts, alguns punts del Pirineu i Prepirineu prop de 100 litres per metre quadrat, calamarsa i pedra i fortes ventades. I després d'aquestes tempestes, qui no hagi abrigat passarà una mica de fred, perquè demà a última hora la temperatura caurà en picat també a la ciutat de Barcelona, també al Primavera Sound.
1: Agafeu la rebaqueta, doncs. Gràcies, Carbó.
7: Que vagi bé.
1: Abraçada, Antoni Suárez, des del control de so. Ara són les 7, no, exactament 7:45 d'aquest dimecres 3 de juny. Joan, què ha de sonar?
2: Guitarrica de la Fuente.

0: Quina bona cançó aquesta de Guitarrica, eh? Poses, és meravellosa.
1: M'està encantant, que m'agrada moltíssim, té molta sensibilitat.
0: És boníssim aquest àlbum, ara en parlarem de Guitarrica, però què passa, Anna? Ja fa olor, què fa olor?
1: A primavera.
0: A primavera, meravellosament en marxa i al Parc del Fòrum, el primer dia del festival més icònic, més massiu de la ciutat, el Primavera Sound. I avui el que s'està fent és la jornada inaugural, és la jornada gratuïta en la que s'havia de fer reserva prèvia, amb invitacions, fa dies que estan esgotades, però és aquesta jornada gratuïta. Ha començat tot amb la Uineta, de que n'hem parlat molt aquí,
1: sí.
0: I ara mateix qui estan actuant són els britànics Yard Act. Come on, come on.

0: Una banda de rock de post-punk amb lletres que tenen molt satíriques que van triomfar l'últim Glastonbury i que estan presentant el seu darrer àlbum del 2024, Where is my Utopia? I després d'ells, el que segurament és el que provocarà més corredisses a un quart de nou,
1: sí,
0: que és ell, que el guitarrista de la Fuente, que saps que és l'artista de moda, que va aparèixer...
1: Tu l'has vist en diverses ocasions.
0: El vaig veure als Jardins, sí, del Poble Espanyol, al festival aquest dels Jardins del Poble Espanyol, meravellós. I també algun altre festival que no et sabria dir ara quin, però l'he vist un parell o tres de vegades.
1: Sí, és que me n'has parlat.
0: Realment. Ara saps que és un dels artistes de moda, el confessionari de Rosalía et deia que va aparèixer.
1: Jo hi era allà.
0: Tu, et
1: el dia em va tocar Guitarrica, sí.
0: A mi va tocar Batguial, vaig tenir... No, bueno, els dos vam tenir sort. Yeah. Els dos vam tenir sort. I després, que és un dels protagonistes de Bola Negra, de la gran pel·lícula dels Javis, però sobretot aquest noi està triomfant pel seu darrer àlbum, que és preciós, ara tu deies, que es diu Spanish Leather, que té grans temes com aquests, que és Baibeca.

0: és veritat, deia que jo crec que segur que la més cantada, la més saltada, serà... No sé si la saps tu, aviam qui et sona, quina és la més famosa d'aquest àlbum.
1: Home, la de Full Time Papi.
0: Full Time Papi, molt bé, Anna.

0: Aquesta és molt bona, el videoclip també és boníssim, Full Time Papi. Doncs avui Guitarrica, però la cosa gran del Primavera ja sabem que és a partir de demà. Sí. Demà més de 150 artistes, 18 escenaris, aquest any s'amplia, però ja en parlarem demà. 18 escenaris...
1: Que demà estem allà.
0: S'hi afegeix, sí, ara en parlarem, perquè demà s'afegeix també a l'auditori del Fòrum, torna a ser un dels escenaris del Primavera, molt interessant. Caps de cartell d'aquest festival. Demà, Doja Cat, Massive Attack, o una que ballarem segur, que és Bad Gyal. Bebé, me gusta tu espalda. Terminar tarde, que el porro me traigas. Está loco de mirarme en tanga. Ya tiene ganas, foto me manda. I altres també, que estic segur que t'agradaran, Anna. The Cure.
1: Home, The Cure, allà estaré.
0: Gorillaz, també.
1: Home.
0: Gorillaz també. Jade, Addison Rae. O aquests, els britànics i ex que tornen al Primavera després de 10 anys. Ja l'Anna ho avisava, la gent, els oients jo crec que ja ho han anat escoltant en diferents promos.
1: Som pesats,
0: que hem anat
1: sí.
0: Fent, que som una miqueta pesats, però demà fem programa especial a les 7 de la tarda des del Fòrum, des del Parc del Fòrum, des del Primavera, perquè una de les coses que ens encanta més, i ho saps, és saber com s'organitza un festival
1: d'aquestes característiques.
0: Qui la
1: gent que hi penca.
0: Com es crea un cartell, com se seleccionen els artistes, quins són els criteris, els problemes que apareixen al llarg de l'any, com es produeix tot. I serà amb Víctor Trapero, que és responsable de redacció al Departament de Comunicació, el que fa totes les recomanacions musicals.
1: Que estan tan ben escrites,
0: estan
1: li vull comentar.
0: Estan molt ben escrites. I l'Aleix Ibars, que és el director de comunicació, és periodista musical, comunicador cultural, per conèixer tot aquest cartell, tota aquesta immensitat de música, de coneixement musical que es necessita tenir per organitzar aquest festival.
1: I saps qui ve de parelles?
0: Ah, qui ve de parelles, clar.
1: Ja ho saps.
0: Sí.
1: La Llum i en Ramon Mirabet.
0: Que són dos grans festivaleros.
1: Que els encantarà estar allà.
0: Sí, serà meravellós, la veritat. Però bueno, això serà demà.
1: Això serà demà. Avui comença, però. I ara, dos minutets de pausa i aquí l'Antoni Bassas.
2: El balcó.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: La dieta mediterránea es mucho más que alimentación, es una manera de entender la vida. Hablamos con la asesora gastronómica Rosa Tobar sobre este modelo en el que el tiempo y la compañía son esenciales y el papel que juega la cerveza en esta forma de vida.
5: La dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es un patrón cultural donde importa qué comes, cómo, con quién y con qué actitud. El aceite, las verduras, nuestra forma de cocinar y también de beber forman parte de ella. Y la cerveza, que proviene del cereal, siempre ha estado presente.
4: Este modelo pone en valor algo muy nuestro, la mesa como lugar de encuentro y socialización. El aperitivo y el tapeo forman parte de una forma de vivir en la que compartir es protagonista.
5: Para nosotros, sentarse a la mesa no es solo alimentarse, es compartir. Y es en estos momentos de disfrute.

0: Plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Bona tarda. Jo quan sento aquesta sintonia ja estic tranquil.
0: I jo em poso contentíssima, mira.
1: Sí,
0: em dóna bon rotllo. Estava pensant que en una setmana, a aquesta hora, seràs dins la Sagrada Família, tu i 8.000 persones.
1: Sí, exacte.
0: Assistint a la missa que farà allò 14.
1: Com deia aquell, jo i el papa.
0: Tu i el papa. L'última vegada vam estar-hi junts fent una visita extraordinària amb l'arquitecte Faulí. Que vam arribar, no?, fins
1: a
0: la base.
1: Sí.
0: A la base de la
1: torre
0: de Jesús del Temple.
1: De Jesucrist, sí, que en aquells moments encara s'estava aixecant, però ja apuntava maneres, ja s'enfilava cap als 172 metres que té.
0: Clar. Quina estira i arronsa amb el tema del català. Jo sé que ja has donat moltes voltes. Qui sap si fins i tot has mogut tecles, perquè Antoni Bassas és molt Antoni Bassas. Qui sap, què
1: bueno,
0: em diràs?
1: Com ho he viscut? Amb un profundíssim cansament. O sigui, estic fins al capdamunt d'haver de discutir que si el català, que si el castellà, com si aquestes alçades no hagués quedat clar, doncs, que Espanya és un estat amb comunitats autònomes, que té llengües diferents del castellà, que són oficials en els seus territoris, no? I que cada vegada que hi ha un esdeveniment de caràcter internacional, doncs tinguem el mateix problema. Aviam, anem a pams. Què tenim aquí? Doncs el papa ve a Espanya i una part del

0: El fa a Catalunya, el fa a Barcelona. En els seus actes parlarà en català i en castellà. En castellà perquè és un idioma que domina, que el parla molt bé, perquè fins i tot té nacionalitat peruana i ha estat allà com a missioner, sí. I després perquè és veritat que a Catalunya hi ha molta gent que parla en castellà i, a més, entre la comunitat catòlica hi ha molts latinoamericans a Catalunya. Bueno, molt bé. Però la llengua pròpia de Catalunya és el català. I aleshores, en els actes, els organitzadors han de decidir, bueno, doncs mira, aquest tros que el faci en català, aquest que el faci en castellà, aquest en llatí, el que sigui, no? Jo crec que això, amb un mínim de sensibilitat, s'arregla d'una manera molt fàcil.
1: Sí.
0: Tenint en compte, doncs, que, bueno, que has de donar, has de fer com un respecte a la llengua del país, i tenint en compte que els papes, quan van als llocs, diuen sempre unes paraules en la llengua del país, encara que no la dominin gairebé, encara que no sàpiguen ni què estan dient. Perquè
1: una mica com les estrelles de rock quan fan un concert i van visitar
0: una
1: ciutat.
0: Barcelona,
1: exacte,
0: bueno, etcètera.
1: Que a gent li encanta.
0: Bueno, això a la gent li encanta, exacte. Aleshores, què tenim aquí? Tenim que la Conferència Episcopal Espanyola primer és espanyola i després és episcopal. En quin sentit? És quan el procés van arribar a dir als bisbes espanyols que la unitat d'Espanya era un bé moral a protegir. En fi, només cal sentir la ràdio que tenen. Només cal sentir com parla d'Espanya i de les coses que no són de Madrid i que no són en castellà, la COPE. I a més, algú que ha estat president de la Conferència Episcopal i que és cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, sí. És una persona que no ha mostrat normalment gran sensibilitat per el respecte i l'ús públic de la llengua pròpia de Catalunya. Per tant, ell, que és el que més podia fer, perquè té fil directe amb el papa i, evidentment, és capdalt en l'organització a Barcelona, perquè depèn de la seva diòcesi, ell no devia estar gaire interessat.
1: No va moure fitxa.
0: No duria moure gaire fitxa, sobretot per un complex que a mi em sembla evident també. Això no és només el papa parlant en un idioma, sinó el papa parlant en un idioma a Barcelona davant dels reis d'Espanya. I, per tant, s'ha de donar com una serietat al tema, i la serietat en aquest estat doncs la dona el castellà. A més, la benedicció de la creu, perquè ara estem parlant d'això, és l'acte més televisat, més televisable de tot el viatge.
1: És el tall
0: fet,
1: que traurà tothom.
0: Ve el 10 de juny a fer això perquè han coronat la Sagrada Família. Per tant, es tractava de dir, bueno, això que ho faci en castellà. De debò que no es pot trobar una fórmula mixta o fer-ho directament en català? Per una raó. Per respecte a la llengua del país, però també per respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Perquè
0: el 10 de juny no és casual. El 10 de juny és el dia que farà 100 anys que va morir Antoni Gaudí. I Antoni Gaudí era, abans que res, català. O sigui, és un arquitecte universal que ha fet que a partir de la seva catalanitat ha anat a la universalitat. És un senyor que, per cert, va anar a la presó per negar-se a parlar en castellà un policia l'any 24. Amb una catalanitat que està fora de tot dubte. Per tant, jo crec que si veiés que el bisbe, l'arcabisbe de Barcelona diu no, el papa que parli en castellà, es revoltaria en la seva tomba. Aviam, és un pecat d'excomunió que algú vingui a Barcelona i parli en castellà? No, evidentment que no, no passa res. Però aquí ja no estem parlant d'això. Jo crec que aquí estem parlant d'una falta de sensibilitat política. O sigui, a sabiendes, sabent que ho anaven a fer.
1: És a dir, que tants intermediaris que hi ha entremig, si ara tu estinguessis aquí a Lleó 14 i li diguessis, escolta, fes un català, això que...
0: Sí.
1: Dirien, cap problema, no? Segurament.
0: Sí. Home, no, perquè els papes...
1: Simplificant molt, molt, molt, traient totes les capes de la ceba.
0: Exacte. Els papes parlen llengües. Els papes han parlat en català. Als anys 80, mira, ara sentirem un fragment de fa uns 40 anys, una mica més de 40 anys, de Joan Pau II en una beatificació d'un beat català.
2: Estimats peregrins, procureu ser fidels a l'exemple de vida i al missatge del vostre conciutadà. Porteu el model de la Sagrada Família a los vostros llars.
0: Joan Pau II era un prodigi lingüístic, perquè era polonès, però parlava molt bé, no? Però parlava molt bé, òbviament, l'italià, el castellà, perquè havia llegit molt els místics, Santa Teresa i Sant Joan de la Creu. És a dir, I, per tant, es defensava en francès, sabia dir coses en anglès, era un tipus, un gran comunicador, era una estrella del rock que anava pel món omplint estadis. No sempre hi havia un milió de persones esperant el papa. Bueno, doncs aquí va parlar en català i no, i no va passar res, no? El seu successor, Benet XVI, va venir a Barcelona, va consagrar la Sagrada Família quan van cobrir aigües i van fer la nau principal i, al moment d'acomiadar-se de la missa, va parlar en català.
3: Germans i germanes en el Senyor, la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força. Amb aquestes paraules de la primera lectura que hem proclamat, vull saludar-vos a tots els que us trobeu aquí presents, participen en aquesta celebració. Adreço una salutació afectuosa a les majestats, els reis d'Espanya, que han volgut acompanyar-nos cordialment.
0: Jo crec que això és una prova de normalitat.
1: I que bé parla, per lo millor que Joan Pau II.
0: Sí, sí.
1: Bueno, amb una entonació perfecta.
0: Aviam, són gent molt intel·ligent, són gent que han de parlar idiomes, han de fer un esforç. O sigui, no és tan difícil.
1: No.
0: Però jo crec que, per tant, la dificultat no està en les orelles vaticanes. La dificultat no està en les orelles papals. La dificultat no està en les orelles de Roma. Està en les orelles d'Espanya, està en les orelles de Madrid. Que sembla que quan el papa ve a Espanya només se li pot parlar en castellà o només ha de parlar en castellà, no? Per tant, no m'estranya gens que hi hagi hagut una petita revolta de dir, escolta, a la missa, doncs mira, una lectura en un idioma o en un altre, el sermó no sé què, però home, en el moment de la benedicció de la creu, que té alguna cosa de reconeixement arquitectònic de la figura de Gaudí, tu no pots passar olímpicament per la llengua de l'arquitecte i per la llengua per sobre de la llengua de l'arquitecte i la llengua del país, no? Aquí el problema que tenim és que 50 anys després de la mort de Franco i gairebé de la proclamació de la Constitució, Espanya continua sense sentir com a plenament seus el català, el gallec i l'eusquera. No se'ls sent seus, ja està. És només de portes endintre. Això és per hablar-lo en su casa, però fora no. I molt menys una llengua de comunicació i molt menys una llengua d'universalitat. Si en comptes de considerar-lo, com diu la Constitució, un idioma espanyol, és no, perquè és una cosa com refractària de la nostra identitat. I això dona lloc a aquestes actituds. I, francament, aquí és on el cardenal Omella rellisca, perquè ja ens va passar fa relativament poc amb l'anterior papa, el papa francès, que ara tot just va fer un any que va morir, va beneir a Roma una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i un papa hispanoparlant argentí, quan veu el paper que li han posat, s'estranya que no estigui en català.
1: Sí.
4: Dios de ternura en castellano, sí.
5: No, tiene que ser en català.
0: No. O sigui, un papa argentí li adverteix al cardenal de Barcelona, diu, no tiene que ser en català, i l'altre li diu que no. És el món al revés. Això és el món
1: al
0: revés.
1: Això és fort, eh? Aquest tall, jo no, en bucle me'l posaria.
0: Quan jo dic que el problema no està en les orelles del papa, em refereixo exactament a això. Exactament a això, no? Perquè, escolta, el papa llegeix el que li posen, si li expliquen, perquè són persones intel·ligents, si li expliquen. La prova és que fa un mes i mig o dos, l'actual papa, el Lleó XIV, va anar de viatge a l'Àfrica, va estar a Angola, i allà va parlar amb una llengua que, perdoneu-me, ara no recordo.
1: Es diu Kimbundo. Kimbundo.
0: Va parlar amb Kimbundo.
6: Mama Mushima, tu és a Kokwe. Mama Mushima, tu tambolulé.
0: Per tant, ningú pot dir, no, és que clar, se sentarà, no se'l pot forçar, no, és que ell és més competent en espanyol. Bueno, no estem parlant d'això. Si tu li poses un paper en català i li argumentes, ho entendrà perfectament. Llavors, tornem-hi. Estem davant d'una història que ja sabem. En el món en el que vivim, el que t'homologa davant dels altres, no, per desgràcia, no és la política, és la cultura. O sigui, tu ja pots anar dient que el català és una llengua llatina, igual que el castellà, o que el francès o l'italià. Ah, noi, si no tens un estat propi, sembla que en comptes d'una llengua tinguis un dialecte.
1: Però ara mateix, tu que, com t'imagines aquestes pressions, no? Com li estan arribant? Com li estan filtrant? Li estan arribant a ell? Estic fent ciència-ficció, és que no m'ho imagino, el Vaticà, me'l puc imaginar allò 14 llavors, i dir, mira, tia, volíem comentar que hi ha una sèrie, o
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: li arriba,
0: sí,
1: creus?
0: Sí. No, no al minut a minut nostre, sí. No d'aquest, no d'aquesta manera, però aviam, hi haurà un moment, el papa viatja cap a Madrid dissabte.
1: Sí.
0: Avui ja és dimecres, no sé, doncs demà o demà passat...
1: La premsa, per exemple, la llegeix?
0: Li passen resums de premsa, naturalment, sí, i rep trucades, i té WhatsApp, i per tant estic segur que en un determinat es reunirà amb el seu equip.
1: No, té WhatsApp?
0: Sí, amb el seu gabinet, i jo no tinc el número.
1: T'he vist,
0: no
1: has mirat el teu mòbil?
0: No, perquè va. Es reunirà amb el seu equip i dirà, bueno, Santedat, mireu, veiem, l'avió surt cap a Madrid des de Roma a les 10 del matí, no sé què, no sé què, i l'explicaran, no? Potser li faran dia a dia, o li faran... I llavors, aviam, i llavors li deuen dir, dificultats del viatge, això anirà molt bé, aquí l'esperarà una multitud, la gent estarà encantada, el discurs a les Corts, complicat, perquè els de Podem no hi aniran, l'esquerra, no sé què, vostè digui això, vostè digui l'altre, molt bé. Barcelona. Bueno, Barcelona ja sap que tenen una llengua pròpia, llavors hi ha hagut un debat, no sé què, no sé, algú li explicarà. I de fet estic segur que en aquests moments hi ha moltes gestions en sentits contraris de dir, oi, el papa, que no se li ocurra a fer la bendició en català, i al revés, de gent que diu, escolta, fes-li arribar al papa, perquè de canals n'hi ha.
1: Per tant, la decisió final serà seva?
0: La decisió...
1: M'encanta estar fent ciència-ficció,
0: no,
1: tu
0: sé,
1: i jo.
0: La decisió final serà seva, però estarà molt influïda per qui? Home, dels que té més a la vora. El cardenal té el telèfon del papa. Mm. I, per tant, si el cardenal li diu, com vam sentir que li deia el papa francès, no, no, en castellano, doncs l'altre en castellano. Tot i que estic segur de la intel·ligència d'aquest papa, que serà permeable a les explicacions i que li arribaran les explicacions. I, a més, això sí que t'ho puc avançar, sé que hi ha un moviment perquè ell rebi una benvinguda molt cordial, abans de marxar cap a Madrid, des de Catalunya.
1: D'aquí?
0: De ja ho veuràs.
1: Jo ho he intentat. Antoni Bassas, et fa il·lusió anar a
0: bueno, ara ja
1: missa?
0: Començo a estar una mica neguitós, cansat i fins al capdamunt de tanta tonteria.
1: I les sis lletres, mandra, tot aquest debat, com deies,
0: de tot aquest debat. Ara, la idea, home, veure el papa a la Sagrada Família el dia que baralles la torre, doncs realment és una cosa històrica, d'aquelles que les explicaràs als teus nens.
1: I l'Antoni Bassas serà allà.
0: I tu també, que hi anirem un trosset.
1: És veritat, caminarem tu fins cap allà. Gràcies, Bassas.
0: Apa.

0: Dos minuts que tenim pendents a un tema importantíssim que m'ha explicat avui. Per què no hi ha cobertura al metro de Barcelona? I Raquel Tulleuda, que ha vingut amb el quadre. No marxeu.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
1: El balcó.
3: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Si et despertes amb Núria Casas, et lleves aquí.
4: Però jo veig el que s'aprèn ara i fot por. El meu fill, per exemple, amb 4 anys, ahir va aprendre amb tot un dia com es fa una línia horitzontal i la vertical la deixaran d'aquí 15 dies perquè pugui processar una línia horitzontal. No ho sé.
3: L'actualitat tal com raja a l'Aquí Catalunya amb Marina Fernández. De dilluns a divendres a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.

Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER, el balcó. Amb Anna Puigvoltes. Ready or not?

0: Les 8. Mireu, si sou usuaris habituals del metro de Barcelona, potser heu notat que hi ha certs trams on perdeu la connexió a internet.
1: La cobertura no funciona, sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
2: A totes les estacions, a l'andana, principalment. La blau, la verda, que és la que més...
3: La línia és igual, quan està circulant. A l'estació, bueno, depèn.
0: DMB admet que en alguns punts i en certs moments del dia la infraestructura no té prou capacitat per l'altra quantitat de passatgers. A CERT Catalunya ens hem preguntat per què falla la cobertura al metro de Barcelona. Pau Puig, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, Anna, bona tarda. Mira, com comentaves, hi ha hagut un creixement de passatgers al metro de Barcelona des d'abans de la pandèmia. Han augmentat un 16,5%. En un dia laborable agafen al metro aproximadament 1,5 milió de persones. N'hem pogut parlar amb el professor d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC, José Antonio Morán, que assegura que aquest augment de passatgers pot afectar la cobertura.
5: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
4: Però ens explicava que aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha un canvi en com els usuaris fem servir la cobertura. Cada cop hi ha més demanda de dades, de persones que mirem fotos i vídeos, actualitzem contínuament continguts com Instagram o TikTok.
5: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale? Són continguts que generen molt tràfic de dades.
4: I això és el que acaba provocant aquest problema. De fet, Morán insta els usuaris a fer una reflexió sobre quin ús fem de la xarxa quan anem al metro.
0: Boníssim. Claríssim, m'he preguntat com ens hem d'imaginar que funciona la cobertura sota terra, és a dir, com es garanteix?
4: És un tema molt complex. La cobertura al metro funciona gràcies a un sistema de molta complexitat. Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels fan de barrera i bloquegen l'entrada de la cobertura exterior, la cobertura que tenim pel carrer. Per això cal muntar una xarxa de cobertura directament a dins del metro. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, és qui garanteix la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I com funciona el metro quan entrem al túnel? Doncs quan entrem al túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha sota la via.
0: Clar, per ara el metro té cobertura de 4G a tota la xarxa, però TMB ha iniciat converses amb les companyies telefòniques per passar al 5G pensant que anirà millor aleshores.
4: Sí, hi ha converses en marxa per implementar-ho, però segons l'expert amb qui hem pogut parlar, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar els continguts en els telèfons mòbils que tinguin 5G, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
5: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
4: Per això el que reclama és que calen, el que calen és estacions bases que puguin gestionar aquest gran trànsit de dades que hi ha.
0: Vosaltres el que heu fet és, heu baixat al metro i heu anat fent viatges per les diferents línies en diferents dies, amb diferents companyies per detectar els trams més problemàtics. Com us ha anat?
4: Han set bastants dies de baixar el metro, d'anar mirant amb diferents mòbils, amb diferents companyies i anar comprovant, i hem aconseguit fer un mapa aproximat de la cobertura al metro de Barcelona entre tots els companys. Hi ha punts concrets on hem detectat que la cobertura deixa de funcionar gairebé sempre, independentment de la companyia amb la que anem. La majoria d'usuaris coincideixen que la L1 és una de les que porta més problemes.
6: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
4: Hem detectat que falla sobretot entre Sant Andreu i el Clot. I juntament amb la L5 són les dues línies que, segons TMB, mouen més passatgers, i a la línia blava hem detectat que falla principalment a un dels trams més concorreguts, que és entre Sagrada Família i Hospital Clínic. Si anem a la L2, a un dels trams on acostuma a fallar la cobertura és entre el Clot i Verneda, i la L3 presenta problemes entre Passeig de Gràcia i la Ceps.
7: A la línia 3 hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. La Ceps, Fontana i Penitents, normalment.
0: És que hauries de veure la gent de l'L3, que jo l'agafo, com s'emprenya amb els seus mòbils i es desesperen. Però clar, jo dic, no, mireu-vos les cares, llegiu, feu altres coses.
4: és molt complicat. I a la L4, sobretot, falla, hem detectat, entre Bogatell i Urquinaona. En canvi, una cosa curiosa que ens explicava Moran és que a la L9 i a la L10, tot i ser a les línies més profundes, no hi ha tants problemes de connexió perquè les línies són més noves i tota la infraestructura ja és més moderna i ja està preparada per tenir aquest trànsit de dades.
0: Quina bona currada. Gràcies, Pau.
4: Gràcies,
0: Puig. Avui, els qui es desesperin ara al tornar a casa per no tenir cobertura al metro, ja teniu totes les explicacions. Que feia temps que us ho preguntàveu, això, eh?
4: Feia dies que estem.
0: Feia dies, jo sé, perquè vau començar preguntant quins problemes teniu, o sigui que ha estat molt bé la investigació. Gràcies, Pau. Nosaltres fem una pausa i ja tenim aquí la Raquel Tulleuda amb el seu quadre.

0: Raquel Tulleuda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Aquesta cançó has vingut aquí amb el teu quadre. Aquesta cançó l'ha triat avui Claudio Matas, que està relacionada amb el tema que parlarem.
1: Sí.
0: L'ha triat bé?
1: L'ha triat molt bé, però perquè a mi m'ha justificat en Claudio, perquè era i m'ha il·lustrat en una qüestió que jo desconeixia totalment.
0: Clar, però jo no sé el tema ni sé el quadre. Com s'ho farà Claudio Matas? Com t'ho faràs? No t'ho puc posar més difícil.
2: Aquesta és una cançó dels anys 80 de Frankie Goes to Hollywood, sí, que se llama Relax, es diu així, i parla de temàtica sexual, però amb un doble sentit. Tenia una intenció obertament satírica i política.
0: Uau. Sí?
1: Clar, sabent això, està superben triada.
0: Superben triada. Sí. Ara desvetllarem quin és el quadre, però ara que deies política, Raquel, jo et volia comentar, perquè aquests dies hem vist el que ha passat amb un llibre que ja fa temps que roda, El semen mola, es diu, és infantil i educatiu sobre sexualitat, reproducció i coneixement del cos. Està escrit per la psicòloga en educació sexual i escriptora Anna Sàlvia, i com dèiem, està pensat pels infants majors de 10 anys, està a les biblioteques, està a les escoles públiques de Catalunya des de fa un parell d'anys. Guillem Delso, què ha passat ara amb aquest llibre?
3: És notícia perquè Vox Catalunya n'ha demanat la retirada al Departament d'Educació de la Generalitat.
4: En este libro, execrable manual de perversión de menores, aparecen ilustraciones promiscuas, inadecuadas, con la intención de arrebatarle a nuestros menores su inocencia y su infancia.
3: Aquest és el diputat Manuel Acosta, que qualifica el llibre d'inapropiat i potencialment danyí pels menors i creu que no és ni adequat ni ètic. De moment, Vox Catalunya no ha portat la demanda al Parlament, s'ha quedat només en aquest vídeo distribuït a xarxes, però dèiem que el llibre ja fa temps que corre, i el cas és que la formació ultradreta ja ha demanat la retirada del llibre a altres parlaments d'Espanya. Ho va fer, per exemple, el de Castella i Lleó, al març del 25, argumentant que s'estava recomanant alumnes de sisè de primària. Es va debatre i es va desestimar aquella retirada. La consellera d'Educació, Rocío Lucas, va justificar que no hi havia cap denúncia formal de famílies ni de la inspecció educativa, i va remarcar que ni tan sols era un llibre de text oficial. D'acord? I fins i tot hi ha un altre precedent. L'associació Abogados Cristianos, que ha donat suport a Vox Catalunya en aquesta última demanda, també va demanar la retirada del llibre ara fa 2 anys, en aquest cas a la biblioteca de Dos Hermanes, a Sevilla. I llavors també el jutjat ho va desestimar perquè no va trobar en el llibre els danys i perjudicis irreparables que denunciava Abogados Cristianos. L'associació fins i tot va elevar la demanda al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, però aquest també la va desestimar.
0: Jo m'he quedat enganxada a execrable manual de perversió. Claudio Matas també. Raquel, és un execrable manual de perversió. El semen mola?
1: Deixa'm agafar aire, perquè jo realment el que trobo execrable és que persones que transmeten opinions basades en dogmes i creences personals com si fossin ciència, com si fossin teories contrastades, els hi donem tan bon 80 credibilitat. És a dir, aquest senyor és un senyor de Vox. I les seves paraules estan avalades per Abogados Cristianos. És que, què ens han d'explicar aquesta gent en referència a la sexualitat, a la construcció de la personalitat en aquests aspectes? Realment és que no tenen coneixement. No en tenen. Aleshores, el que ell diu és una opinió, d'acord, aquí en aquest país hi ha llibertat per expressar-les, però com va dir algú, no totes les opinions són igual de respectables, especialment quan tu aquesta opinió la vols fer passar per teoria contrastada. Això és una opinió que tu tens, però és que resulta que l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, diu que a partir dels 5 anys hauríem de donar educació sexual integral. Clar. I que els nanos tinguin coneixement sobre les seves respostes fisiològiques, sobre el seu cos, i per tant que els expliquem als nens que hi haurà un dia que sortirà un líquid del seu penis, els estem explicant quelcom que és absolutament fisiològic. I ells fan totes aquestes perversions del discurs i fins i tot de les imatges, dient que es convida els nens a que facin una fotografia de la seva ejaculació. Això és una mentida més gran que la Sagrada Família. I el que hi ha, si algú es mira el llibre, no dic que la Sagrada Família sigui una mentida, em referia al tamany.
0: No estem per carregar-nos res de la Sagrada Família.
1: No, Dios, que ve el pontífex.
0: Que ve el papa.
1: Que segur que ja entén molt també de sexe. El que em referia és que si algú s'ho mira amb carinyo, veurà que el que diu la foto del llibre de l'Anna Sàlvia, que per cert és una persona amb coneixement en aquest camp, sí. Diu, enganxa una foto del dia, del moment en el que et va venir l'espermàquia, és a dir, de si anaves amb rínxols, amb el cabell curt o amb uns pantalons vermells, amb uns pantalons verds.
0: Perdó, espermàquia es diu?
1: Sí, igual, sí.
0: Coses la primera, que aprenem, sí, espermàquia.
1: La primera vegada que hi ha una ejaculació, una sortida de semen. Però en cap cas es convida ningú a que faci una foto del semen i l'enganxi, no? Vull dir, és que és ridícul, és ridícul.
0: En tot cas, llibres de divulgació, benvinguts,
1: sí, a
0: sempre.
1: Tope, sempre, sí.
0: Val, tornant a la cançó, mirem el quadre.
1: Mirem el quadre, va.
0: Mirem el
1: Guillem,
0: quadre.
1: El quadre.
0: Aviam,
2: la cançó va estar composada en l'època de Margaret Thatcher i el grup anava directament a enfrontar-se amb ella. A través d'aquesta cançó.
0: Això és un Goya.
1: Això és un Goya,
0: aquest,
1: sí senyora.
0: Aquest és l'afusellament...
1: Del 3 de maig.
0: Del 3 de maig.
1: Efectivament.
0: Carai, o sigui, no sé com relacionar aquest quadre...
1: Has dit la paraula clau, Anna. Política.
0: Política.
1: No? I ens ve molt bé avui que teníem aquest tema de Vox entre mans.
0: Clar.
1: Com el nostre context polític condiciona la nostra manera d'entendre i de viure la sexualitat.
0: Sí.
1: Clar, si el dia que el nostre Parlament estigui constituït per una majoria d'aquests senyors que pensen que una guia d'educació infantil és un manual execrable de perversió, el dia que siguin majoria resultarà que les nostres futures generacions acabaran pensant que efectivament el coneixement anatòmic, fisiològic, ens porta a la perversió.
0: Mm, ja sabeu quin... Explica una mica el quadre. Ja l'ha vist tothom, és aquest afusellament.
1: Sí, és un quadre... Bueno, és que Goya, per si algú no coneix Goya, Francisco de Goya Lucientes, Goya era un geni adelantadíssim al seu temps i, de fet, hi ha qui el considera motor del romanticisme, que va venir una miqueta més tard, de l'expressionisme, de l'impressionisme, perquè tant Manet com futurs impressionistes es van inspirar en ell, i hi ha fins i tot qui diu que hi ha una línia molt clara entre aquest quadre en concret i el Guernica de Picasso,
0: sí.
1: És a dir, és un personatge que té pintures de diferentíssims estils i un geni total i absolut, amb molta denúncia social, amb capacitat d'anar contra les normes, no? Recordem que Goya pinta per Godoy la maja desnuda en una època en la que pintar dones que no fossin Venus era terrible, i pinta també la maja vestida, no?
0: Provoca calfreds aquest quadre.
1: Sí.
0: Tenir-lo aquí, ara, tan a prop, que no l'he vist, clar, al museu, però tenir-lo aquí tan a prop també, amb aquesta llum de la camisa blanca...
1: És com
0: de la
1: un màrtir,
0: que ser...
1: no? El que està a punt de ser fusellat realment ens dona una imatge totalment de màrtir i potser no ens n'adonem de manera conscient quan mirem el quadre, però el fet de que tots els soldats francesos siguin anònims, són com una màquina de matar, perquè no tenen rostre. Els únics rostres que veiem són els de patiment, els de les persones que ja estan mortes, i els que estan patint aquesta angúnia perquè saben que la seva vida està a punt d'acabar-se.
0: La por, la sang, el rostre...
1: Sí,
0: sí. I on et porta això?
1: A la política, a què?
5: Los señores Fernando Beltrán y Ángel Víctor Torres, que los llevaremos a las puertas de delegación del gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad.
6: He dicho por error, obviamente, que Nolasco es el vicepresidente de Lambán, en absoluto, es el presidente de Azcón, que es el actual presidente de Aragón. Pero bueno, aclarado queda. El trato a las personas migrantes está marcando el debate público en toda Europa. Hoy Italia entera está conmocionada por el asesinato de 4 migrantes que fueron quemados vivos dentro de un coche por sus 2 empleadores que los tenían trabajando en el campo en condiciones de semiesclavitud, en una zona del sur del país. Estas 2 personas han sido detenidas porque un quinto jornalero, que también trabajaba en el mismo campo, se salvó, consiguió romper la ventanilla del vehículo y escapar y pudo denunciarlos. Este único superviviente ha declarado que lo único que exigían era que les pagaran el dinero que les debían por su trabajo. Italia, Marina García.
7: Así es, el quinto migrante atacado y único superviviente ha declarado a la prensa italiana haberse salvado de milagro y acusa a los 2 ciudadanos pakistaníes detenidos de ser una mafia. De hecho, según las primeras reconstrucciones, precisamente de la explotación laboral que sufrían las víctimas, habría surgido el enfrentamiento y el posterior e impactante episodio, que ha quedado grabado por las cámaras de seguridad de esta gasolinera de la provincia calabresa de Cosenza, que muestran todo lo ocurrido. Cómo dos personas se acercan al vehículo, bloquean las puertas desde el exterior e introducen un líquido inflamable por la parte trasera antes de prender fuego al coche, quemando vivos a 4 jornaleros, 3 afganos y un pakistaní. Unas imágenes que han permitido detener a los 2 empleadores mientras las autoridades intentan reconstruir qué hay detrás de este episodio descrito como de una gravedad inaudita y que parece esconder un sistema de amenazas y semiesclavitud de jornaleros migrantes en el sur de Italia.
8: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
12: ¿Solo por comprar el cupón diario?
11: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
12: Oye, pues qué bien, ¿no?
11: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
13: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
15: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
16: Medio siglo después de la transición y del nacimiento del país, Babelia recupera una selección de textos que exploran los personajes y momentos clave de la historia reciente. Un recorrido imprescindible de la mano de grandes académicos y libros fundamentales. Búscalo en la web de Imprescindibles del País.
17: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
18: Masref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
19: Masrenfe, más viajes, más puntos.
18: Punto.
20: La innovación está transformando el sector agropecuario. Nuevas tecnologías, sostenibilidad y desarrollo están marcando el futuro del campo y la ganadería. El Pirineo no solo es turismo, produce, alimenta, se reivindica como despensa y futuro económico contra la despoblación. Cadena SER presenta I+D Agro, el evento en el que expertos y profesionales analizan las iniciativas que están cambiando el sector primario. El jueves 4 de junio desde las 5 de la tarde en Jaca, en la sede de la comarca de la Jacetania. Más información en agroenlaser.com y en las redes sociales. I+D Agro, presente y futuro del sector primario.
21: La mirada de Xavi Vidal Folk.
22: Sin mover un cabello, ajeno a la tensión política, sin referirse a los procedimientos judiciales que la agitan. Así ha anunciado Pedro Sánchez este mediodía en Barcelona que inicia ya el procedimiento para elaborar los presupuestos del Estado cara a 2027. Al enunciar este propósito, el presidente del gobierno retoma la iniciativa política y de un solo movimiento provoca 4 efectos inmediatos. Primero, contesta a las presiones en favor de un adelanto electoral sin siquiera referirse a ellas. Segundo, responde a las críticas recibidas por no presentar los presupuestos de 2026. Tercero, indica en qué consistirá su programa de actuación para el último tramo de la legislatura. Y cuarto, plantea cuáles serán las ideas para la próxima convocatoria electoral. Se desarrolle en la fecha prevista de julio de 2027 o de forma adelantada. Su idea es tomar fuerza de los buenos resultados económicos españoles certificados por todos los organismos internacionales, sobre todo el crecimiento de la economía y la reducción del desempleo. Hacerlo además con unas cuentas muy sociales enfocadas a la investigación y al desarrollo y también simultáneamente a la reducción del déficit y de la deuda. la agenda del reencuentro en Cataluña. Recuerda a Junts, que le pedía una convocatoria anticipada, la necesidad de terminar el proceso de la amnistía, a la par que se ufana por el éxito de esa política, pues el PP, que tanto la ha criticado, normaliza ya su trato con los independentistas. Y todo eso como si no estuviese sucediendo nada grave. ¡Caramba!
2: Antes de seguir adelante, quiero invitarles a que nos acompañen mañana en Seremos, que es el foro que organiza la cadena SER y en el que vamos a reflexionar sobre nuestro futuro, cómo será nuestra vida dentro de unos años, cómo viviremos, dónde viviremos, cuánto viviremos. Los investigadores, las empresas que más datos tienen sobre todo esto, que están trabajando en ello, todas van a estar mañana allí con nosotros en Seremos, mañana durante todo el día en el espacio Larra de Madrid. Eso durante todo el día. Y a las 7 de la tarde, de 7 a 8, estaremos allí emitiendo para toda España un programa a través de la cadena SER con lo mejor de las reflexiones que se escuchen durante el día en Seremos. Si quieren acudir a ese foro durante el día, están invitadísimos, pero si quieren venir a vernos a hacer radio, están todavía más invitados, de 7 a 8 de la tarde, allí en el espacio Larra. Así que, lo dicho, solo tienen que inscribirse en el cuestionario que tienen en cadenaser.com y les esperamos mañana en Seremos. El espacio Larra en Madrid. Minuto 25 de hora 25.
3: SER Catalunya.
4: Què tal? Molt bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, desvincula el PSC de les investigacions que afecten el PSOE, que estem coneixent aquests dies com el sumari del cas Leire, que hem desgranat en els primers minuts d'aquest Hora 25.
23: Que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Això deia el president aquest matí al Parlament i fa uns minuts el Partit dels Socialistes de Catalunya ha fet públic un comunicat on defensen que la Sindicatura de Comptes ja ha revisat i validat totes les despeses de la darrera campanya electoral i neguen a més que el partit facilités cap contracte amb un diari digital a canvi que publiqués articles favorables a l'entorn del president Pedro Sánchez. L'oposició, especialment des dels partits de dreta, demanen explicacions al president. Escoltem Mònica Sales, de Junts per Catalunya, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
24: Que no parlem de fake news. Almenys 10 jutges investiguen la presumpta corrupció del PSOE i, per tant, deixa d'intentar vendre el que no és i aparque el victimisme.
25: Zapatero i Illa separados al nacer. Ambos se presentan mansos, llenos de buenismo. Pero le guste o no, señorilla, empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi ni usted es el yerno ideal.
4: Més transparència i rendició de comptes és també el que han demanat els empresaris al president del govern, Pedro Sánchez, en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Canviant de tema, el consum de tabac baixa al mínim històric a Catalunya. En canvi, puja el consum de cigarretes electròniques, sobretot entre els joves. Susana Ruiz.
26: Ara mateix fuma el 20,6% de la població de més de 15 anys, quan fa 10 anys era gairebé el 26%, segons l'enquesta de salut de Catalunya. Entre els estudiants de 14 a 18 anys, el consum diari de tabac s'ha reduït a la meitat en les últimes dues dècades, però preocupa el fet que els joves estiguin substituint el fum pel vapor.
27: No anem malament. Estem disminuint el consum de la població adulta. Els joves no fumen molt, fumen molt menys que fa 5 anys, i això és una realitat. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum. En aquest cas, el de les cigarretes electròniques, que doncs, s'han doblat en els últims 4 anys.
26: Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
4: I sobre la visita del Papa, a l'espera que el Vaticà confirmi si utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús, tal com s'ha demanat des de l'Església i des de les institucions catalanes, aquesta tarda sí s'ha confirmat que el Sant Pare rebrà en audiència privada el president de la Generalitat. Ho farà dimarts a la tarda a la seu del Palau Episcopal. Hem escoltat també avui la veu de les entitats laiques contràries a que es dediquin diners públics a pagar les despeses d'aquesta visita. Albert Riba és d'Ateus per Catalunya.
28: El Vaticà i en eleccions, voten les dones.
29: Només amb aquestes dues coses ja queda clar que no és una democràcia.
4: I dels successos, la jutgessa que investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare ha demanat indagar si hi va haver terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment la psicòloga que tenia a pare i a fill, Andrea Villoria.
0: Sí, la jutgessa ha autoritzat una bateria de noves proves, buidatges telefònics per revisar els missatges i trucades dels Andic i de tothom amb qui Jonathan parlés el mes abans de la mort del seu pare. Així es desprèn en un escrit judicial avançat pel País i al que ha accedit la SER i amb el que la jutgessa vol aclarir primer, si el pare havia fet ja alguna gestió en l'herència, que és el que considera el mòbil del crim. Segon, si algú més va intervenir en una mort que la jutge creu premeditada i en concret demana indagar la influència, és literal, de la terapeuta. I tercer, si allà dalt a la muntanya el fill va parlar amb algú més. La jutge no es creu la versió que ha donat fins ara perquè el fill va declarar que era habitual que anessin d'excursió i els Mossos han comprovat que era la primera sortida de pare i fill en 10 anys.
4: I acabem aquest repàs a les notícies més destacades del dia a Catalunya amb la música de Guitarrica de la Fuente, perquè fa uns minuts que ha començat el seu concert a la festa inaugural del Primavera Sound. Allà hi ha el nostre company Joan Bofill. Hola, Joan.
1: Què tal? Molt bona tarda, Sole. Doncs ja ho estàs escoltant de fons, el so de Guitarrica de la Fuente, que fa 10 minuts que ha començat en el concert, un dels concerts principals d'aquesta jornada inaugural del Primavera Sound, on encara hi toca el sol darrere de l'escenari, aquest sol de tarda tan agradable a aquesta hora. Pensa que avui aquesta és la jornada gratuïta, avui ha actuat Uineta, aquí al Parc del Fòrum estem davant del mar amb una postal preciosa, en aquest festival que és el més massiu del sud d'Europa, que comença avui, tot venut des de fa molts mesos, des de fins diumenge hi han de passar 300.000 persones, amb un cartell extensíssim per tots els gustos, demà per exemple Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, i fins diumenge moltíssima gent, i aquí al Fòrum ja està ple de persones disfrutant avui de Guitarrica de la Fuente.
4: Doncs que ho disfrutin tots molts, us deixem amb una altra música de Guitarrica de la Fuente, en aquest cas enregistrada.
5: Al balcó.
6: Consum, entre nosotros.
7: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
8: Gràcies al seu caràcter refrescant, quan arriba el bon temps, el préssec es converteix en una de les fruites més apreciades de la temporada. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem dels seus beneficis i de les seves propietats. Benvinguda.
9: Moltes gràcies, sí. Avui coneixerem de prop aquesta fruita tan versàtil.
8: Quantes varietats de préssec existeixen?
9: S'agrupen en tres categories principals: el préssec de polpa blanca, el de polpa groga i el tipus pavia. El préssec vermell és el que té un gust més àcid i es cull a principi de temporada. El préssec groc té un gust més dolç i es recol·lecta a l'estiu, durant el mes de juliol.
8: Quina és la seva temporada?
9: Entre maig i setembre sol ser la recol·lecció, tot i que algunes varietats de préssec maduren abans i es poden començar a recollir a l'abril, i d'altres ho fan més tard i fins a l'octubre no arriben al seu punt òptim.
8: Quins són els seus beneficis nutricionals?
9: El 87% del seu component és aigua, per tant és una fruita molt diurètica. També es caracteritza pel seu poder saciant, perquè és una font natural de fibra i a més té poques calories, fet que la converteix en l'aliada perfecta en dietes d'aprimament. El préssec és una fruita molt versàtil i fàcil de consumir en fresc, que es pot utilitzar com a postres, però també com a ingredient per a amanides, broquetes o per fer sucs. També és ideal per preparar confitura, seca, en orellanes o en almívar.
8: Com podem conservar-los bé a casa?
9: Si no els podem consumir en uns dies, es recomana guardar-los a la nevera, a la part menys freda i separats d'altres fruites. Si els hem de consumir aviat, podem deixar-los en una fruitera a temperatura ambient.
8: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
7: Consum. Junts és cooperativa.
5: Consum. Entre nosotros.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
5: ¡Valorado!
10: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
28: Y otra...
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
30: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
31: Skoda.
6: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

0: dia en què Leo Messi, el capità de la selecció argentina, exfutbolista del Barça, llegenda del futbol mundial, ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries d'Esports. S'entreguen a la tardor, però avui s'ha conegut que el jurat ha decidit premiar Messi per la seva trajectòria i per la seva vessant no només futbolística, sinó també solidària. Messi ha agraït el premi amb unes declaracions escrites difoses en què celebrava pel seu arrelament a Espanya i a Catalunya, posant aquestes declaracions, on ha crescut com a persona i on han nascut els seus fills, ser reconegut amb aquest premi. També ha estat reconegut Hansi Flick, entrenador del Barça, com a millor tècnic de la temporada per la Lliga de Futbol Professional. El segon al podi de millors entrenadors ha estat José Bordalás, el tècnic del Getafe, que l'ha ficat a Europa, i el tercer, Marcelino García Toral, que és veritat que entre que va caure eliminat de la Copa amb un segona com és el Racing, que ha pujat a primera i que no va fer un paper excessivament brillant a la Champions, on va quedar a la cua de la classificació a la fase Lliga, ha quedat deslluïda una temporada en què el Villarreal ha aconseguit quedar tercer a la classificació. En canvi, un altre entrenador, Álvaro Arbeloa, que ha dirigit el Madrid des del gener fins a final de temporada, segons informa el diari alemany Bild, ha estat rebutjat pel Bayer Leverkusen. Arbeloa s'havia ofert, explica aquest diari, però el club alemany han conclòs que li falta l'experiència i la maduresa com a tècnic per fer-se càrrec d'un equip que vol tornar a l'elit del futbol alemany i que ha deixat dubtes també la seva gestió de les estrelles, com per exemple el que ha passat amb Kylian Mbappé, a qui hem vist poc al tram final de temporada. Al Madrid estem pendents de les eleccions. És important no distreure'ns amb el ball de noms, perquè hem tingut una rebregada del govern de la Comunitat de Madrid a Florentino. Segueixen obrint àlbums de cromos, segueixen obrint sobres. Avui Enrique Riquelme ha anunciat Fernando Hierro com a director del planter si guanya. Aquesta nit Valor Miguero pot ser que anunciï fitxatge gros. Ha explicat l'Anton Meana que tot el que no sigui Haaland seria una decepció. Florentino, que té previst demà anunciar el seu gran nom de campanya a Portugal, pensen que podria contraatacar amb el nom de Vitinha, mentre ja té lligats Dumfries i Konaté, perquè els ha demanat Mourinho. Però més enllà d'aquest mercat de Sant Antoni, Florentino va dir aquest cap de setmana al País que espera que li facin normatives a mida per poder fer concerts al Bernabéu. La resposta textual al diari diu: tenemos el apoyo de l'Ayuntamiento y de la Comunidad, que van a hacer unas normas especiales, por ejemplo, pueden terminar a las 11, no son una fuente de ingresos, es algo residual, es un tema más de prestigio para la ciudad. Més o menys ho va dir també la entrevista a La Sexta que va fer l'endemà de la famosa roda de premsa.
1: Vamos a negociar con la comunidad y que vengan las normas, que es lo que hay que hacer, que si hay que acabar a las 11, lo que sea.
2: Trabajando para insonorizar, para mejorar.
1: Sí, sí, se está pensando para insonorizar todo lo que nos ha pedido la comunidad, y entonces tiene que hacer la comunidad de ayuntamiento una legislación que nos permita con las limitaciones que quiera. Pero si no quiere, nosotros no ganamos dinero de los conciertos. Es un tema reputacional que lo prestamos para la ciudad.
0: Aquest imperatiu, tiene que hacer la comunidad y ayuntamiento una normativa que permita. Doncs el portaveu del govern de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, li ha respost avui que de normatives a la carta, res de res.
3: Nosotros no hacemos normativas ad hoc, nosotros siempre buscamos el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer. Y en ese sentido, lógicamente, en esta cuestión lo hemos dicho siempre, tanto el Ayuntamiento como el propio Real Madrid y la Comunidad de Madrid en aquellas competencias que podamos tener, siempre buscaremos el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos que quieren venir a una región como Madrid y que también estamos muy, muy contentos de que puedan hacerlo, pero eso sí, insisto, con ese equilibrio también respetando la convivencia y respetando el descanso que puedan tener los vecinos de esa zona y de cualquier otra zona de nuestra región.
0: Això de buscar el equilibrio pot sonar perillós, és a dir, reconeix com Florentino que s'està negociant per veure com es pot solucionar el problema. El que passa és que posa molt èmfasi en el descans dels veïns, no en el profit que hagi de treure el Madrid de fer aquests concerts. Això a Madrid. Aquí a Catalunya, demà a les 12 del migdia, convocada roda de premsa de la Plana Major del Girona. El president del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. El Girona va baixar a segona divisió el 23 de maig, per tant, 11 dies després, demà 12, sentirem la Plana Major del club. Per cert, el Nil Solà ha explicat avui que Estuani espera que li ofereixin renovar un any més, que vol jugar una última temporada i penjar les botes i que vol fer-ho al Girona, mentre Vitzel ha quedat lliure pel descens. I a l'Espanyol, la notícia avui és que l'entrenadora del femení, Sara Monforte, ha renovat per dues temporades més fins al 2028 i envia un missatge d'ambició.
4: La temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per mi és un repte de dues temporades aquestes, que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent. diferent i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més amunt.
0: Més enllà del futbol, en bàsquet a les 9, la penya comença el seu camí als play-offs de l'ACB. S'ha marcat com a objectiu arribar a les semifinals. Se la juga als quarts amb el Baskonia. Comença a les 9, com dic, després que ahir el Barça guanyés a Múrcia i el Madrid perdés contra el Tenerife. Ja tenim la primera sorpresa en forma de mini-victòria. Demà es resol aquesta sèrie, tant la del Barça com la del Madrid. Mentre que als Estats Units, aquesta matinada comença la final de l'NBA. A 2:45 de la matinada, al Madison Square Garden de Nova York, San Antonio Spurs, Knicks, en el primer partit de la sèrie, el millor de 7. En motor, ha renovat Charles Leclerc amb Ferrari. Toni Bou ha fet un rècord Guinness a Piera, al seu poble. De seguida us ho expliquem i l'escoltem, que ha estat el Què t'hi jugues, i també escoltarem Sergio Lozano, que

0: Primer amistós d'Espanya per preparar la cita mundialista. Espanya-Iraq a Riazor, al camp del Deportivo de la Coruña. Avui, Pol Riera, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Luis de la Fuente ha estat optimista amb Lamine i generós amb Marc Bernal.
1: Així és, Luis de la Fuente ha atès als mitjans de comunicació a 8 dies que comenci el Mundial de Futbol. Un dels temes més candents és saber si Lamine Yamal arribarà a temps per debutar en el primer partit contra Cap Verd. Tot i que el seleccionador ha confirmat que no estarà disponible pel partit de demà, ha volgut transmetre optimisme sobre la seva evolució.
2: El plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: Luis de la Fuente, però, també ha puntualitzat que no pot garantir que pugui debutar al 100%. Qui sí que podrà debutar demà amb l'absoluta és Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de reforç. El seleccionador s'ha mostrat molt content amb el seu rendiment i la seva projecció de futur.
2: Ya que me preguntas por Marc, estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos.
1: L'altre debat a la selecció és a la porteria, on també hi forma part el culer Joan García. Tot i això, De La Fuente assegura que té clar qui és el porter titular a dia d'avui i fins i tot que té clar l'11 inicial.
2: Si me preguntáis que yo si tengo idea de qué portero a día de hoy, sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15. Queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio.
0: Te hace las alineaciones sin querer, ¿eh? La Fuente, dient, si soluciona algú, gairebé em soluciona la pareta. Per com ho ha dit avui, potser ha sigut una mica més neutra, però escoltant-lo i l'Alguero amb el Manu Carreño, a mi em va quedar bastant clar cada moment, com a mínim, com esperem tots, començarà Unai Simón. Això pel que fa a la selecció espanyola. Demà també hi ha un França-Costa d'Ivori, partit que aquí ni ens engreixa ni ens aprima, però és que avui a la prèvia, el futbolista que ha atès els mitjans ha sigut Jules Koundé. Ja en Videman, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I li han preguntat pel seu futur al Barça.
3: Exacte, li han preguntat pels rumors que l'envolten i per una possible sortida aquest estiu. El blaugrana ha estat taxatiu i ha deixat clar que la seva intenció és continuar al Barça.
4: Tinc
5: contracte fins al 2030 i a la meva ment està força clar. Després, quan arribes a la selecció francesa, són coses que queden en un segon pla i ara em concentro en aquesta competició fins a nou avís. Soc jugador del Barça i espero quedar-me la temporada vinent.
3: El lateral francès també ha fet autocrítica sobre la seva temporada i ha admès que el seu rendiment ha estat per sota del nivell que s'exigeix a si mateix, però s'ha mostrat convençut que encara pot acabar el curs amb bones sensacions gràcies a la seva participació al Mundial.
5: Personalment, penso que la meva temporada ha estat per sota dels meus estàndards. No ha estat la meva millor temporada, però ara ve una nova competició i em sento bé, en forma, i tinc ganes d'acabar bé la temporada portant el màxim que pugui a la selecció en aquesta Copa del Món.
3: I pel que fa a Deschamps, el tècnic francès ha defensat públicament el capità de la selecció, Kylian Mbappé, ha assegurat que arriba al Mundial en plenitud, tant física com mentalment.
6: Écoutez, Kylian est en pleine forme. Physiquement, psychologiquement, c'est très bien. Lui, il a une expérience que les autres n'ont pas, puisque c'est sa troisième Coupe du Monde, qu'une Coupe du Monde, c'est difficile.
3: També destacava Didier Deschamps un factor diferencial d'Mbappé respecte a la resta de jugadors i és l'experiència. Serà el tercer Mundial en França d'Mbappé.
0: El primer el 2018, va perdre la final tot i fer un hat-trick el 2022. A veure França, que és una de les favorites, com es desenvolupa en aquesta Copa del Món. Koundé li han preguntat pel seu futur, s'ha quedat una mica parat, fins i tot, i és que no està a la nòmina de sortides imminents que hem de repassar, entre d'altres coses, amb el Santi Vallès.

0: Amb la temporada futbolística de clubs finiquitada, estem ja pendents dels moviments de mercat. El Barça sabeu que s'ha mogut ràpid, que ja ha fitxat Anthony Gordon, l'extrem procedent del Newcastle, i que Deco vol deixar avançada tanta feina com pugui abans de que comenci el Mundial. També operacions abans del tancament d'exercici, com la cosa explicàvem ahir d'Ansu Fati. Per això és interessant que anem estant pendents de com evolucionen les diferents carpetes que tenim sobre la taula. Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: La carpeta grossa, la gruixuda, es diu Julián Álvarez. El que passa és que aquesta trigarem setmanes segurament a posar-hi documents significatius, no?
1: Aparca-la fins d'aquí setmanes, mesos, et diria. L'estiu és llarg, és el missatge que envien al Barça, que hi ha 3 mesos de mercat, que hi ha un Mundial i que això

0: no s'ha de resoldre a curt termini, molt menys si la resposta a la primera oferta que envia el Barça són memes a les xarxes socials. Per tant, li han comanat als intermediaris, el Barça ha designat de l'empresa Niagara com a intermediària i que facin la seva feina, que intentin apropar postures amb l'Atlético de Madrid per veure si s'obren a explorar un pacte amb el Barça. No tiren la tovallola per Julián Álvarez. De fet, el missatge que envien altes instàncies del club és: anirem a per totes per Julián, però són dies d'espera i serà un serial llarg en el temps.
1: Per tant, Julián va per llarg, serà el serial de l'estiu, si tot va com ha d'anar, si fa un bon Mundial, si no té cap contratemps. I el temps, ja us ho deia divendres, que jo interpreto la resposta de l'Atlético com un curar-se en salut sabent que l'haurà de vendre i fer el paperot davant de la seva afició fent veure que defensen els interessos del club. Més fàcil s'hauria de resoldre la carpeta Bernardo Silva, Santi, que no era prioritària, que fins i tot el tècnic Hansi Flick no veia necessària, i que per produir-se això sí s'hauran d'acabar de concretar sortides.
0: És el que ha demanat Hansi Flick, diu: em està bé el fitxatge, em sembla bé perquè el puc fer servir al mig del camp, el puc fer servir com a extrem, no era prioritari però és una bona oportunitat de mercat. Amb el jugador el club ho té tot més o menys apamat i pactat, les quantitats, el temps, el rol, etc. Però sí que diuen des del club que abans de que entri Bernardo Silva el que s'ha de fer és buidar una mica la plantilla. Hi ha dos noms a la rampa de sortida que són més fàcils que surtin que no d'altres, més grossos, són Rooney i Marc Casado, i si surten Rooney i Marc Casado, o quan surtin Rooney i Marc Casado, doncs es pot executar aquest acord que existeix amb Bernardo Silva.
1: N'acordant el puzzle del Fair Play. Escolta'm, que t'escoltes aquest migdia el que t'hi jugues, que malgrat que ja està fitxat Gordon, malgrat que el gran objectiu és Julián i si no un altre davanter, malgrat que Bernardo Silva pot jugar en aquestes posicions d'extrem, encara no hem de descartar Rashford?
0: No, però és veritat que ara mateix el Manchester United no baixa del burro. És a dir, el Barça té una opció de compra de 30 milions. És una opció de compra que expirarà a finals de juny, principis de juliol, la primera setmana de juliol, més o menys. I aleshores el Barça, lògicament, té altres opcions, però a Flick li agrada Marcus Rashford, i si fos cedit o negociant aquests 30 milions se'l podria plantejar perquè a Flick li agrada. Dit això, com ara mateix el Manchester United no baixa del burro, el Barça el que diu és: doncs en aquestes condicions no, i això pot anar per més llarg, perquè el United no baixa del burro perquè diu: si tu no em vols pagar els 30, tindré altres equips que em pagaran 30 i no te'l rebaixaré aquests 30 i no te'l donaré cedit un altre cop. El Barça, en condicions que l'afavoreixin, estaria por la labor, que es diu, de tornar a comptar amb Rashford la temporada vinent, però el Manchester United de moment no està donant aquestes facilitats que espera el Barça.
1: En aquest cas el temps en jugar a favor del Barça, si és que el Manchester va de farol i no hi ha més pretendents per 30 milions d'euros, que Rashford la treguin, perquè després l'última paraula sempre la té el jugador. I Rashford, que el micròfon del Santi Ovalle ens va explicar just després de guanyar la Lliga contra el Real Madrid, que havia sigut un somni guanyar títols aquí i voldria seguir, veurem també quina és la postura, si li toca mullar-se i posicionar-se, si no és que hi ha ofertes que siguin molt desfasades respecte a l'opció que té el Barça. Gràcies, Santi.
0: Fins ara.
2: La graderia del balcó.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrat a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Telefónica y Mafre.
5: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
6: Sí.
5: Ponga el PIN.
6: No, póngalo usted, 4504.
4: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
7: Verano realidad con Special Tours y viajes El Corte Inglés en Normandía y Bretaña desde 988 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Special Tours con la confianza de viajes El Corte Inglés.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
10: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
11: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
10: Cada espurna encén la flama.
12: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
13: Només es podia superar ell mateix, i ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial. Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere, justament aquí a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer. És una rotonda en pendent,
14: sí, sí, sí,
13: cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord, que Toni Bou ha absolutament pulveritzat 53 salts, que ho ha fet dues vegades.
15: Toni Bou ha batut un rècord Guinness al seu poble natal, a Piera. La rotonda que porta el seu nom l'han envoltat amb 38 bidons i havia d'anar saltant només amb la roda del darrere d'una a l'altra, i així ha enganxat més d'una volta, n'ha fet 53, Pol, i després ha passat pel que t'hi jugues.
16: Així és, ara com escoltàvem, el 39 cops campió del món de trial, Toni Bou ha aconseguit avui un nou rècord a la seva localitat natal, a Piera. En concret, ha assolit el seu tercer rècord mundial, en aquest cas, el de saltar 53 bidons en moto utilitzant només la roda del darrere. Per superar el repte, Bou n'havia de saltar un mínim de 36. En el seu primer intent ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer ha batut el seu propi rècord amb 53. Aquest matí ha passat pel Que t'hi jugues, on s'ha mostrat molt satisfet pel rècord aconseguit i ens ha explicat com va sorgir aquesta idea.
17: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun bidó es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir davant de tota la gent de Piera, a una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre. Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol, ells bueno, doncs sempre busquen coses diferents, fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord, tenim diverses idees, i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera, per lo que lo significa per mi, i evidentment ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial, evidentment doncs, ells que venen això, aquest producte, doncs, els bidons era algo molt interessant per ells, i ràpid va sortir la idea.
16: Tot i haver batut el rècord amb solvència, Bou ha reconegut que també va viure moments de nervis per la possibilitat de no aconseguir-ho.
17: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podien anar a poc, heu de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb tres intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en tres o quatre intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he fet aquells petits nervis, no de carrera però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
15: L'home que té més mundials que ens no es cansa de fer història. I hem tingut un altre protagonista de luxe avui al Que t'hi jugues. Some say it's a love-hate relationship, but I'd say she just aims to take the mic. The first time was nothing too serious, just a passing of the honeymoon period. És Sergio Lozano, que divendres explicàvem que li feien l'homenatge pendent al Palau Blaugrana i han retirat el seu dorsal, Jan, i avui ha estat a casa nostra.
18: Exacte, van retirar el seu ja històric dorsal nou. Per entendre la dimensió del que ha significat Sergio Lozano pel futbol sala blaugrana, només cal repassar algunes xifres. Són 14 temporades al club, on ha aixecat 34 títols, ha fet 334 gols, que el converteixen en el màxim golejador de la història de la secció, i ha disputat 520 partits, fet que el situa també com el jugador que més vegades s'ha vestit la samarreta del Barça. Amb aquest reconeixement, Lozano entra al selecte grup de llegendes del futbol sala que tenen la seva samarreta retirada al Palau. De fet, fins ara només ho havia assolit el porter Paco Sedano l'any 2018. Així va viure Sergio Lozano aquest moment tan especial.
19: Un any retirado, estábamos esperando buscar fecha y parecía que no llegaba el momento, pero mira, vino y fue muy emocionante y la verdad es que me lo creeré cuando vuelva al Palau y lo vea arriba, de verdad. Es un privilegio, un sueño. Cuando llegué a este club no me pensaba que podría yo ser uno, pero mira, al final se han dado las cosas bien, creo que han sido muchos años y la verdad es que muy contento y agradecido al Barça por el homenaje que me ha hecho.
18: Sergio Lozano, conegut com el Buffalo, es va retirar oficialment la temporada passada, tot i això, ha assegurat que encara ara continua rebent ofertes, però que sempre va tenir clar com i quan volia posar final a la seva carrera.
14: De fet, et retires la temporada passada i, si no tinc mal entès, tu reps ofertes per anar a jugar a altres clubs.
19: No, no, de hecho sigo teniendo ofertas.
14: Encara truquen
19: la
14: per anar a jugar.
19: La gente no sabe que ya llevo una vez sin jugar, pero recibí unas cuantas ofertas.
14: Esta es buena, ¿eh?
19: Lo que pasa es que es verdad que en todas las entrevistas decía que yo no iba a jugar. Tenía muy claro de hace muchos años. El Barça me lo había dado todo en los buenos y malos momentos, entonces yo quería ser agradecido y no quería jugar con otra camiseta que no fuese la del Barça y no quería jugar en contra de ellos. O sea, eso era algo que tenía muy claro. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad, dije, bueno, si es hasta aquí, pero no juego con otra.
18: I si hi ha un aspecte que, per desgràcia, també ha marcat la seva trajectòria, han estat les lesions. Lozano s'ha trencat fins a 4 vegades el lligament encreuat del genoll, perdent-se gairebé 4 temporades completes, un fet que encara dona més valor a unes xifres ja de per si extraordinàries. Sobre aquesta capacitat de superar l'adversitat, també n'ha parlat i ha deixat aquesta lliçó.
19: Yo, sin duda, he trabajado con psicóloga desde hace mucho tiempo. He tenido a Rocío en los últimos años, que me ha ayudado, sobre todo, ya no solo con las lesiones, sino la aceptación de que esto tiene un final. A nivel familiar he tenido una situación complicada, luego con la muerte de mi padre. O sea, son cosas que ella me ha ayudado a ver otro punto de vista y se lo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre decía, para mí ir al psicólogo con Rocío era como cuando vas al fisio. Es una parte más que tienes que entrenar, tienes que trabajar y tienes que mejorar.
18: I ja per acabar, Lozano ha dit que li agradaria continuar vinculat a la secció, vinculat al Barça. De fet, ja s'ha estat formant com a entrenador, tot i això assegura que almenys a curt i mitjà termini encara no es planteja fer el pas cap a les banquetes.
15: Veurem, perquè avui el Barça ens ha convocat perquè demà presenten el nou departament de salut mental, si no m'equivoco, és el pla integral de salut mental del Barça per infants, joves i adults esportistes. Un dels assistents serà Sergio Lozano, qui presenten a la convocatòria com exjugador de futbol sala i membre de l'staff tècnic. Per tant, en aquesta formació en què ja està prenent part Sergio Lozano, etapa formativa, al club, com a mínim, ja el consideren així. Anem tancant.

0: Això el Jan i el Pol no saben què és The Killers, que són... I és la cançó que van tocar just abans de la final del,
1: ho hem parlat,
0: de la Champions. És aquest tema de The Killers, instrumental, amb el que acomiadem l'agradaria, com sempre. Ja sabeu que a 11:45 de la nit continua la informació esportiva a la cadena SER amb el Larguero, amb el Manu Carreño, i que demà a les 12, com sempre, teniu cita amb el Que t'hi jugues. I a les 7 tornem a obrir el balcó. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
2: L'agradaria del balcó, amb Joan Tejedor. SER Catalunya, Barcelona. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
3: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
4: Com el tren.
2: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
5: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
2: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
5: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
6: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
7: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
6: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
7: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Si no vens, no em para, no em para. Referents amb tu.